0: que es creua, anant en paral·lel per una vorera, doncs jo fins i tot, si cal, allò, el separo pels braços i passo per
1: sota.
0: No aguanto esperar.
1: Senyora Casas, sí. quan em trobo quatre persones que surten del tren sí. i van caminant per l'acera, ocupant l'acera de 4x4...
0: Doncs com si fossin quatre bitlles. Els hi foig una pilota al darrere
1: gràcies,
0: i a veure quina cau.
1: Gràcies,
0: ja
1: gràcies.
0: Està.
1: Gràcies.
0: És que de bo, s'ha de ser pràctic. I l'altra, una qüestió d'edat, en el sentit que hi ha molta gent que mentre camina intenta fer alguna altra cosa. La primera seria, per exemple, parlar moltíssim. L'altra, aturar s'encuriosit ja amb absolutament tot. D'aquests ja són espècie allò en perill d'extinció perquè amb els mòbils no t'encurioseix res del carrer.
2: El mòbil.
0: I d'altres, sí, els més petits que decideixen recollir absolutament tota la merda que es troben pel terra i sincerament també em crea un cert estrès anar
1: entens?
0: Amb un nen petit.
1: Entens, a casa?
0: Sí.
3: És horrorós, això. És cinc per setmana agafar coses.
0: Llavors dius, bueno, és que de debò que semblo l'escombriaire del carrer, però vull caminar. I l'última, i aquesta ho sento però no puc, és els que s'aturen cada dos metres per saludar i fer la xerradeta amb algú. Doncs creda, fes un cafè, el que dèiem abans, però si us plau, para d'aturar-te. I sempre, molt bé, molt bé. És que no m'aporta res.
1: Jo, a mi quan em pregunten com estàs, saps què dic? Malament.
0: Ostres.
1: Sí, així s'acaba la conversa. Mm,
0: clar.
1: Perquè ningú vol entrar.
0: Home, jo seria dels que diria per què. Jo llavors furgaria, sí. Bé, en fi, que l'art de caminar compta perquè té moltes derivades i el millor és anar sol per la vida. Un altre que m'ha inspirat a parlar-ne avui d'aquest tema és Francesc Orella, el Merlí. De TV3, que passa per la Turra i, clar, arriba una conclusió també de solitari, de soledat, que em sobta.
4: Suposo que m'ha faltat una certa educació emocional i afectiva per tot el tema de la parella i jo, per lo que sigui, el fet de formar família i tenir fills i tal, ho he viscut com alguna cosa que em limitava, no? Que em limitava la meva
3: llibertat
4: individual, que és el que he prioritzat, no només la feina, sinó la llibertat individual, de dir jo vull viure el meu aire i estar amb qui vulgui estar, però bueno, jo no he sigut un tio poc constant amb les relacions, no les d'amistat, sinó les relacions de parella.
3: Les de parella.
0: Això em fa molta gràcia perquè és com respect. Necessito el meu espai, no? I és com que l'altra persona queda com la invasora i dius, home, no, o sigui, la persona d'arrel egoista, en aquest cas, ho sento molt i sí, m'agrada la sinceritat, però és el senyor Francesc Orella amb la seva dona i els seus fills, deixa't d'històries.
1: Ah, que té filla...
0: Sí, ho diuen al podcast,
1: vale,
0: per això
1: no.
0: Jo
1: aquest dato
0: entro
1: no
0: en la seva vida terrenal i personal.
1: En el dato no el sabíem, perquè jo sóc dels que crec que la soledat és necessària en molts casos.
0: Sí, però això de desconnecto, em molestes, doncs escolta, un bon dia, quan vas decidir procrear i tenir fills, potser això t'ho hauries d'haver pensat abans, que aquí la gent sobre. Bé, i aquí ja barrejo un altre tema, però com que estem parlant de caminar, tinc absolutament, Marina, detectat que això de caminar s'està perdent, però ja des de que neixes. Perquè ara, com a mínim, la majoria de nadons que conec aprenen a caminar als 14, 15 i fins i tot 16 mesos. I jo recordo que a mi sempre m'han dit que just el dia que vaig complir l'any ja anava amb les dues cames.
1: Mito.
0: I ara, jo tinc la sensació, però fins i tot amb els meus fills, amb els que conec d'altres amigues i tot, que a l'any... Vamos, s'estan fotent allà la bola com un escarpat.
3: La meva filla va trigar molt moltíssim
0: però, Marina,
3: a caminar.
0: Però Marina, això és un tema que ho hem d'analitzar, que un doctor m'ho digui. Tu quan vas caminar?
3: No me'n recordo que vols que et digui.
0: Però segur que 15 mesos no vas trigar.
1: Des de fora.
3: No m'estranyaria.
1: Disculpi'm, sí. Des de fora.
0: Senyoria.
1: Ja que estic amb dues mares a la taula, no serà que el tipus de societat en la que estem i la sobreprotecció del nen fa de que no caigui, cotxets que cada cop són més energètics, còmics,
0: sí.
1: Perquè no passi res, bla, bla, bla. Crec que el que fa és canviar la societat, la protecció, la manera que tenim de cuidar els nens, en els nadons,
0: sí.
1: No? Jo crec que va per aquí.
0: Jo crec que sí, però de debò que és molta més majoria que caminen a partir dels 15-16 mesos que a partir de l'any. I a mi m'ha sobtat perquè vinc d'una generació on tots a l'any més o menys caminàvem. Tenim pressa per aprendre a caminar? No. Però és veritat que hi ha un canvi generacional. Sí.
1: I també com viu la gent, no? Que sí. Cada vegada viuen més en pisos i no surten tant els nens al carrer, no? Que això també
0: tot influencia. En fi, no cal mirar enrere, perquè depèn de com sempre ens cremem. Ho dic per la comparativa generacional, on sempre acaben perdent els petits últimament. I a mi això també no m'agrada, per molt que ara hagi fet aquesta rajadeta. Escoltem un exmagistrat de l'Audiència Nacional, Javier Gómez de Liaño, com reivindica un article que ell mateix ha escrit a l'ABC burlant-se de Pedro Sánchez a través d'un tema tan seriós com és l'autisme.
5: Señor Gómez de Liaño, usted publica este fin de semana en ABC, ayer mismo domingo, una tribuna de opinión que el título ya deja poco margen de duda. El presidente ha muerto, dice. Señala que Sánchez no se va porque está en un proceso de político autista, encerrado en sí mismo, quiere decir, ¿no?
2: Bueno, bien, sí, esa tercera de ABC ayer es una tercera que los lectores habituales y los que analizan bien este tipo de comentarios se dan cuenta que es un obituario o una necrológica pues literaria, ¿no? Que por otra parte debo decir que está basada en datos científicos. Es decir, el señor Sánchez hace tiempo que desde el punto de vista político presenta una egolatría que es fruto de una especie de argamasa freudiana entre el autismo y el narcisismo.
0: Mare de Déu. Lamentable, i acabem pels qui confonen el que és caminar, molestar les persones o senzillament justificar l'impossible. Atenció, a Televisió Espanyola també, amb aquesta tertuliana, l'Anna Sambual, com minimitza, i jo crec que tots els que també ens esteu escoltant ho heu vist a través de les xarxes socials, l'empenta d'un policia a una mestra que es manifestava precisament a Catalunya i que ha acabat el pal terra, ha acabat ferida, i hagués sigut molt greu, depèn de com hagués pogut caure, pobra dona.
6: Simplemente la empujan para quitarla del carril y se cae.
7: Claro, si tú te dedicas a cortar carriles de tráfico cuando vienen coches de frente, pues lo mínimo que puedo hacer un policía es quitarte de en medio. No, esta señora es muy débil para que la empuje la policía, pero es muy fuerte para ponerse delante un coche.
0: Jo, Marina, el dia que vas decidir que en aquest programa no hi havia tertúlies, ho vas encertar.
1: Totalment.
0: Perquè algun element d'aquests, com aquesta senyora, i diré el nom perquè tothom ho sàpiga, l'Anna Samboal, algun element de lamentable com aquesta senyora sempre s'acaba colant en un espai com aquest.
3: Que no vol dir que no hi hagin de ser les tertúlies, sí, però han de ser les persones necessàries per cada tema que s'aborda, no? Sí, que vull dir que no vol dir que no en fem, sinó això. Voleu que tornem al carrer per veure com va això del papa?
1: I aviam si la gent camina.
3: Aviam si la gent camina. Mira, ara farem una connexió que et farà il·lusió. Arnau Montserrat, què tal?
8: Què tal? Caminar, on estic jo, no es camina. Es va amb un altre mitjà de transport, que són les bicis.
1: Perquè, clar,
8: parlem molt del papa i de la visita i tal, però és que demà, Marina, demà quedarà tot just un mes per Le Grand Départ, la sortida del Tour de França que es fa des d'aquí a Barcelona. Tindrà tres etapes el Tour de França aquí a Catalunya, i aquí a Plaça Catalunya han muntat, ja que estem de souvenirs, no? Doncs què més que venir a la botiga que han muntat a Plaça Catalunya amb tot de mallots, samarretes, gorres dedicades al Tour de França. Aquí davant meu tinc, per exemple, el mallot groc tan emblemàtic del Tour de França que porta el líder de la General, que si el vols, per anar tu a fer sortidetes a la muntanya o per aquí a Barcelona una estoneta, val 100 euros.
1: Hòstia!
8: És caret, el mallot, però també, vaja, que tens el mallot groc, tens el mallot blanc de punts vermells que
1: s'ha donat
8: al líder de la muntanya, tens el mallot blanc que se li dona al líder de la General dels ciclistes menors de 26 anys, però també tens mallots dels equips, tens el del Movistar, tens el del Bisma, tens el de Premier Tech, vaja, que tens una miqueta de tot per comprar i fer-te tot un ciclista abans que el 4 de juliol surti el Tour de França des d'aquí a Barcelona, des del Parc del Fòrum, amb una primera etapa que acaba a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: A mi m'han convidat a veure el Grand Départ.
3: Ah, mira. Sí.
0: Amb una furgoneta mòbil, alçada, que podré veure doncs, des de dalt.
1: Bad Bunny no, però aquí sí que fa vips, eh?
3: Doncs ja saps, et demanarem que ens entris.
0: D'acord.
3: Home, i tant, sí. Si tenim allà en un lloc privilegiat. Que
0: home, Marina, si vols ho puc muntar, sí.
3: Clar, home, ja ho parlarem després.
0: Sí, sí.
1: Que xulo, que xulo. I una pregunta, n'hi han de talles grosses o no? Que ara passaré.
8: Els mallots en si són molt petits.
1: Quina merda.
8: Són molt petits, sincerament. No sé fins a quina talla van, però vaja, són molt petits.
3: Arnau, gràcies. Laura.
8: Vinga, fins ara.
3: Tu no, segueixes el cor del Raval.
9: Sí, perdona, i ara de baixar una mica el to, perquè he entrat una mica molt envalentonada, però sóc dins de la parròquia i hi ha gent aquí, evidentment, he de callar una mica, no vull ser maleducada, però sí. Mira, just fa una estona tenia al meu costat el pare Faustín, que és el rector d'aquí de Sant Agustí, que ha hagut de marxar, perquè us heu d'imaginar que això avui ha sigut un desfilar també de mitjans, eh? Des d'EFE, hem vist la Televisió Espanyola, hem vist tot arreu, tothom està per aquí avui, perquè evidentment, com dèiem, doncs és un escenari interessant a veure. I el que he fet, doncs fixeu-vos, quan he entrat aquí, que hi ha alguna gent asseguda ja aquí, doncs, resant. M'he trobat a l'Emiliano, que és una persona que ve molt habitualment aquí a Sant Agustí amb la seva dona, I bé, hem parlat del papa, de dir, no?, que et sembla tu, Emiliano, que aquesta visita del papa, i si l'anirà a veure. I és paradoxal, o no tant, que clar, acostumats a estar en silenci, potser, i en connexió, doncs, amb Déu i amb això, clar, en aquestes situacions com que ve el papa, és situació completament contrària, perquè hi ha molta aglomeració. Això és el que ens ha dit l'Emiliano.
10: No, no vendremos, no. La aglomeració de mi mujer no le gusta mucho y no vendremos, no. Nosotros la vamos bien, mal, por la iglesia que ha cogido. Es la iglesia, pues, digamos, más pobre de aquí, de Barcelona, o una de las más pobres, y ayuda a muchas gente necesitada.
9: I després també, a l'exterior, just a fora, hi ha un hotel, que és l'Hotel Sant Agustí, que també de tota la vida aquí, i he pogut parlar amb en Carles Tura, que és el seu gerent, per veure també com tenien les reserves i això. M'ha dit que estaven a un 80% de les reserves i que hi ha hagut algunes cancel·lacions precisament per tot aquest dispositiu de seguretat que s'està muntant.
11: Em queden unes 13 habitacions. I a la plaça, amb vistes del papa, me'n queden 6. Llavors, el que hem tingut han sigut cancel·lacions pel tema del tema de mobilitat. Hi ha molta gent, sobretot estranger, que quan els hem comunicat que ve el papa i que hi ha unes hores que no podran accedir a l'hotel, no volen problemes i m'han anul·lat com 3 o 4 habitacions.
9: Clar. Clar, clar. Però bé, i mira, m'ha dit que d'aquestes de 6 habitacions n'hi ha 3 que es veu que donen pràcticament a sobre. Vull dir que els que hi siguin, tu, es veu que ho veuran molt, molt bé.
3: Laura Estrada, gràcies, va, torna cap aquí.
9: Fins ara.
3: Fins ara, demà, que sapigueu que us passarem un reportatge de la nostra companya, la Susana Ruiz, que ha parlat amb el Faustí, que ha parlat amb aquest mossèn de l'Església de Sant Agustí, que és el que el rebrà allà, el papa, al Raval. Va, voleu anar cap a Múrcia?
0: Sí.
1: Friso.
12: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Baby, estás bonica toda la estona.
3: Amparo Pérez, estimada, com estàs?
13: Hola, bon dia a tothom.
0: Ahir pallissa del Barça, per això de bàsquet.
13: Exacte, i a més, incendi a Múrcia, estan fatal a Múrcia.
0: Avui. Ai, pobres.
13: Que estan fatal.
3: Què ens portes tu avui?
13: Doncs avui vull preguntar-vos per què els catalans us diuen polonesos, perquè és una cosa que jo no havia sentit.
1: No, polonesos no.
0: No, polacs.
1: Polacos, vale. Polacos. No, polacs
13: sí.
1: No, polacos.
13: Polacos, aviam, en castellà.
1: No siguem polacs, ens diuen en castellà polacos. I
3: de fet, ens diuen polacos.
13: I jo és que, o sea, jo no ho havia sentit fins que vaig arribar aquí, la veritat, estic amb molt bons cercles a fora de Catalunya, es veu, però que és superconegut això que us diuen polacos, i he estat investigant, vale? La primera teoria que he trobat és que, o sigui, ja no volia ser jo la que us digués, que primer ens deien polacos als espanyols, vale? Això ve del segle XIX, que es veu que a Polònia hi havia hagut una barbaritat, un merder, vale? De polític, d'ingerències externes, com moltes coses dolentes a nivell polític, i com després a Espanya, al segle XIX, va passar el mateix, doncs ens referien a nosaltres com polacos perquè havia passat abans a Polònia, no? Era la referència d'inestabilitat, bàsicament. Què va passar després? Després de la Primera República va ser encara pitjor. Després, com va passar el nom de ser dels espanyols als catalans, vale? I això és molt bonic perquè es veu que Polònia havia sigut com la referència del nacionalisme, vale? O sigui, era com el primer lloc amb la seva identitat nacional, que s'havia intentat mantenir-la dins de tot l'imperi que hi havia. I llavors l'Enric Prat, que va ser el primer president de la Mancomunitat de Catalunya, que es deia llavors, a principis del segle XX, va escriure que Polònia era la demostració de la eternitat i santedat de les pàtries. I llavors els historiadors...
3: Prat de la Riba, això?
13: Sí. I llavors per això era com que els propis catalans volien identificar-se com polacos, no com polonesos. Ara bé, altres historiadors el que diuen és que el nom ve d'això.
3: Com?
13: Claro, estem escoltant la cabalgada de les Valquíries, que era el tema que es posava el Hitler per invair Polònia, ¿vale? I el que diuen és que el nom de polacos ve de la Guerra Civil, perquè les tropes de Franco, quan van entrar a Catalunya, va ser una mica el mateix, no?, quan el règim franquista va entrar. I llavors, pues això, que l'origen està a la Guerra Civil. Una altra hipòtesi, ¿vale?, és de l'antropòleg Eduard Lleó, que diu que el terme polonès té un origen racista i discriminatori.
1: Total.
13: Exacte. O sigui...
0: Home, és que em fa molta gràcia perquè últimament es parla molt del terme xarnego, sí. No? I d'aquest terme polac no se'n parla i crec que encara és molt vigent també contra els catalans. Això és així. Igual que també, perdona, jo també, certs entorns he escoltat que a les persones immigrants d'Espanya a Catalunya se'ls diu indis. No sé si això també us consta a vosaltres.
13: No, d'Espanya a Catalunya.
0: Sí, amb tot molt despectiu. I això ho he sentit en molts llocs diferents.
3: Com a l'Amparo, com a la Murcia, sí que li diria.
0: Ets una índia, això es diu.
1: Bueno, ah, això no ho he sentit mai. Qualsevol persona que diu això en una tertúlia diu que una senyora cau a terra, el que és un subnormal. Sí, i aquesta persona se li ha de petar la cara.
3: Sí, però perquè es diu igual.
1: Abans es tancava més la cara.
0: Hi ha termes despectius per dur i per vendre.
3: Exacte, exacte. Aquesta pràctica.
1: No, sí, dic una cosa, perquè quan la gent perpetua coses sent despectiva, la gent li has de parar els peus. És com l'altre dia parlàvem amb lo del viejo, no? Viejo. No, doncs pues algú t'ha de parar els peus. Sí. Un de més jove que no digui viejo, un viejo t'ha de fotre un clatallot, perquè no tens cap superioritat moral ni per dir indi, ni per dir subamericà, ni per dir qualsevol tipus de coses.
0: És molt despectiu, sí, la manera amb la que ens dirigim, home, a vegades.
1: Depèn
0: a
1: qui dirigeixes, doncs has de parar els peus i dir-li, calma, sí, calma, calma, calma, calma.
13: Clar, i és que es veu que això, el que diu ara mateix, doncs la catalanofòbia estava present fa molt, perquè deien que com que l'elit, la més rica i tal de Polònia, eren els jueus, el que es deia era que els catalans eren com els jueus, clar, que tenien pasta, mm-hmm, i que a més eren de la etnia semítica, que eren persones estranyes, etc. I llavors...
0: Quina mandra, clar, que, fet, aquest perfil de gent.
13: No, no, a les trinxeres es cantava: catalán, judío y renegado, pagarás los daños que has causado. Arriba las escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. Polacos.
3: Oh, my God.
13: Que era com el voti-voti-voti musulmán que no voti de la época.
1: I com d'altres.
0: I
1: com nosaltres, alguna gent amb autoritat moral diu xarnego a gent perquè és d'això. Abans es deien els castellans.
0: Sí, però hi ha un cert victimisme del xarneguisme que altres persones, com nosaltres, no fem aquest victimisme per ser catalans.
1: No, evidentment.
0: Sentim ofesos cada dia.
1: Evidentment, però...
0: Sí, perquè aquí tothom es fot la bandereta.
1: La bandereta se la posa tothom, i això ho sabem, sí, des del dia a dia. Per això torno a reivindicar. A mi m'agradava una cosa que deien, que ens deien polacos perquè ells també tenen una verge negra. Aquesta l'has trobada o no?
13: Ai, aquesta no, però sí, és molt bonica.
1: Deien que ells també tenien una verge negra com la nostra verge de Montserrat, i per això ens comparaven. Aquí suposo que quan busquem alguna cosa positiva. Jo, si em comparo amb Polònia, em vull comparar amb Solidars Norsk, amb el sindicat que va enderrocar el comunisme, que era un sindicat mig catòlic, mig social, i si vull ser polac, vull ser aquest tipus de polac.
0: Miqui, tu perquè Valesa... ets un llibre obert. Jo, per exemple, això no ho coneixia, t'ho dic, amb tota la meva sinceritat.
1: Investiga sobre Solidars Norsk i el Lech Walesa, que a partir dels estillers polacs va fer caure i trontollar tot el la URSS i el comunisme.
3: Nostra Senyora de Częstochowa.
1: Que sí?
3: Veus? És la seva moreneta.
1: Aquesta, veus?
13: No, i el que em deia tothom, jo no de la verge negra no l'havia trobat, però el que deia tothom era que ve de la mili, perquè es parlava en català i llavors deien, això és polonès, no s'entén res.
1: També.
13: I bueno, i els catalans heu aprofitat d'això, ¿vale?
0: Ah, perquè, clar, vaja. Polònia.
13: Exacte, que és més coneguda que lo de que sou polacos, en plan, jo coneixia el Polònia des de fa molt de temps.
3: Ah, sí, també és veritat.
13: Exacte, sí, home, i llavors sí, ho he reivindicat.
3: Suposo. Ja, està bé, treure'n suc, al final és com un boomerang, no?
1: I per això en Robert va venir aquí.
3: El Lewandowski.
0: Ara mira, ara que parles...
3: És la font d'inspiració, Robert Lewandowski va ser la font d'inspiració per aquesta secció de l'Amparo d'avui, eh? Ho has de confessar.
13: Sí, sí, el que passa és que l'actualitat política ens ha fet com ajornar una mica, però...
3: Amparo Pérez, gràcies. Núria Casas, Miqui Puig, fins la setmana que ve.
0: Gràcies.
3: Que vagi bé, adéu. Nosaltres ho deixem aquí, us quedeu amb els equips locals, Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida i Girona. Tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé aquest dimecres, adéu.
14: Rebobinem aquí Catalunya.
3: M'acompanya ja a l'estudi un dels grans escriptors a casa nostra, novel·lista, traductor, Javier Cercas. Què tal? Bon dia.
15: Molt bé, Marina. Moltes gràcies per convidar-me.
3: La setmana passada participava a les ponències Cornellà Creació Fòrum, que organitza l'Ajuntament de Cornellà. Ve de treure llibre, ara fa poquet, El periódico de la democracia, un llibre sobre el diari El País, amb motiu del 50 aniversari de La Capçalera. Ara, si parafrasejo Jordi Hurtado, hay que ver menudo lío on estem posats últimament aquí a Espanya, en general, en el seu conjunt. Tant pel que fa als mitjans de comunicació, la crisi del periodisme, la crisi de la política...
15: Bueno, la crisi de la política, la crisi del periodisme, en realitat no és només aquí. És una mica... Si aixeques el cap, la crisi del periodisme és a tot arreu. Jo no sóc periodista, segur que tu pots parlar... Bueno, segur no, absolutament segur que pots parlar amb coneixement de causa d'això. Jo sóc simplement un usuari del periodisme, o sigui, com la immensa majoria de la gent, i l'única cosa que em diferencia és que sí, que cada dues setmanes escric al País, però com explico en un llibre que acabo de publicar ara. Jo, en realitat, a la redacció del País no hi vaig mai, i la meva relació amb el periodisme, quan em donen un premi de periodisme, que m'han donat aquí i a fora d'aquí, sempre dic el mateix, em sento un estafador, la veritat, perquè no, un impostor, perquè no... Perquè jo no soc periodista. Escriure al diari no vol dir ser periodista. Mm. Llavors, sí, clar, hi ha una crisi del periodisme des de fa anys, que tu coneixes molt millor que jo, però alhora el periodisme és més necessari que mai. Això per mi és una evidència. Més necessari que mai. I ho dic completament en sèrio. No ho dic aquí a la SER, ho dic allà on toqui. Entre altres raons, perquè no és que avui es menteixi més que mai, tot i que de vegades... Sembla que sí, no? Tenim el senyor que més mana al món, que és un mentider compulsiu i sense cap mena de problema. I
3: Donald Trump.
15: Exacte, i l'han tornat a elegir, no? Te recordes que el Washington Post va comptabilitzar les mentides que deia el dia a la primera legislatura. És una cosa bàrbara.
3: I mira quina excavatxina ha acabat el Washington Post.
15: Exacte. O sigui... sembla que el descrèdit de la mentida el descrèdit de la veritat sigui un dels trets del nostre temps, i sembla que avui es menteixi més que mai. No és veritat, sempre s'ha mentit, perquè el poder polític, saps què passa? Sap que la mentida és més poderosa que els tancs i és l'instrument de dominació essencial. El problema és que, com diu l'Evangeli, les mentides, la veritat us farà lliure, diu l'Evangeli, la qual cosa vol dir que les mentides fan esclaus. I per això necessitem més que mai el periodisme, perquè no és que es diguin més mentides que mai, sinó que això és una evidència, que la mentida té un poder de difusió més gran que mai. Això és claríssim, gràcies a internet, a les xarxes socials, etc. Però això és general, no solament aquí a Espanya. I la crisi política també és general, el que passa és que últimament aquí doncs està caient... Esclar, és una situació tremenda, no?
3: Tremenda, tremendíssima. Clar, una cosa és el periodisme és més necessari que mai, i segurament la honradesa a la política també. Jo l'altre dia feia una reflexió que deia ha de ser molt difícil avui ser un polític honrat i sostenir-te, no? amb tota aquesta marejada que estem vivint, doncs, amb tot aquest setge judicial que ofega, que escanya l'actual govern de Pedro Sánchez, però no només, perquè el PP mira que hi va amb tot, però ells tenen les seves pròpies misèries, també. Estem veient el judici de la Kitchen, ara, sense anar més lluny. Em refereixo... El periodisme és més necessari que mai, però la política també, i precisament el que estem veient és el creixement de tot el contrari, de l'antipolítica, no? Alimentada també per la crisi dels partits de tota la vida.
15: Sí, però Marina, l'antipolítica no és, com diuen alguns polítics, un senyor o una senyora que emprenyada diu aneu a la merda i no torno a votar. Això no és l'antipolítica. L'antipolítica és el que fan els polítics. És la corrupció que estem veient. És les males pràctiques. És etcètera, etcètera. Això és l'autèntica antipolítica. És l'engany. És la mentida sistemàtica. És el sectarisme i el cesarisme dels partits polítics. Això és autènticament l'antipolítica. No un senyor o una senyora que al mercat diu m'agafo un l'ou, estic fins als collons, no tornaré a votar. Això és un desfogament completament justificat i natural i perfectament legítim, diguem la veritat. Aquí el que hi ha una cosa que és molt preocupant i que és d'aquest país. Això és d'aquest país i això és molt preocupant. Portem 50 anys de democràcia. El darrer govern del Partit Popular va caure envoltat de casos de corrupció per tot arreu. I aquest govern sembla inevitable, vaja, o segur, que caurà envoltat de casos de corrupció. Això és el que és greu. I això què vol dir? Vol dir una cosa molt senzilla. Això un nen també és capaç de deduir el que passa. El que passa és que en 50 anys de democràcia, els partits, els dos principals partits polítics, que són, òbviament, els que més responsabilitat tenen, és a dir, el PSOE ha estat al govern més temps que el Partit Popular, però són els dos que s'han repartit el govern a Espanya. No han estat incapaços, utilitzem bé les paraules, no han volgut crear un sistema en el qual la corrupció sigui irrellevant. O sigui, la corrupció no és inevitable. No és que mires, clar...
3: És inevitable.
15: És evitable.
3: És evitable, tu creus que pot existir la corrupció zero?
15: No, zero no, però irrellevant.
3: Irrellevant,
15: com a, per exemple, passa a Dinamarca, passa a Finlàndia, t'estic posant els dos països que, segons tots els estudis, tenen una... Però podem posar Noruega, per exemple, els països del nord, sobretot. La corrupció és irrellevant. I quan tu dius això, tu dius, no, és que venen amb... No, és que nosaltres som diferents, clar, som llatins, ja se sap, la corrupció... No, és veritat, això és una trola com una casa. És perfectament possible, si tu proposes, crear un sistema, és difícil, i s'ha de treballar, i s'han d'arribar a acords entre els grans partits, etc etc. Marina, a mitjans dels anys 70, quan va morir Franco... L'any 75, des de fora, a fora i a dintre, molta gent deia no, és que la democràcia no és possible aquí. Perquè, clar, aquí hi ha una cultura, hi ha una tradició, hi ha una història, hi ha no sé què, no. Això ho deia gent intel·ligent, eh? Giovanni Sartori, un gran politòleg italià. És a dir, d'aquí, des de fora i des de dintre. I què tenim ara? Una democràcia que és equiparable a qualsevol altra democràcia segons tots els estudis de qualitat democràtica del món. És a dir, si tu proposes, ho aconsegueixes. Ara, si no t'ho proposes, no ho aconsegueixes. I això és el que ha passat, això és el més greu de tot, que és que aquests dos... Hi ha gent, perquè òbviament hi ha gent molt treballadora i honrada i honestíssima en els partits polítics, com en la ràdio o com a qualsevol altre lloc. No? Hi ha gent capullos, i hi ha gent corrupta, hi ha gent...
3: Trepa,
15: gent a tot arreu, a tot arreu. Això desenganyem-nos. El que no hi ha és la voluntat de fer-ho. I el problema, Marina, no és canviar els polítics corruptes per polítics bons. Aquest no és el problema. El problema és crear un sistema en el qual ni tan sols els dolents es puguin corrompre.
3: I això com es fa?
15: Hi ha instruments en aquests... Jo no sóc un especialista, però hi ha moltíssims instruments.
3: I la llei dels lobbies, per exemple, que porta...
15: És que és molt fàcil. Bueno, molt fàcil. No dic que sigui fàcil.
3: Ja, ja, ja.
15: La teoria és fàcil i si t'ho proposes aconsegueix. Te'n vas a Dinamarca i a Finlàndia...
3: A prendre punts.
15: I tu preguntes, i això com es fa aquí? Vingui, explica'm-ho. I en 10 anys, o 15 anys, o 20 anys, o 30 anys ho aconsegueixes. Ara, què passa? Que en els partits polítics hi ha gent que això no li interessa. Pura i simplement que prefereixen... Això és molt dur de dir-ho, però és la pura veritat. Això no és antipolítica. Antipolítica és no fer el possible perquè això no es torni a repetir.
3: Tu ara has dit fa un moment, el PP va caure per la corrupció en el seu moment, 2018, la moció de censura amb la qual Pedro Sánchez arriba al govern, que arriba a convèncer Puigdemont fins i tot perquè li doni els seus vots per arribar a la Moncloa, i deies, és inevitable, segur, que caurà envoltat per la corrupció. Com estàs veient tota aquesta seqüència que hem tingut en les últimes setmanes, la imputació de Zapatero, un torpede a la línia de flotació del gran far del progressisme que ha sigut?
15: Tranquil·la. Tampoc tan far.
3: S'havia erigit com el far del progressisme, és a dir, l'havien fet jugar com a trumfo de campanya, des de Salvador Illa a Pedro Sánchez.
15: Et recordo que Zapatero va caure... atacat a mort pels mateixos que ara diuen que és un far del progressisme. És a dir, per Pablo Iglesias, per Rufián, per tota aquesta gent, el va caure en picat. Ara, no calen fars, no hem d'exagerar. Fars de moral, no cal. N'hi ha prou que hi hagi polítics treballadors, honestos, que escoltin, que tinguin humilitat, que estiguin ben assessorats. No calen fars. Jo mai he tingut... Jo el vaig votar dues vegades, eh? Les dues que es va presentar. Però el que estic segur és que no un far.
3: Però poc o molt, si tu parles amb gent aquests dies que hagi votat socialista, amb veterans que hagin votat socialista, diuen, és que si fins i tot ell... No,
15: és fins i tot ell, és que és qualsevol. Però jo torno a dir el mateix d'abans. Aquí es tracta de que ni el Zapatero ni ningú... Zapatero a mi no em semblava un sant. O sigui, ni un sant ni un diable. Una persona normal, com tu i com jo, que comprens? Aquí es tracta de... No es tracta de canviar les persones, es tracta de canviar el sistema.
3: Yeah.
15: Aquesta és la clau. És clar que és evident que és totalment depriment que un expresident del govern... A mi no em deprimeix això, perquè em deprimeix. Com a tothom. No cal ser ni progressista ni res. Tenir un president del govern imputat amb una interlocutòria, em sembla que es diu en català. Com la que hi ha, en la qual, òbviament, no hi ha proves, perquè les interlocutòries no hi ha proves. És que ens enganyen amb les paraules constantment. Hi ha indicis. Les proves són pel judici. Però un auto com aquest, que jo he llegit i que és terrorífic, és depriment. Sigui qui sigui. Si hagués estat el Rajoy, que és del Partit Popular, al qual no he votat mai, m'hagués estat igual. És a dir, hòstia, això és una merda. És una autèntica merda, com va dir el Rufián. El Congrés tenia tota la raó del món. És una merda. Llavors, el que es tracta no és de posar senyors angelicals, com se suposava que era Zapatero. Àngels no existeixen. Els àngels no existeixen. Punto. No hi ha ningú que sigui angelical. Es tracta de que ni un sant es pugui corrompre. Perquè donades unes circumstàncies determinades, la gent es pot corrompre. Fins i tot les millors persones. Per tant, el problema no són les persones, el problema és el sistema. I el sistema es pot canviar, es pot millorar molt. No dic arribar a la corrupció a zero, perquè això no existeix. Però arribar, repeteixo, on estan Finlàndia o on estan Dinamarca, que estan molt a prop.
3: Tu has parlat de, tu que has parlat de teories de la conspiració, en vas parlar en el marc del 23F, de fet tu vas animar Pedro Sánchez a desclassificar documents precisament per desactivar totes aquestes teories de la conspiració, i lligant-ho amb el que comentàvem ara, ara des de l'òrbita de la Moncloa, diversos ministres han sortit a dir aquí el que hi ha és una conspiració contra nostra, el que hi ha és una maniobra orquestrada per derrocar el govern. Tu com ho veus, això?
15: I tu?
3: Relat. És a dir...
15: Això no s'ho creuen ni ells.
3: És veritat que, no és veritat que la seqüència de fets, una concatenació tan seguida de fets...
15: Això és
3: vaja, s'apreta molt, però l'altre dia en parlàvem amb la Neus Tomàs, ella deia... És veritat que acostuma a passar, i els periodistes judicials ho saben, que cap al maig-juliol és quan els ve més feina, perquè l'agost és inhàbil a nivell judicial als tribunals i acostumen a accelerar els jutges també en aquesta època de l'any.
15: Em sembla depriment que diguin això. Em sembla molt depriment. Perquè això és el que diuen, que diu Donald Trump, el que deia Berlusconi, això és l'instrument del populista sempre. Acusar els jutges, els periodistes, etc, etc. A mi em sembla... I no saben el mal que fan a la democràcia, d'aquesta manera. Sí que ho saben, i ho fan. I ho fa, més igual si ho fa el PSOE, o fa el PP, o fa... perdona, qui sigui. Això és depriment, i això no, pura i simplement, no ho haurien de fer.
3: I tu creus
15: Perquè aquest és l'instrument, et repeteixo, Donald Trump, aquí, què és el primer que fa el Donald Trump? Aquests periodistes que són tots fake news, aquests jutges que em persegueixen, i que no volen que estigui al poder, etc, etc, etc. Sempre. Sempre, sempre. I això destrueix la democràcia. I això no ho haurien de fer. I són uns irresponsables. Me la pela qui ho digui. Si és el Puente o si és qui sigui. Però això és una... Perquè saben que és mentida. Ho saben perfectament. Perfectament ho saben. Això ara s'ha de jutjar, perdó, s'ha d'investigar, s'ha d'arribar a un judici, això és un procés molt llarg, i a més, la justícia espanyola no existeix. Existeix la justícia europea. Espanya forma part de la justícia europea. La justícia espanyola acaba als tribunals europeus. És a dir, hi ha infinitat de filtres. Que es cometen errors? Sí. Clar que cometen errors. Però hi ha infinitat de filtres. Infinitat de filtres. Atacar els periodistes, atacar els jutges, és el que fan els populistes des de que el món és món. No ho haurien de fer.
3: Tu creus,
15: això fa un mal terrible.
3: Tu creus que amb aquest ambient d'olla a pressió es pot arribar, a Pedro Sánchez pot arribar al final de la legislatura del 2027, com diu que aspira a fer?
15: No ho sé. Jo crec que ara és tard perquè dimiteixi. És a dir, això ja és tard. Això es podia haver fet abans. Sí, jo crec que ara ja no pot dimitir, que ara ja no se sap. Ara ja... A mi el que em fa por és que quedarà del PSOE en concret i de l'Esquerra en general després... de les properes eleccions. Perquè pot ser terrible. Perquè els països del nostre entorn, en molts països del nostre entorn molt propers, el socialisme ha desaparegut. Durant molts anys. Bueno, França ha desaparegut, no se sap fins quan. A Itàlia, no se sap què hi ha. Etcètera, etcètera. Bueno, a Grècia va desaparèixer. Etcètera, etcètera. És a dir, això no és gratis. Això no és gratis. I el descrèdit de l'esquerra és enorme. A Pedro Sánchez se l'ha elogiat amb tota la raó del món per el que per la seva política, pel que ha fet en la política internacional. Jo crec que el que ha fet és correctíssim. I m'és igual si això el beneficia, eh? Diu, no, és que això el beneficia perquè atacar a Trump beneficia. Molt bé, fantàstic.
3: M'encanta,
15: exacte, m'encanta que els polítics, per fer coses correctes, es beneficien. Em sembla sensacional. Tant de bo passi sempre. Des del punt de vista internacional, ha fet condemnar Gaza, condemnar l'atac a Iran, etc, etc, etc. Era gratis, li sortia a compte per dintre de casa. I què? Vale. Ara, no hi ha ni un polític, no hi ha ningú a fora d'aquest país que entengui. És a dir, no hi hauria cap polític, un president del govern europeu aguantaria el poder amb els casos de corrupció que té Sánchez al seu voltant, que uns seran més forts i d'altres menys febles, però la seva mà dreta, la seva antiga mà dreta, Cerdán, la seva antiga, antiga mà dreta, Ábalos, la mà dreta de la mà dreta, el Coldo, el fiscal general de l'Estat condemnat, la seva dona imputada, el seu germà imputat, una trama terrible, o sigui, l'auto d'aquest del Pedraza l'altre dia sobre la trama que han muntat, que van muntar des del sol, és esgarrifós. Esgarrifós. O sigui,
3: per sabotejar, per suposadament per atacar, sabotejar intents d'investigació de l'entorn de Pedro Sánchez.
15: Una estructura criminal, diu l'auto, diu d'un jutge que va ser criminalitzat pel PP dient que era d'esquerres i ultraesquerres i anarquista i no sé què. O sigui, no precisament sospitós de ser un, de ser un jutge de dretes, el Pedraz, que jo he llegit l'auto i l'auto està armat d'una manera bestial. O sigui, indicis i indicis i indicis. Bé, tot això, amb un sol cas d'aquests, un president del govern cau. Bueno, a Anglaterra, Starmer, per una cosa que és infinitament menor que qualsevol d'aquestes, ha trontollat que no se sabia si queia o no queia. Llavors, això acaba sent... no és bo. No és bo. Antonio Costa, el actual president de la Comissió Europea,
3: sí,
15: per un cas ínfim, molt menor, va dimitir. Va dir, quan era president del govern, de primer ministre de Portugal, va dir, la dignitat d'un president democràtic no pot estar sota sospita. Era un cas mínim d'un assessor que no sé què va passar, que després va resultar que res. És a dir, la democràcia és una cosa molt valuosa. El Pedro Sánchez, des del meu punt de vista, jo el vaig votar. No solament el vaig votar, sinó que quan estava a punt de perdre les eleccions vaig escriure un article que es deia per què penso votar a Pedro Sánchez, quan estava a punt de perdre perquè les anteriors les perdia. Però jo crec que és que en el moment que van saltar, és a dir, l'any passat estava a temps de fer una cosa que es podia haver fet, que és el que va fer el Costa, però molt millor fet, que és deixar una altra persona.
3: Quan peta el cas Santos Cerdán.
15: Quan peta el cas Santos Cerdán, que és tremendo, que són les dues mans dretes seves. Les mans dretes, no un senyor, ni un ministre, ni un tal. Bueno, i a més hi ha el cas Zapatero, que Zapatero és molt més important que un ministre, com va dir el País Carlos Cué. Molt més, perquè ha portat negociacions essencials. Llavors, un cúmul de coses d'aquest tipus és molt dur, deteriora molt. Un president del govern democràtic no pot estar sota una sospita, sobre pilons de sospites. A mi em sembla que això és... Hi havia un moment en què això es podia haver remuntat, fa un any. Jo vaig escriure un article dient-li és el moment de canviar, deixar una altra persona que pugui remuntar això i arribar a les eleccions en millors condicions. Jo ara no sé com arribaran les eleccions. O sigui, ara no tinc ni la merda. Ara és obvi que ha d'aguantar. Ara no pot canviar. Ara, com arribarà a les eleccions? No tinc ni idea. Què passarà després de les eleccions? Què quedarà després de les eleccions? No tinc ni idea. O sigui, a mi em sembla molt preocupant per tots.
3: Tu creus en Déu?
15: No. Per què?
3: Perquè tu vas escriure el llibre El loco de Dios en el fin del mundo, després d'un viatge amb el papa francès, vas escriure aquest llibre, i t'ho pregunto també amb motiu de la visita del papa Lleó XIV a Espanya, a Madrid, a Barcelona i a les Canàries. Com veus tu aquesta visita?
15: Com la veig? No ho sé. És una visita... Els papes han visitat Espanya tradicionalment. Francesc no ho va fer. Li van preguntar 40.000 vegades.
3: Per què no ho va fer?
15: Això li hauries de preguntar també. Ell era un... No, li hauries de... Molta gent li van preguntar. Bueno, ell tenia molts motius. No cal ser catòlic per escriure un llibre sobre el Vaticà.
3: No dic que calgui, però em venia de vos preguntar-t'ho. Perquè...
15: Clar, m'ho han preguntat moltes vegades. Com és que tu... Jo sóc ateu i anticlerical, com el papa Francesc. Bueno, el Papa Francesc només era anticlerical. Però és molt seriosament anticlerical, com aquest, com l'Església Catòlica d'avui. És molt anticlerical. És a dir, està contra el clericalisme, que és el càncer de l'Església, segons el Papa Francesc i segons segur que aquest. Llavors, a mi m'ha preguntat moltes vegades com és que acceptava escriure aquest llibre, i la resposta és

0: Espanya només, està tot el món, no?
1: Sí, sí.
0: No existeix. En el món no existeix una institució que hagi durat més de 2.000 anys. No hi ha cap. I que hagi estat totalment determinat, no a Espanya, a tot el món, no diem Occident, des de tots els punts de vista, polític, cultural, ètic, des de tots els punts de vista, artístic, no diguem. Llavors, com no acceptar una proposta com aquesta? És a dir, seria completament insensat. Llavors, que vingui el papa, doncs clar, normal. El que és normal, vull dir, no sé, els papes viatgen, no? No fa tant, que viatgen, això des de poc... sobretot a partir de Joan Pau II. Pau VI és el primer que va sortir, abans no sortien els papes del Vaticà, i llavors que viatja a Espanya, doncs, normal. Ara, tot això de si l'ha de rebre el president del govern i tot això... Això és el papa.
1: El papa t'està trucant, t'està dient.
0: Està dient que m'estic passant. Que vingui aquí és normal. Ara, el protocol i tot això, aquest ha de ser un estat confessional. Això és evident, és a dir, hem de separar l'estat de l'Església. Això és catastròfic.
1: Ara, de fet, Pedro Sánchez no havia participat mai fins ara en un acte religiós i ho farà per primera vegada.
0: Bueno, jo no tinc opinió sobre això, això és una cosa de protocol. Jo preferiria que se separessin...
1: Com a cap d'estat, no?
0: Exacte, és un cap d'estat, o sigui, d'un estat ínfim, no té zero poder polític, afortunadament, però té molta... Bueno, té...
1: Influència negociadora ni
0: bueno,
1: té, també.
0: Bueno, no? relativa. S'exagera una barbaritat. Una vegada li va preguntar, a la conferència de Yalta, després de la Segona Guerra Mundial, vaja, estava a punt d'acabar la Guerra Mundial, per decidir el món, un polític francès li deien a l'Stalin, perquè el Vaticà opina, i l'Stalin li va preguntar, i quantes divisions té el Vaticà? El Vaticà no té cap poder, zero poder. Té, sí, diu el que diu i ja està. Però pretenda que es converteixi el León amb el lleó, amb la nèmesi de Trump, és idiota, és a dir, no saber com funciona el món, punt, no té zero poder. Llavors, el Sánchez, que el rebi aquí, bueno, pues és normal, no. Ara, com l'ha de rebre, si ha d'anar a vist tot això, jo aquí no m'hi fico. Jo crec que el que és essencial és la separació entre l'Estat i l'Església.
1: Estàs escrivint alguna altra cosa?
0: Sí, no sé fer una altra cosa, o sigui que...
1: Què estàs escrivint?
0: No t'ho puc dir.
1: Vaja.
0: La meva religió m'ho impedeix.
1: Javier Cercas, doncs esperem com a mínim que quan surti tornis, que ens ho hem passat
0: encantat,
1: molt bé.
0: Encantat.
1: Gràcies, Javier Cercas.
0: Al contrari, gràcies.
1: Una abraçada. Adéu.
2: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar dels dilluns amb el Carles Francino, l'Estel Soler. Què tal? Bon dia, com esteu?
3: Bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
1: Estàvem aquí parlant de la Rocío Jurado, un referent, una icona feminista, que, no?, revolucionària en el seu moment, ara ho comentàvem.
3: Inesperada icona feminista, no?, amb el
1: sí,
3: temps.
1: Sí.
3: Jo no faré gaire més comentaris.
1: No, eh?
4: És una gran.
1: Carles, va, tu has estat fora, has estat de ruta aquests dies, no pares amb els viatges de la Ventana, i això et fa pensar sovint. Aquesta vegada què?
3: Bueno, hem estat al Matarranya fent el programa divendres a Valderroures i, bueno, a partir de moltes històries que vam conèixer i de constatar que aquesta és una comarca que funciona des de fa temps com una mena de laboratori del territori rural, on conviuen des d'un turisme d'altíssim standing amb fondes de tota la vida, projectes a quilòmetre zero, una aposta clara per la sostenibilitat i no morir d'èxit amb l'arribada massiva de visitants. De fet, el mateix president de la comarca, del Consell Comarcal del Matarranya, li vam preguntar, ¿queremos más visitantes? No, la resposta va ser contundent. Però bé, a partir d'aquest viatge, el que m'ha fet pensar és que he conegut molts casos, però n'esmentaré tres a concrets, que confirmen això de poder-se reinventar la vida i que fer plans és una mica absurd. Vaig conèixer la història d'una parella. Ell és psicòleg i havia estat alcalde del seu poble, de Santa Bàrbara. Ella és economista, encara que volia ser metge, i en els exàmens d'accés es va quedar 25 centèsimes durant 2 anys consecutius i no va poder entrar. L'altra nit, parlant amb ella, em deia, no, encara jo cada dia penso que m'hauria agradat molt exercir de metgessa. Bueno, aquestes dues persones fa 4 o 5 anys, just després de la pandèmia, pandèmia, del confinament, es van liar la manta al cap i han reformat una

0: fàbrica molt gran que hi ha a propet de Valderroures, entre Valderroures i Beceit, i ara és un centre on es van a casar un munt de parelles.
1: Fixa't.
0: És un lloc molt bonic, que els hi funciona, que les van passar canutes al començament, problemes burocràtics per obrir, que han decorat tot el que és l'interior de la fàbrica, que és molt, molt gran, amb objectes, amb mobles, amb trossos de ferro, amb vies de tren, és a dir, donant una segona vida també a tota aquesta sèrie d'utensilis. Bueno, hi ha una, tenen una suite, perquè tenen algunes habitacions en la part que seria d'hotel, que el capçaler del llit és, els dos capçalers del llit són finestres del Banc Popular de Tortosa.
1: Ah, mira.
0: Que estaven amb una escombriaire i les van recuperar. Bueno, però és un cas molt concret. Després es coneixen una dona britànica, historiadora, que feia molts anys va venir a viure a Espanya, primer a Madrid van fundar ella i el seu marit, que ja es mor, l'editorial Turner, que potser algun oïdor li soni, però des de fa molts anys, des de l'any 93, van comprar una casa del segle XV que estava absolutament en runes,
1: sí,
0: en un estat lamentable, i l'han convertit, la van convertir aleshores en un centre que avui és l'únic relé xató que hi ha a tot l'Aragó, i que és un lloc també, no és de luxe, d'aquest ostentós, d'aurats, no, és una casa que conserva l'esperit i l'aire d'aquells temps, molt de pedra, amb un silenci bueno, impressionant, uns cels per la nit de tal, una molt bona cuina, un lloc molt acollidor, s'ha reinventat. Primer historiadora, després llibretera, i ara, bueno, diguem-ne hostalera, però també cultiva oli i coses d'aquestes. I parlant d'oli, un català de nom Eduard, que en una vida anterior va viure uns anys a Nova York,
1: sí,
0: viatjava molt a la Xina i al Japó per, bueno, per una sèrie de coses de la seva feina, i un dia, per casualitat, li van encarregar un projecte, també al Matarranya, i s'ha convertit en un dels grans experts internacionals d'oli, bueno, que se'l rifen per tot arreu, per fer xerrades, per fer seminaris, per fer cates, per fer conferències, i escoltar-lo parlar de l'oli amb aquesta passió amb la que parla és una cosa sensacional. I són tres exemples que confirmen això, que la vida, fer plans a molt llarg termini, és una mica absurd, i que la capacitat de reinventar-se la tenim tots aquí a tocar de les mans. Pot acabar bé o malament la història, però aquestes tres, com que de moment han acabat bé, doncs per això m'han fet pensar en positiu.
1: Clar, que és veritat que has de tenir el poder de reinventar-te, però és veritat que el fet de fer plans a vegades també et pot anar servint per apuntalar-te, no?, en el camí, com les,
0: sí,
1: les vies ferrades que, o quan fas escalada, que algú t'ha obert la ruta, que tu ja veus on és la següent fixació, on agafar-te, no?, que a vegades també aquesta sensació de buit, de no saber cap a on vas, s'ha de ser d'una pasta especial, també.
0: No és tampoc casualitat que aquests tres projectes de vida s'hagin desenvolupat en un univers tan particular com aquest del Matarranya, que jo és una comarca que en té des de fa anys enamorat per aquesta, pel paisatge. Hi ha alguna cosa a l'aire. Hi ha alguna cosa a l'aire, aquesta població tan disseminada, amb tants problemes, mantenir serveis, mantenir obertes escoles, el tema de la vivenda és un problema com a tot arreu, la fuga de talent, vull dir, tot això que existeix, però conviu amb unes particulars, bueno, a mi com a mínim em tenen enamorat, hi ha molta gent, i gent que ha vingut de fora a instal·lar-se allí, i bueno, pues conèixer aquestes històries a mi em reconforta molt vitalment.
1: Mm. Estel?
2: A mi, no, que un dels valors que més admiro a la vida és la valentia, i clarament aquestes històries jo crec que generen esperança, i que també el nou signe dels temps, fixa't que les noves generacions ja no tenen aquella continuïtat, aquella seguretat vital que tenien les generacions dels nostres pares o els nostres avis. Per tant, crec que hi ha molta més gent això, fent resiliència i dient què tinc ara a la vida, doncs això és el que hi ha, per tant, canviem, reinventem-nos, renovem. I a mi són històries que sempre em fan sentir poc valenta i m'encoratgen a ser-ho més i a pensar que sempre no morim fins que estem morts, no? I que sempre som a temps de tornar a començar en l'àmbit que sigui.
1: I que hi ha casos famosos, eh? Frida Kahlo, que va deixar la medicina perquè la van atropellar i en aquell moment
2: totalment
1: es va posar a pintar, el Harrison Ford, que era fuster, abans que li donessin el seu paper, primer paper, American Graffiti. Vaja, n'hi ha un munt, eh? Arnold Schwarzenegger va començar com a culturista. No sé si ha, vaja, aquí ja va seguir una mica cap a la mateixa línia, però vaja, va passar-se a ser actor. Estela, tu què t'ha fet pensar últimament?
2: Aviam, a mi m'ha fet pensar que hem trigat molts segles a començar a parlar del biaix de gènere en la medicina, en aquest cas, no? Ara us explicaré dos casos en concrets que m'han fet valorar encara més les dones a la ciència, no? Però tot i que no està encara relat en l'imaginari col·lectiu, sí que comencem a entendre que durant segles s'ha estudiat els cossos dels homes i la ciència, doncs, ha basat en aquests estudis les medicacions, les dosis, els fenòmens que poso i que, per tant, en aquest sentit s'ha raconat molt a les dones, no? Aleshores, dues notícies, una és de fa 2 anys, però la rescato, i una és bastant actual d'aquí de Catalunya, de casa nostra, de dues dones científiques que ens demostren que, malgrat ser dones sense referents en la ciència, perquè també han estat absolutament silenciats, ens demostren que som les mateixes dones que hem de parar atenció en nosaltres mateixes i començar-nos a estudiar per poder ajudar a la resta de dones, perquè la ciència i la medicina ens han bandejat. Llavors, un cas que em va interessar moltíssim, que és que fa 2 anys, una neurocientífica que es diu Liz Chastril, ella va començar, es va quedar embarassada i es va preguntar el que moltes dones ens preguntem, que és què passa en el nostre cervell en aquest batibull emocional i hormonal que tenim durant l'embaràs. I va fer una cosa que no havia fet mai ningú l'any 2024, fixeu-vos. Es va començar a fer a ressonàncies magnètiques, se'n va fer fins a 26 abans, durant i després de l'embaràs. O sigui, sí que és veritat que s'havia estudiat el cervell de la dona, però mai abans del 2024 ningú ho havia fet durant l'embaràs. I aquesta dona, l'any 2024, gràcies a ser pacient o a sotmetre's a pacient, per tant, científica investigadora i propi subjecte de la investigació, descobreix que la matèria gris del cervell d'una dona a l'embaràs, durant l'embaràs, es redueix i que això té a veure amb les emocions, el llenguatge i el raonament. Per tant, senyores, és normal que se'ns remogui el coco quan estem prenyades i que augmenta la matèria blanca del cervell, que això té a veure amb les connexions de les neurones. Òbviament, el primer mapa que tenim aquí gràcies a una dona. Però és que aquesta setmana hem sabut també, jo pateixo endometriosi i n'he fet molta campanya i n'he parlat molt, és una malaltia absolutament desconeguda, malgrat que se sap que fa segles que existeix, que la pateixen a nivell mundial 1 de cada 10 dones. Sempre poso d'exemple perquè m'entengueu de la magnitud d'aquesta malaltia, que és que, per exemple, només a Catalunya hi ha més dones amb endometriosi que persones amb diabetis, d'acord? Doncs sí. Una vegada més és una dona, en aquest cas la Dora Kohler, que ella és bioinformàtica, treballa a l'Institut de Recerca de Sant Pau i acaba de participar en un projecte de recerca internacional que hi han col·laborat la Universitat de Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu, on han fet una anàlisi genètica a gran escala sobre l'endometriosi i han descobert, doncs, que 80 regions del genoma poden tenir a veure amb aquest risc de patir la malaltia, 37 de les quals encara no s'havien descobert fins ara. Què em sembla rellevant d'això? Doncs que és aquesta pròpia investigadora que durant 15 anys ha patit la malaltia, perquè com que hi ha tan poca investigació, es triga de mitjana uns 8 anys en tenir el diagnòstic, ella s'ha començat a analitzar també a si mateixa, i la seva frustració de no tenir tractament la porta, doncs, a virar la seva carrera, diguéssim, i començar a estudiar més a fons aquesta malaltia, en aquest cas l'endometriosi. Així que jo vull donar les gràcies a aquestes dones de la ciència, que en general també ho tenen més difícil que els homes, com a professionals, i com a dones, doncs, aquest viatge de gènere que patim.
1: I just avui publicar al País el cas d'una dona també que ha fet una investigació, la Cèlia Trullenque, que va anar al ginecòleg per primera vegada perquè tenia acné, perquè tenia l'abdomen inflat, regles molt irregulars, dolors que li impedien aixecar-se del llit durant dies, que li van donar anticonceptius per, com a solució d'escolta, prendre aquests anticonceptius. Després li van diagnosticar que tenia el síndrome d'ovari poliquístic i avui el que explica en el País és que se li ha canviat el nom, aquest síndrome, que també afecta una pila de dones. Ara no tinc la xifra, però vaja, només cal que pregunteu al vostre voltant, que ara li diuen d'una altra manera, li diuen síndrome de l'ovari metabòlic poliendocrí, perquè s'han adonat que no és només un problema ginecològic, no? que va molt més enllà, i que això permet també, doncs, donar moltes millors solucions a aquestes persones que ho pateixen.
0: Hi ha un desequilibri, ja fa anys que es denuncia, a més, hi ha un desequilibri, a més, molt gran, sí, en les investigacions de qualsevol malaltia. El tema dels infarts, per exemple, jo me'n vaig enterar fa poc, és la primera causa de mort entre les dones. L'infart, vull dir, s'ha investigat sempre, d'acord amb uns paràmetres a nivell de senyals als quals has de prestar atenció, del teu cos, etc, sota paràmetres masculins, i clar, és que el cos és diferent, és que els organismes d'un home i una dona són diferents en moltes coses, i això ja fa temps que, afortunadament, no tant, però ja fa temps que des de la medicina veus masculines i femenines denuncien aquest biaix que deia l'Esteli, que denuncia amb tota la raó, i que té a veure, és que no és una qüestió de comoditat, és que és una qüestió de vida o mort moltes vegades, i de qualitat de vida. I per tant, que es pugui investigar en paràmetres igualitaris, doncs és una cosa fonamental, sens dubte, vaja.
2: El cas dels atacs de cor, jo ho conec per la doctora Carme Valls, que n'ha parlat moltes vegades, que, clar, coneixem els símptomes dels homes, no? Que són aquest braç, els hem vist a les pel·lis, sí, a l'imaginari col·lectiu, aquest braç que de cop fa mal, aquest dolor al pit, però, en canvi, no sabem i, per tant, per això provoca més causes de mort, perquè no podem prevenir, que en el cas de les dones pot començar com un dolor d'esquena, com un cansament extrem, no? I són símptomes diferents. Per tant, és absolutament perillós. Ja no parlem de la salut mental i de com, des de fa segles, a les dones se'ns ha
1: Vaja, tenim problemes amb la comunicació de l'Estel. Estel, és que no et sentim...
0: Es talla una miqueta.
1: T'entretalles, però vaja, ja ha quedat clara.
0: Hi havia un de fons com si fos un puput. Jo no sé, que viu al camp, l'Estel, o no? O viu a la ciutat?
1: No, penso que viu a la ciutat. El que passa és que els ocellets últimament estan una mica...
0: Sentia un puput de fons.
1: Una mica pesadets estan últimament.
0: No, home, deixa els pobres, home, que han de fer els ocells.
1: Jo et dic que els que ens llevem ben d'hora per obligació...
0: Els estornells fan molt de soroll.
1: A les 4 del matí. Estan bramant, tu.
0: Bueno, perquè tenen el seu horari, dona.
1: Sí, però ja tinc un despertador, m'explico. Que em sona una mica més tard que quan em vell li dona la gana de començar a cantar, però vaja. Escolteu, moltíssimes gràcies, Francino,
0: a tu,
1: Estel,
0: com sempre.
1: Us espero dilluns que
2: gràcies
1: ve.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga,
1: adéu, que vagi bé.
0: La tenim bé. Un petó, adéu-siau.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Aquí Catalunya.
4: Jumping up and down the floor.
3: Amb Marina Fernández.
4: My hat is an animal.
1: Evelyn Segura, biòloga, divulgadora, què tal, com estàs?
5: Acalorada, però bé, bon dia.
1: Sí, acalorada, perquè clar, som a la primavera, però aquests dies ens està deixant temperatures gairebé d'estiu, tot i que avui comencen a posar-se una mica en consonància per l'època que ens toca, ens deia el nostre meteoròleg, el Carbó, però també hi ha hagut pluges, tempestes, canvis de temps una mica abans d'aquestes setmanes caloroses, i parlant de primavera hi ha hagut una expressió que hem sentit històricament sempre, la de la primavera de Sang Altera o la primavera a l'estació de l'amor, aquesta associació d'idees que no és perquè sí. Volem saber què hi ha de cert en aquestes expressions populars, què hi ha de cert en això que la primavera és l'estació de l'amor, fixant-nos en el món animal.
5: Sí, a veure, hi ha més ciència del que sembla en aquesta frase, i m'explico. A veure, realment no és que sigui l'estació de l'amor, com l'amor que entenem els humans, però sí que és veritat que podríem dir que és l'estació de la vida, perquè moltes espècies utilitzen, no?, o aprofiten la primavera per reproduir-se. I llavors podem dir que sí que potser és una mica... No sé si la de l'amor, però sí la de les oportunitats.
1: Però no totes, o sí?
5: No totes. O sigui, la majoria. Pensa que hi ha algunes espècies, com el pingüí emperador, que es reprodueix en ple hivern.
1: Ah.
5: Sí, que hi ha algunes que utilitzen altres moments. Però el fet que utilitzin la primavera és perquè ara... Bueno, aquests dies no sé si diria que són temperatures més agradables perquè realment ha fet molta calor, però sí que és cert que els dies s'allarguen, per tant, doncs ells ja noten, és un missatge, no?, que la natura envia dient, ei, que ara comença una època de temperatures més suaus, no? No hi ha tantes situacions com de risc, temperatures més estables, més disponibilitat d'aliment, llavors és el moment, diguéssim, perfecte o més perfecte perquè moltes espècies es posin a tenir les seves cries perquè això assegura la seva supervivència.
1: Clar, i com saben que arriben a aquest moment? Perquè les temperatures poden variar un any en relació a l'altre.
5: Sí, perquè és veritat que els meteoròlegs diuen, no?, que aquesta primavera ha sigut una primavera més normal que altres anys perquè hem passat anys amb unes calorades increïbles, no?, i fora de lo normal degut al canvi climàtic. No és tant la temperatura, sinó que, perquè com dius és molt variable, sinó que és les hores de llum. Les hores de llum, el fotoperíode, condiciona moltíssimes coses de la nostra vida i de la vida dels animals i de les plantes també. Llavors, ells es basen sobretot, quan s'allarguen, no?, això que els dies es fan més llargs, condiciona una mica el nostre sistema hormonal, és unes senyals externes que el nostre cos i el de moltes espècies animals detecta i d'aquesta manera és en què es preparen. Hi ha variació d'hormones i, per tant, es preparen per aquest moment de l'amor, que podríem dir.
1: Però, clar, abans de reproduir-se han de trobar parella.
5: Clar, per això jo crec que això és el que sí que li diria més l'estació de l'amor, perquè abans de reproduir-se, òbviament, han de trobar amb qui fer-ho, han de trobar la parella més òptima per reproduir-se, tenen les seves cries.
1: I com s'ho munten, això?
5: Doncs podríem dir que tenen tècniques que els humans podríem dir, no, ai, que especials que som, o que hem inventat, res, la natura s'ho ha inventat tot, i tenen tècniques de seducció increïbles, o sigui, podríem dir que els animals lliguen.
1: Com ara, per exemple?
5: Com ara. A veure, una de les tècniques que els humans no podríem utilitzar. A mi, jo tinc debilitat, per exemple, la gent que fa música.
1: Ja, ui, sí, a mi ui, passa
5: sí,
1: també
5: sí,
1: això.
5: No? Sí, no? Veus algú sí, que sí. canta bé sí, o que sí, toca sí. algun instrument?
1: La guitarra, això? La guitarra.
5: Ah, mira, tinc la mateixa debilitat. Llavors dius, uah, de cop es torna aquella persona com molt sexy, sí, sí. encara que potser de primeres no t'haguessis plantejat.
1: És com si fos un videojoc i toquessin els, no? les sí. tres tecles...
5: Pum. Doncs té el seu truc. És que a nosaltres també ens afecta, la primavera, o sigui, en els humans també tenim un despertar hormonal, també podríem dir que és l'estació, tot i que hi ha cançons que diuen que en verano los chicos se enamoran, no? Però la primavera és quan comencem. I la música és un punt de debilitat, o sigui, l'art no, que ens arriba a través de les oïdes a nosaltres ens pot influenciar molt i els animals també l'aprofiten. Crec que si haguessin de dir quins són els animals...
1: Els artistes destacats.
5: Els artistes musicals del món animal... Home, els ocells.
1: Clar.
5: Hi ha alguns que s'ho treballen molt.
1: Just ara escoltàvem l'Estel, que ens entrava des de casa seva, que tenia el Ferrantino deia, crec que és una puput que hi havia per allà cantant, perquè era Barcelona.
5: Pot ser. Jo, mira, fa dos o tres dies també sentia una puput des de casa, a més fa un soroll així de puput, puput, i, bueno, no sé, sí que podria ser. Clar, canten, i... poden agradar-nos més, menys, ens poden deleitar més a les nostres oïdes o despertar-nos pel matí, perquè és veritat que hi ha companys meus i amics que em diuen, ostres, què passa pels matins que, no? Per exemple, els pardals tenen unes cantades... Bé, el cantar dels ocells serveix per marcar territori, per dir també que estan allà, que és presència, però també són missatges d'amor que envien perquè siguin escoltats per les seves possibles parelles.
1: Però els ocells són els únics que canten per conquerir, per conquistar les seves parelles?
5: No, i jo crec que si et poso alguns sons, segur que et sonen.
1: A veure.
5: Aquestes serenates nocturnes.
1: Això també és una maniobra de seducció, eh?
5: Sí, perquè el que... I a més hi ha una cosa molt curiosa. Pensa que aquests, els gripaus, granotes, molts amfibis, canten a les últimes hores del dia i ja a entrada la nit. Clar, en aquelles hores no hi ha llum, per tant, ser detectat per un depredador és més complicat. Mm-hmm. Home, si et poses a cantar...
1: Malament, rai.
5: Malament, perquè estàs delatant-te, no? Clar. Llavors és molt curiós perquè si tu estàs al costat d'alguna zona humida i sents aquesta serenata nocturna i et vas apropant, de cop desapareix. Per què? Home, perquè hi ha un sistema de seguretat. Si t'apropes massa, diuen, llepa, calla, que em veuran, no em trobaran. Però...
1: Que no és la granoteta que jo buscava, no?
5: Exacte. No, és un altre monstre diferent que potser em ve depredar, no? Llavors ho posen en una balança. Deixar-me escoltar, no? Delatar la meva presència, la meva situació, o trobar l'amor. Uh-huh. Doncs ho posen en un equilibri i, bueno, em delato... però fins a un límit, i llavors callen.
1: Clar, estem dient, és la primavera, l'època que busquen per aparellar-se, no sé si a més també la primavera i de nit, que si això és un fil conductor, que prefereixen fer-ho més entrada a la nit que no pas de dia.
5: Clar, té un punt com per nosaltres com un punt romàntic, però pensa que durant la nit, si utilitzes el so per seduir les teves melodies, per la nit hi ha molt de més silenci, per tant, que siguis escoltat, clar, és molt més fàcil.
1: És més fàcil que et captin. I les granotes no són les úniques, clar. Que quina matraca, tu, imagina't que tu t'intentes seduir algú amb aquest nivell d'insistència.
5: Amb aquests violins, perquè a més aquests no
1: amb
5: fan...
1: Amb aquesta estridència, sí.
5: Sí, sí, sí. De fet es diu estridulació.
1: Ah, sí?
5: Té una... Sí, sí, la sonoritat és una mica semblant. I és perquè no utilitzen les cordes vocals, sinó que el que fan és fregar les seves ales. És com, saps això de l'anís del mono, no?, que sí. rasques. Doncs seria una cosa així, no?, una mena de raspall i un rascador, i així és com fan aquests sons. I només són els mascles els que fan aquestes melodies. Són ells els que s'han de treballar al cridar l'atenció de les femelles i demostrar no només que estan allà i quina espècie són, perquè pensa que en aquests missatges sonors també hi ha la teva posició, però quina espècie ets i quines intencions tens, és a dir, que la teva intenció és buscar parella, no?
1: És la noche de l'amor. Tinder, no?
5: Totalment, és una... Sí, és un Tinder. I llavors tu el que vols és això, no? Dir on estàs, que estàs buscant parella i que a més ets un tio buenorro. Ets un bon candidat. I això és a través de les melodies. Com millor cantin, com millor entonin, més èxit tindran.
1: I en funció del cant que fan, saps que varia l'objectiu?
5: Sí, perquè els grills, a més, fan melodies diferents en funció del que volen. Si el que volen és atraure a una parella o una femella, és un tipus de melodia. I un cop han cridat la seva atenció, canvien amb una melodia una miqueta més suau, més tendra. Però el tema és que allà, però, poden haver-hi els grills que aprofiten aquesta situació. Si no has nascut amb el do del cant, no, com jo que ara tinc una fonia maca, també no triomfaria en una nit de cantades nocturnes, doncs el que fan molts grills és que, home, soc petit, potser no m'he alimentat prou bé, el meu cant no serà tan seductor, es posen al costat dels grans cantants...
1: Pirates!
5: Sí, i s'aprofiten de les femelles que es venen atretes per les melodies aquestes seductores dels bons cantants, i ells estan per allà a la vora i aprofiten. A vegades, quan callen els bons cantants, ells fan alguna coseta per a veure si cola.
1: Llavors es delaten,
5: sí,
1: no?
5: Sí, i si no, doncs el que faré és allò, estar pol·lurant per allà al voltant.
1: I amb els mamífers què passa?
5: Els mamífers també canten, potser no aprofiten tant la nit, són una miqueta més discrets, però, per exemple, la brama dels cèrvols. Ai, que sí. Passa aquest és a la tardor. Això no només és un tema de mostrar la seva virilitat i la seva potència i marcar territori i dir-li als altres mascles no t'enfrontis a mi perquè potser suspendent, perdent, sinó també és una manera de seduir a les femelles. Així que les vocalitzacions en mamífers també són molt importants.
1: I si no sedueixen amb la sonoritat, diguéssim, amb quines altres estratègies tenen per lligar?
5: La música ve associada amb una altra cosa. Una cosa és fer música, potser no pots tocar un instrument, però tens el ritme al cos.
1: Ah, també,
5: clar. Per tant, ballar amb una bona coordinació de moviments, amb gràcia, amb salero, això és molt sexy també. Sí, i els animals, això no se'ls passa per desapercebut. Hi ha molts animals que faran unes coreografies del més espectacular i que al final el seu objectiu és, òbviament, cridar l'atenció de les femelles.
1: I quines són aquestes espècies?
5: Mira, molts ocells fan danses, a vegades simplement són danses com molt espectaculars. Els ocells que li donen els ocells del paradís, a la zona asiàtica,
1: val.
5: Allà jo crec que són coreografies que ben bé podrien competir amb Michael Jackson. O sigui, si els veus, és brutal, perquè més fan una combinació de moviments, és unes performances brutals, amb combinació de colors i d'efectes visuals i de moviments de plomes especials. Vull dir que són uns mascles que realment s'ho treballen. No sempre tenen èxit.
1: Sempre els mascles, eh?
5: Sí, és que aquí, això que ens estigui escoltant potser dirà, va, vinga, trobeu el feminisme a tot arreu. Bueno, és que són els mascles que s'han de currar el que crida l'atenció a les femelles. I són elles les que es cullen, no en totes les espècies, òbviament, però en aquelles que, sobretot, veiem que hi ha un dimorfisme sexual, que diguem els biòlegs, que és que mascle i femella són aparentment diferents, tenen aspectes diferents, doncs és perquè els mascles, la seva feina és cridar l'atenció, seduir, reproduir-se el màxim possible, ser escollits el màxim de vegades possibles, i les femelles, com ens passen altres moltes vegades, doncs no hi ha una corresponsabilitat amb les cures paternals. I són les femelles les que s'han de cuidar de les cries. Per tant, no inverteixen tant d'energia en seduir, ser molt exòtiques, sinó que són més discretes, perquè al final els hi tocarà doncs passar desapercebudes per assegurar la supervivència de les cries. No passa amb totes les espècies, però en aquelles que tenen dimorfisme sexual, això és el que passa, que són elles les que acaben escollint el que val la pena.
1: Ja, clar, i això fa que el fet d'haver-s'ho de currar més per cridar l'atenció influeixi també en el pelatge o en la forma, en els colors d'alguns animals.
5: Clar, és que potser el so, no?, que dèiem, o les danses, ens poden passar una miqueta més desapercebuts, però el que realment veiem més habitual és quin ànec collverd més bonic, i la femella pobreta, no? Així marronosa, la natura no l'ha graciat amb un plomatge exòtic. Bueno, és que no ho necessita, perquè al final els ànecs, qui cuidarà dels ànecs és ella. Per tant, passar desapercebut assegurarà la supervivència dels petits, i el mascle és un pandó que va aquí, va allà, va allà, va allà, i l'única cosa que vol és lluir-se, o sigui, el que vol és mostrar les seves aptituds i el seu... I a més, com més bonics, diguéssim, com més lluents i més ben cuidats estiguin el seu pelatge, plomatge, etc., això significa que, una, t'estàs alimentant bé, ho sabem, no? Som el que mengem. Si mengem amb bona qualitat, el nostre cabell lluirà millor, la qualitat de la nostra pell, vull dir, la nostra salut està condicionada també en una bona alimentació. Per tant, si tens una bona alimentació, és que ets un tio llest que saps on buscar la bona alimentació. I si a sobre ets un guaperes que crida molt l'atenció i estàs viu, no t'ha menjat un depredador, és que potser ets una miqueta espavilat i saps viure bé. Per tant, ets un bon candidat.
1: O sigui que es cuiden de la seva aparença, com fem nosaltres. D'alguna manera també ho fem. També volem mostrar la nostra millor versió. No sé si hi ha una part també molt animal en això.
5: Sí, ens cuidem perquè volem agradar. O sigui, encara que ho reconeguem d'una forma més directa o més indirecta, tots el que volem fer és agradar, ja sigui a algú en concret o ja sigui a la societat, però volem ser acceptats.
1: O a un mateix.
5: O també, a un mateix. No? Jo crec que això és el que hauria de ser sempre, agradar-nos a nosaltres mateixos. Però quan t'agrades a tu mateix, també la teva actitud canvia. Ets més segur de tu mateix, i això acaba sent més sexy i més seductor, també.
1: I això de les feromones, què? Perquè, clar, pel que estaves dient, tot això ho capten les femelles en el món animal. No sé si en els humans funciona de la mateixa manera.
5: A veure, amb els humans, home, òbviament, les feromones no, perquè s'ha demostrat que els humans no tenim l'òrgan vomeronasal, que seria l'encarregat de poder percebre, detectar aquestes feromones.
1: Val.
5: Però això vol dir que som...
1: Tenim atrofiat, això, nosaltres.
5: Això tenim atrofiat, moltes coses tenim atrofiades. Però això vol dir que som... no? Que ens és igual l'olor d'una possible parella. Mentida.
6: No, home, no, per
5: hi ha,
6: favor.
5: Hi ha algunes olors que tires enrere i d'altres que dius, ai, quin perfum, no? I això, els que fabriquen els perfums ho saben molt bé. Utilitzen feromones? No, és un tema de plaer, també. Però sí que s'ha demostrat científicament, a més amb un experiment molt divertit que van fer que unes persones passessin tota una nit amb una samarreta posada i la suessin. Per tant, deixessin allà impregnat en la seva olor corporal. I després les van tancar amb caixetes independents i van demanar que a possibles parelles sexuals, no?, amb molt, molt diverses, escollissin, les oloressin i escollissin quina és la que més els hi agradava, a través de l'olfacte. No veien aquella persona, no havien tingut contacte de cap manera, només a través de l'olfacte. I el que es va descobrir és que escollien aquella samarreta que pertanyia a una persona amb un sistema immunològic més complementari al seu.
6: Wow.
5: Per tant, l'olfacte ens dona molta informació també de si aquella persona ens convé o no ens convé a l'hora de tenir descendència.
1: O sigui, que també fem servir el nas per enamorar-nos. Tornant a les tècniques, dèiem, el cant, el ball, n'hi ha més? En
5: sí,
1: el món animal?
5: Sí, o sigui, en altres l'olfacte ens influència, però no tant, i en d'altres que no l'oloren, sinó que el detecten a través d'antenes. Les papallones nocturnes, les arnes, tenen unes antenes molt plomoses que detecten aquestes feromones, però clar, quan... Una cosa és dir on estàs, no? Cantant, ballant, això, dient que estàs predisposat a tenir parella, que estàs on fire, però després has de convèncer amb aquell animal que has atret, que
1: sí,
5: tu ets la millor opció. Hi ha alguns que van un pas més enllà i fan regalets.
1: Ah, mira, exemples.
5: Fan regalets. Per exemple, els humans podem portar una caixa de bombons, un ram de flors, no sé, regals potser una miqueta més originals. Fem regals per dir, mira, soc detallista. Els pingüins es regalen pedres.
1: Ah,
5: no amb un anell, sinó pedres, que agafen pedres, les cullen perquè aquella pedra al final acabarà formant part del niu. I diuen, mira que bonica que és aquesta pedra, tinc bon gust, soc talentós fins i tot en escollir la bellesa del nostre entorn. Hi ha d'altres animals que potser ens sorprendran una miqueta més, que són les aranyes. Les aranyes tenen unes tècniques de seducció que ens podrien fins i tot treure els colors a més d'un, perquè tenen un camassutra molt espectacular, però també és veritat que alguns acaben a l'estómac de les femelles.
1: Vaja.
5: Vull dir que s'han de currar molt per no acabar sent devorats. I justament per això, per distreure a les voraces femelles, els mascles moltes vegades els hi fan regalets embolicats amb seda.
1: Uau!
5: Que és molt cuqui, això. A vegades aquests regalets no tenen res a dintre, per tant, és simplement l'entreteniment de la femella desfent tots aquests fills de seda.
1: És un trampantojo.
5: Exacte. D'altres vegades sí que hi ha una petita presa a l'interior i, bueno, és una manera de convèncer de dir, mira, no? És un petit detallet. I altres ocells es regalen abelles, com els abellerols, que ara també els escoltem als nostres cels, com volen, es regalen abelles, d'altres es regalen algues, vull dir que sí, es fan regalitos.
1: Evelyn Segura, moltíssimes gràcies, la primavera a l'estació de l'amor.
5: Sí, jo crec que sí, d'alguna manera o una altra, l'amor està a l'aire.
1: T'esperem aviat, fins ara.
5: Una abraçada.
1: Adéu. Nova setmana, nou expedient Tiscar. Clara Tiscar, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Avui ens expliques un cas resolt, però pel qual no s'ha fet justícia.
7: Sí, que només s'entén si el culpable ha estat encobert.
1: Obrim l'expedient Tiscar.
8: La Tara Calico té 19 anys i viu a Nou Mèxic. El dimarts 20 de setembre de 1988 surt en bicicleta com acostuma a fer. Surt a pedalejar, sempre amb els auriculars posats, i li diu a la seva mare que a la una ha quedat per jugar a tennis. Si s'entreté més del compte, l'ha d'anar a buscar i portar-la a la pista. La seva mare, que durant molts anys l'ha acompanyat, perquè també és aficionada a anar en bici, voldria que la Tara anés amb un esplai pebre. Alguna vegada, un vehicle les havia perseguit.
1: Què li passa a la Tara?
7: Doncs que no apareix, la seva mare la va buscar en cotxe a l'hora que li ha dit i no la troba. Sol fer una ruta de gairebé 55 quilòmetres, amb milles són 17 d'anada i 17 de tornada, i a la Tara hem d'explicar que la descriuen com a independent, madura i automotivada. La setmana passada se li va punxar la roda de la bici i ha sortit amb la de la seva mare, la qual té els cables de frenar de color groc.
1: I aquesta ruta que acostuma a fer és perillosa?
7: Viuen a Rio Communities, un barri de Betlem, que amb els anys acabarà convertir-se en un suburbi, però que a final de la dècada dels 80 és una ciutat molt més petita que ara, enmig del desert. La Tara arriba a la carretera estatal 47, que és per on fa la seva ruta pel Ural, com si fos un Vianant, i això vol dir que ho fa en direcció contrària a la que circulen els cotxes que li venen de cara.
1: Descartem accident de trànsit?
7: Recorreran la carretera una vegada i una altra i no trobaran res. La Patty, la mare i el nòvio de la Tara passen per una zona d'acampada anomenada J.F. Kennedy Campgrounds, on veuen una furgoneta amb tres nois bevent. S'aturen i els pregunten si l'han vist. Ells diuen que no, els sembla estranya l'actitud d'aquests nois perquè la troben defensiva i avisen a l'oficina del xèrif de la desaparició.
1: I aquests nois són importants?
7: La furgoneta és una pick-up, però porta una coberta per tota la part de darrere, com si fos una caseta de fusta. El pare de la Tara, de nom John, també es troba aquests nois i tenen la impressió que un es mou per evitar que vegin la part posterior de la furgoneta per on podrien entrar o carregar les coses. A cap d'unes hores, el xèrif Lawrence Romero Sr. ordena començar la recerca.
1: I d'ella, per tant, no en troben ni rastre, la bici tampoc.
7: Els laterals de la carretera per on circulava la Tara veuen marques de pneumàtic de la bicicleta i són unes empremtes que de sobte desapareixen. Apareixen més endavant com si s'hagués endinsat al desert. Segueixen les marques de pneumàtic i arriben a una zona, a uns 200 metres de la carretera, on hi ha diverses llaunes de cervesa. Mig enterrada, troben una cinta d'una banda que és la seva preferida, per tant podria ser una cinta de música que portés ella, i a prop de tot això hi ha l'entrada del campament Kennedy, que és on hi havia aquests nois que us he comentat abans, i troben el Walkman de la Tara.
1: Però ni la bici ni la Tara.
7: No, hi ha testimonis com un ranxer, un ramader, que aquell matí va estar movent el bestiar en uns camps propers a aquesta carretera i que va veure-la. Van veure-la també un grup de caçadors que portaven un cèrvol carregat amb una furgoneta. Ells també la recorden perquè a l'alçada de l'entrada al càmping Kennedy es van trobar amb uns nois en una furgoneta Ford antiga, de color clar, no tenen clar si era blanca o gris, que estaven a l'entrada impedint el pas. I el conductor de la furgoneta mirava la noia de la bicicleta.
1: O sigui que coincideixen a assenyalar la furgoneta i els nois.
7: Sí, i els homes del xèrif Lawrence Romero continuen preguntant a tothom que circula habitualment per la 47 o que viu a la zona, i trobaran 7 testimonis que recorden haver-la vist. I d'aquests, 5 recorden la furgoneta pick-up de color clar seguint la noia. Qui possiblement ofereix la millor descripció és l'Ishmael, que és un granger que portava un remolc amb el cadàver d'una vedella al veterinari perquè li fes l'autòpsia.
8: L'Ismael veu una furgoneta que sembla parada, però que en realitat circula molt lentament. A l'altra banda de la calçada hi ha una noia en una bicicleta, porta els auriculars posats i la furgoneta roman uns metres darrere seu. L'Ismael creu que són parents de la noia i la segueixen per controlar-la o recollir la bici si comença a ploure. Al costat de la furgoneta, al voral i alguna cosa fosca movent-se oculta darrere de la furgoneta. Al principi li sembla un gos, però després veu que és un home ajupit que es fica dins del vehicle. Continuen anant molt lents, tant que algú pot anar ajupit al costat de la furgoneta. A més, li ha semblat estrany que a la part del darrere, on hi ha una obertura, hi ha diverses camises penjades, de manera que no es veu el que hi ha a l'interior. Són de color caqui, verd militar, estan perfectament planxades i sembla que les hagin posat expressament per tapar l'interior. Decideix avançar la furgoneta i quan arriba a l'alçada del conductor, veu que és massa jove per ser el pare de la noia i té clar que tampoc no és el nòvio per la forma com la mira.
7: Pensa avisar a la noia, que és a l'altra banda de la carretera, però darrere d'ells venen més vehicles i se'n va.
1: I recorda l'aspecte del conductor a banda de la seva mirada?
7: No ha oblidat ni la particular furgoneta ni l'aspecte del conductor, que dels tres que creu que anaven a la furgoneta és l'únic que ha pogut veure bé. Té els cabells de color pèl roig, tallats molt curt, d'estil militar, i hem de dir que l'Ismael se sent molt culpable perquè se'n va anar de l'escena. Passen els mesos, però no arriben les respostes i de sobte apareixen fotos polaroids que emboliquen més la troca.
1: Unes polaroids?
7: Sí, la primera apareix el juny de 1989 a gairebé 2.000 quilòmetres de casa la Tara. La cosa va així: una dona aparca davant d'una botiga al costat d'una furgoneta Toyota de color blanc sense finestres a la part del darrere i quan torna a sortir de la botiga la furgoneta no hi és, però veu una foto polaroid a terra cap per avall. L'agafa i veu que hi ha una noia adolescent de 15 o 16 anys, també pensa que podria ser una mica més gran, amb un nen petit d'entre 8 i 11.
1: I ella és la Tara o no?
7: La imatge està clarament presa a la part de darrere d'una furgoneta i entre la noia i el nen hi ha un coixí amb una funda de ratlles blaves. Hi ha també un got de plàstic i un llibre. I una altra família de Nou Mèxic contacta amb les autoritats perquè estan convençuts que el nen que surt a la foto és el seu fill, Michael Henley, desaparegut 5 mesos abans que la Tara. Ell no anava en bici, sinó que feia una excursió a les muntanyes Zuni, a 120 quilòmetres d'on desapareix la Sara, també a Nou Mèxic. Es va escapar i no va tornar mai, fins que apareix la Polaroid.
1: I són ells?
7: Les dues famílies viatgen a Florida per inspeccionar la fotografia i les dues mares en surten convençudes de que són la Tara i en Michael. La mare d'ella diu que ha vist una cicatriu a la cama de la noia de la foto idèntica a la que tenia la Tara, i hi ha un altre element que fa pensar la mare que podria ser ella, el llibre que he dit que estava al seu costat. La Patty diu que My Sweet Odrina, de B.C. Andrews, és el seu llibre favorit de la seva filla. Paral·lelament, han analitzat el paper amb el que està impresa la foto i està al mercat des d'abril de 1989, cosa que implica que si la noia de la foto és ella, s'ha pres mínim 8 mesos després de la seva desaparició, amb la qual cosa podria indicar que està viva.
1: És a dir, esperances per la família.
7: Sí, però lamentablement, el juny de 1990 s'esvaeix l'esperança per la família del Michael perquè troben les seves restes. L'autòpsia determina que no hi ha cap signe de violència, ni tan sols fractures accidentals, i que va morir de fred.
1: I l'FBI no es pronuncia sobre això?
7: Per Scotland Yard, la noia de Polaroid és la Tara Calico. En canvi, els laboratoris de l'estat de Nou Mèxic creuen que no ho és. Busquen el desempat amb l'FBI, que arriba a la conclusió que no poden afirmar ni que ho sigui ni que no ho sigui. I aquesta pista mai aporta més informació.
1: Però és que a més hi ha una segona Polaroid.
8: Poc després, en un solar amb un edifici en construcció a Califòrnia, a l'altra costa, hi troben una altra instantània amb una noia molt similar a la de la primera foto. En aquesta segona Polaroid es veu un primer pla d'una noia emmordassada, també té els cabells castanys, però les seves faccions gairebé no s'aprecien perquè la foto està molt cremada, és molt clara. Sota el seu cap hi ha un coixí de ratlles blaves sobre fons blanc, similar al que s'observa a la foto de la furgoneta. Aquesta foto està impresa en un paper que està al mercat des del juny del 1989, per tant, és només una mica posterior a la que van trobar al pàrquing de Florida.
1: Podrien ser la mateixa persona.
7: Hi ha una altra imatge que es relaciona amb aquestes dues, però jo, francament, no hi veig la relació. En aquesta tercera imatge s'hi veu una dona i un home asseguts en un tren, i la dona, la noia, sembla estar lligada i amb els ulls embenats. Per mi, si m'ho pregunteu, cap d'aquestes tres fotos és la Tara.
1: O sigui, indagacions en via morta.
7: El cas, efectivament, entra en via morta i el departament del xèrif diu que no té recursos per continuar investigant, i el 1993 passa el cas al fiscal del districte. L'investigador que es fa càrrec del cas, una vegada revisat l'expedient, diu que no creu que la Tara segueixi viva i descarta l'opció del segrest. La seva hipòtesi és que algú se la va emportar per força, sí, per violar-la i matar-la després. Fins i tot diu que saben qui són els tres culpables i els amenaça dient que tard o d'hora els agafaran. Una dècada després, és declarada morta de manera oficial víctima d'un homicidi. La Patty, la mare, mor el 2006 convençuda que la seva filla era la noia de la Polaroid i que estava retinguda en algun lloc. El 2008 es compleixen dues dècades de la seva desaparició i hi ha un nou xèrif, René Rivera, que també diu que saben el que va passar amb la Tara, que van ser uns nois del poble, adolescents, que van voler vacilar-la una mica amb la furgoneta conduint darrere seu i la van colpejar accidentalment, que ella va morir i ells es van desfer del cadàver.
1: O sigui, que com aquella cançó dels Manel, ho sap tothom però no ho diu ningú.
7: Assegura que coneix el nom dels implicats, encara que no explica com ho sap, però diu que el més important per poder avançar és trobar el cadàver. Sembla que un dels testimonis que té són dues dones que viuen en una casa al costat d'un terreny que és propietat d'un dels implicats i que casualment és amic del fill del xèrif.
1: Un amic del fill del xèrif.
7: Aquestes dones van veure el noi amb el seu pare, que no és el xèrif, el pare de l'altre noi, que va un forat a la finca molt més profund que l'alçada del pare, van treure alguna cosa de la furgoneta i la van enterrar al forat. El xèrif Rivera ordena cavar el lloc, però ho deixa a la meitat de la profunditat que li havien dit. Va dir que tornaria, però no ho va fer mai. Això ho sabem gràcies a la Melinda Esquivel, que viu a Los Angeles, on fa pel·lícules i que va anar a l'institut amb la Tara. Ella al·lucina quan li diuen que tothom al poble sap qui ho va fer, i el que sabem de moment és que eren 3 o 4 nois, una mica més joves que la Tara, que havien coincidit amb ella a l'institut 2 anys abans i per tant tenien entre 16 i 18 anys.
1: I quin any és això?
7: Doncs quan la Melinda comença a investigar aquest tema és el 2010, i el primer que fa és revisar l'arxiu policial i descobreixen que falta informació rellevant. faltant declaracions. Per exemple, i ho saben perquè troben carpetes amb el nom de sospitosos i estan buides. A l'arxiu policial, per exemple, hi troben un correu electrònic imprès d'un home anomenat Baron Freeman, que diu que sap què va passar, però no hi ha cap mena de notació sobre si els investigadors van fer un seguiment d'aquest testimoni. Esquivel ho fa.
1: I?
7: Doncs explica que a uns metres de la tara, molt lentament, la seguia una furgoneta Ford, antiga, de color clar, amb un noi al volant que la mirava somrient de manera lasciva. Ella no se n'havia adonat perquè portava els auriculars posats, així que ell es va col·locar entre la furgoneta i la noia i va intentar cridar-li l'atenció o donar-li l'oportunitat de demanar-li ajuda si se sentia en perill. Però ella ni es va immutar. Un any després es va assabentar de la desaparició gràcies a l'article d'una revista. Va trucar al xèrif un any després, però va penjar abans que li contestessin perquè va pensar que qui li faria cas un any després. Després va enviar el correu al departament del xèrif, però mai en va rebre resposta.
1: I hi ha més testimonis dels quals no han pres nota, per entendre'n.
7: Una noia que anava a l'institut al cotxe amb la seva mare aquell matí, que va identificar sense problema el noi que va veure a la furgoneta, però mai no va saber qui era. Fins que anys més tard, el 1991, va veure aquesta mateixa foto en un diari i el va reconèixer. Us en recordeu del granger que portava una vedella perquè li fessin la necròpsia? Doncs un mes després, a Albuquerque, hi veu la furgoneta. És impossible no reconèixer-la perquè recordem que té una mena de cabana de fusta a la part posterior. És la mateixa furgoneta i la condueix el mateix noi pèl roig que va veure perseguint la Tara.
1: I com pot ser que no tinguin el seu nom?
7: Doncs un veí de l'Ismael té un net que sap què va passar amb la Tara, diu. Diu que van ser uns nois de l'institut capitanejat per Lawrence Romero Jr., és a dir, el fill del xèrif. Però mai no el van detenir, ni a ell ni al seu amic pèl roig, que tenia una furgoneta Ford antiga. Una de les persones amb qui parlen és un agent del xèrif, Frank Mezzola, que té una confessió d'un home que li va fer abans de morir. Li explica que l'adolescent fumava marihuana i solia comprar-la al seu veí, que era el fill del xèrif, Lawrence Romero Jr., que vivia en un tràiler a la propietat del seu pare. Lawrence Romero havia excavat un soterrani sota aquest tràiler, que era on es reunien per fumar. Uns dies després de la desaparició de la Tara, hi va anar en aquest soterrani i va veure un bony tapat amb la lona blava. I després la conversa es va desviar cap a la Tara, és a dir, havien omplert el soterrani aquest que feien servir per fumar. El Dave Silva, l'heroi Chávez i Lawrence Romero, que són aquests tres nois, més el noi pèl roig, s'explica que van colpejar la Tara amb la furgoneta, que se la van emportar per violar-la. Després la Tara els va amenaçar i els va dir que acabarien a la presó, i entre els tres la van agafar. El fill del xèrif la va matar amb un ganivet, a ell el van amenaçar de matar-lo si explicava alguna cosa, i diu que si no els van detenir va ser perquè qui va matar la Tara era el fill del xèrif, que ja feia anys que traficava amb drogues sense que ningú l'agafés.
1: I no han pagat mai pel crim.
7: És impossible que es faci justícia a hores d'ara, perquè Lawrence Romero Jr. va morir el 1991. La versió oficial és que es va suïcidar o que va morir jugant a la ruleta russa. El 2017 mor el xèrif Lawrence Romero, i Melinda Esquivel publica el seu podcast Vanished, que és on hi ha tota la informació. I després d'aquest podcast, que era el 2019, el cas no s'havia resolt, però sembla que encara hi ha investigadors fent alguna feina, perquè ofereixen $20,000 de recompensa perquè ajudi a solucionar-lo. Justícia no se'n farà, i els pares de la Tara fa anys que van morir, però encara hi ha gent que la va conèixer, la va estimar i que mereixerien tenir totes les respostes.
1: Doncs sí. La setmana vinent, gràcies, Clara, més expedient en directe, com sempre els dilluns a l'Aquí Catalunya, i si no, quan vulgueu, a la vostra plataforma de podcast preferida.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Morts de merda. Morts. Ben Javi Llegas, Quico Amat, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, digues. Marina Fernández. hem de fer una harmonia amb
9: total,
6: el seu nom.
9: Total, no? Així, ens hi correm.
1: Podeu seguir practicant a casa. De moment, avui què porteu?
9: Amb yodeling, amb canto, amb jo, cantirolès.
6: Jo he agafat embranzida amb els rockers, amb les estrelles del rock mortes, i intentant faltar el respecte als fans.
1: Que t'estan cantant, sí, que t'estàs agradant cada vegada
6: total,
1: més.
6: Sí. I si voleu, per aquí. Si voleu, començo jo. Avui porto a l'Eliot Smith, vale? Ja. Eliot Smith és el músic que va patir, jo crec, l'acné més heavy de la història del rock and roll.
9: Jo diria Barola, jo diria Barola, sí. Estil sí. Edat mitja, eh?
6: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara després parlarem també de la seva capacitat per pentinar-se.
9: Nivell noriega, eh?
6: Totalment. Llavors, Eliot Smith és un tio que neix a Omaha. Neix en el seno d'una família acomodada.
1: On és això d'Omaha?
6: Omaha és als Estats Units. Ah. No recordo l'estat, però l'estat podria ser...
9: No sona centre Omaha. Vibrant de civilització.
6: No, però en qualsevol cas ell neix això, en una família acomodada, fill de
1: Nebraska.
6: És Nebraska, oi?
9: Molt bé.
6: Fill de metge i...
9: Ja ho sabies, l'has dit per enxampar-lo, no?
1: L'he buscat. Hi ha una cosa que sigui ordinador.
6: Com volaria això? Saps els estats increïbles, no? Omaha, home. Fill de metge i de professora de música, que es divorcien quan és molt petit. I això, com passa, no sé per què, és com una marca quasi necessària a tota la música dels 90, a la música pluralnera dels 90, el divorci dels pares és com algo que el marca la personalitat des de molt petit.
1: I a més m'estàs dient un metge i una professora.
6: Sí, sí, total.
1: Metge, professor, si fos ara, em penso que també seria insostenible el clima d'una família a casa nostra.
9: Bueno, no estarien a casa, estarien de vaga.
6: Estarien de vaga, sí. Amb això vull dir que tothom que es divorcien els pares els hi marca la personalitat. Vull dir que a tope amb el Kurt Cobain i amb l'Eliot Smith, però que tots els nanos ho passen malament. Què passa? Creix a Texas, vale? amb la família de la seva mare i amb el seu padrastre, el nou marit de la professora, amb qui se li inicia una relació ultra complicada, complexa. El tio és bastant rigorós, és dur, i ell no acaba de casar mai amb la personalitat del padrastre. Quan fa 14 anys es trasllada a Portland per viure amb el seu pare, i és el progressista estat d'Oregon, aquest sí que me'l sé, on comença a fer música de forma incipient. Vale? Participa, com sempre, a diverses bandes juvenils i finalment forma Headmister, que és el grup amb el que, diguéssim, ell inicia la seva professionalitat com a músic als 90, i sonava més o menys així.

0: Els primers discos de Headmister m'encanten perquè són super rockeros, ja no són, encara no comença la languidesa una mica i la pena d'Eliot Smith, i molen bastant, però és arrel d'aquesta banda de Portland que inicia la seva carrera en solitari, al principi una mica en paral·lel i després ja de forma exclusiva. Publica àlbums remarcables, àlbums que tenen cançons que m'agraden molt, com Either Or, XO o Figure 8, vale? La seva projecció internacional, però, eclosiona quan és una cançó seva que es diu Miss Misery, és nominada a l'Oscar a millor cançó, vale? És una cançó de la banda sonora de l'indomable Will Hunting, vale? Del 1998, la pel·lícula de Gus Van Sant, vale? Guió de Ben Affleck i Matt Damon. I llavors el porta a actuar. O sigui, passa una raresa pràcticament... és molt estranya perquè era poc habitual que els artistes underground o una mica independents actuessin a les gales dels Oscars. I normalment era un actor, recordo crec que era Antonio Banderas interpretant la cançó de Jorge Drexler, sí, perquè no interessava que fos Drexler. Bueno, doncs aquí sí que és Eliot Smith el qui participa cantant Miss Misery amb un cabell blanc i amb la quantitat d'oli al cabell més loca que he vist mai a la vida. Sí, el traje és un traje blanc guapíssim, però, o sigui, el traje està net, però no s'ha netejat el cabell en moltes setmanes, vale? Llavors, què passa?
1: Això és important per la història? Serà important?
0: És superimportant.
2: És crucial.
1: D'acord.
0: Llavors, 2003. Eliot Smith ja s'ha traslladat a Los Angeles, viu amb la seva parella Jennifer Shiva, i el 21 d'octubre...
2: Ella li va comprar un xampú,
0: sí,
2: però
0: ell no l'utilitza mai. I el 21 d'octubre sembla que tenen, es creu que tenen una discussió forta, ella es tanca al bany per dutxar-se, cosa que no havia fet ell. Vull dir...
2: No, ell no sabia on estava el bany. Per ell era una porta tancada.
0: Ell escoltava i deia, què fa? No?
2: Explou.
0: Bueno, i llavors, què li passa a la Jennifer Shiva? Sent un crit, Marina, això és superimportant, i està una mica relacionat amb el que va parlar el Kiko la setmana passada del seppuku i el harakiri, ¿vale? Sent un crit fora del bany, surt, i quan surt es troba al cos d'Eliot Smith tirat a terra amb un ganivet de serra clavat al pit.
1: Mare de Déu.
0: ¿Vale? L'autòpsia...
2: Sí, clar, ganivet això, del pa.
0: O sigui, un de serra... Si no te punxa, és molt heavy que el tinguis clavat. O
2: sigui, has d'anar fent riqui,
0: com amb un padú. Vale? Llavors, l'autòpsia no declararia... o sigui, bueno, no va declarar res clar, valga redundància, perquè bueno, no tenien tota la informació per poder declarar alguna cosa, però tothom creu que pel seu estat i la seva salut mental fins llavors, la possibilitat de suïcidi era la més alta, vale? I és aquesta, diguéssim, aquesta teoria del suïcidi la que lluita constantment contra els conspiranoics i la teoria de la conspiració rockera, vale? Algú va entrar, el va matar, la seva dona el va matar, totes aquestes coses, vale? Què és lo fort d'aquest cas, Marina, i aquí acabo? És que el que diu l'autòpsia és que va morir a causa de 2 punyalades. I ostres, és molt heavy apunyalar-te un cop al pit, però treure'l i tornar-hi...
2: Però primer...
1: Amb la mateixa arma, eh?
0: No, amb la mateixa arma.
2: Jo crec que el primer era un de mantega, que va dir xunguíssim.
0: No val?
2: No, i si l'hagués donat temps...
0: Va agafar una mica de mantega del cabell. No,
2: si l'hagués donat temps, el tercer sí que era un ganivet tallador.
0: Sí.
2: Però clar, va morir amb el de...
0: Jo vull pensar que va intentar la primera i es va ficar... Va tocar l'esternón, llavors va haver d'intentar a la segona encertar entre...
2: Les costelles.
0: Entre les costelles.
2: Espai intercostal.
0: Espai intercostal. D'acord. Correcte. Eliot Smith.
2: Molt bé, doncs de l'Eliot Smith passem a piranyes, vale? Jo ara us volia parlar de morts de merda en el món animal.
1: Val.
2: No, està super relacionat amb l'Eliot Smith, vale? Hi ha una relació directa, com veureu ara mateix. El 1981 va haver-hi un dels pitjors desastres marítims de la història de l'Amazones, vale? Un accident naval que va ser batejat amb fortuna relativa com The Amazon Apocalypse.
0: Oh, wow.
2: Vale? L'apocalipsi és de l'Amazones.
1: No eren alarmistes allà a l'època, eh? No s'ho havia inventat fer una clavija, això. Les rates nedadores a The Amazon Alarm.
2: He de dir que aquesta és una història real.
0: Com,
2: vale?
0: com es diu que es diu? The Amazon?
2: The Amazon Apocalypse.
0: Això és el que passa als llibres, de...
2: Totalment, les llibreries.
0: De barri.
2: Les llibreries que han de tancar.
0: L'Amazon Apocalypse.
2: Molt bé, has estat finíssim. Aquí, aquesta és una història real, vale? No refrendada pels diaris de merda que acostumo a portar aquí, com el New York Post i coses així, que no sé que realment s'inventen tot el que surt, sinó pel New York Times, i de forma global, vale? Va sortir a tots els diaris. El titular del New York Times és 300 die as Amazon boat sinks. 300 moren perquè s'enfonsa un vaixell a l'Amazones, vale? Mm-hmm. El vaixell es deia, té una mica raro, Sobral Santos 2, mm-hmm, i era un ferri que anava sobrecarregat. Hi havia 500 persones en lloc de les que hi havia d'haver, que no sé quines són, però moltíssimes més. A la propera un poblet que es deia Obidos, Volca, tot Cristo va de cap a l'aigua, i aquí és on els diaris sensacionalistes de l'època tenen el que es diu en anglès field day. O sigui, un dia de festa de cachondeo, perquè llavors han de posar epítets cada cop més superlatius. No? Pues, primer comencen a dir que allò hi era un lloc particular de cria de piranyes, ¿vale? Que era un lloc que estava infestat de piranyes, que van començar a atacar amb el que defineixen com un atac de frenesí menjador. Frenesí menjador és bastant guapo. Frenesí menjador és bastant guai i totalment inadequat per una catàstrofe en moren 300 persones. Fins aquí, vale? Tot piranyós. Què passa amb això? Que el 2014 un documental més o menys seriós, raonablement seriós, va concloure que piranyes soles, les piranyes tenen un tamany com així, no podien haver causat aquella carnisseria o peixateria, el que tu vulguis. Sabia que et volaria. Aquest és el tipus de cosa que li fa gràcia al Benja. I la causa va ser igualment piscitòria, però eren peixos diferents. Eren peixos que es deien piraibes, que si no sé si heu vist alguna foto, jo tampoc tenia particular interès en elles, però ho he mirat i és un peix voluminós que mesura, com jo que sé, 3,6 metres. ¿Vale?
0: Oh, wow.
2: I també hi ha un altre que es diu pirararas, que també és un peix gat com de cua vermella, però superganso. Crec que tot això va passar perquè més van ofegar més que menjar. No es tracta tant de picar, ¿vale? Yeah. D'anar picant entre hores com faria una piranya i anar fent mossegadetes al bocat. Anar menjant la crosta del bocata per menjar-te després l'interior, sinó un atac d'enfonsar-te i de jaleo, i una senyora en el documental va declarar que un a un anaven desapareixent sota l'aigua. Jo segueixo portant-vos informació de primeríssima línia, perquè informes recents, que evidentment és d'ahir, l'he tret de l'AIA, vale? O sigui, confirmen que hi ha un increment, descens de peixos mossegant, un increment de peixos...
1: A veure, un moment.
2: Descens,
1: no és el mateix.
2: És un autèntic increment de peixos mossegant humans en els últims anys. ¿Vale? Vale. A Calvi, a Mallorca, el 2025, hi ha uns peixos que es diuen peixos ballesta, que és un peix lleig. Vale. O sigui, dintre del món animal és com lleig. Vale. Té una cara d'humà lleig. Té 8 incisius superheavies. Va aconseguir que evacués una platja a Mallorca perquè una nedadora de 85 anys italiana va rebre una enèrgica mossegada al panxell, a la pantorrilla. El més bo d'aquesta notícia és que es diuen després que van investigar el que havia passat i no es va trobar el peix.
0: Va marxar nedant, eh?
2: És que què vols dir? Vau buscar un peix.
0: Van estar preguntant altres peixos.
1: Perdona, com... hi havia un programa que es dedicava a això, Monstruos de Río.
0: T'encanta, eh?
1: En vam parlar l'altre dia. Hi havia un senyor que feia un programa dedicat a buscar presumptes mossegadors.
0: Però m'agrada la idea de policia dins de l'aigua amb un retrat robot de peix.
1: M'apunten que es deia Jeremy Wade, o sigui, que potser és un cas per ell.
2: Sí, però hauria de ser una cosa com molt més gran, no? O sigui, realment estàs buscant alguna cosa, és com un llenguado. És la proverbial aguja en el pajar, és buscar un peix
0: al mar.
2: Al mar. Vale, però

0: ensenyant les potetes, què vols?
1: Els taurons, no? Diuen, és que clar,
0: si venen provocant. Com una foca, si pasteixes com una foca, què esperes?
2: Bé, bueno, doncs això entronca amb el que també anava a dir, que els consells pels atacs de taurons no provocats, un d'ells és no et banyes de nit, que és algo que tothom que ha vist tiburon, tots Jaws i totes les pel·lis de catàstrofes marítimes sap. I la segona és precisament el que deia, no portar bling. O sigui, no pots portar joies perquè els taurons ho confonen amb escates de peixos i llavors t'ataquen. Per tant, si ets un... Saps? Si ets un gangster rapper, total, tens moltíssim... Les dents i tot. Encara que vagis despullat, si et veuen les dents, pensen que són escates total. I llavors t'atacaran.
0: Això aquí i a la Rambla de Barcelona, també.
2: Exacte.
0: Quico Amat, Benja Villegas, gràcies, que vagi bé.
2: A tu, Marina. A tu, Marina.
3: Rebobinem aquí, Catalunya.
0: Vinga, i ara la notícia per comentar l'hora del cafè.

0: Què és això?
1: Saps qui és Tim Payne?
2: No.
1: Doncs el nou Di Maria, ja ho ha dit la cançó que li han dedicat a un futbolista que te'l presento perquè ara arriba al Mundial i cal saber qui és.
2: Sí?
1: Tim Payne és lateral dret del Wellington Phoenix de Nova Zelanda.
2: No, no tenia algú de conèixer aquest equip, tampoc.
1: A Transfer Market de 350.000 euros.
2: Mm-hmm.
1: Però diràs, qui és?
2: Qui és?
1: Doncs un fenomen social, perquè un influencer argentí anomenat Valen Scarsini va decidir buscar el jugador menys conegut de tot el Mundial. Després de revisar les seleccions classificades, va escollir Tim Payne, sí? Defensa de Nova Zelanda,
2: bona,
1: que tot
2: aquesta.
1: Just tenia 4.700 seguidors a Instagram.
2: Poquets.
1: Aleshores, va llançar un repte als seus seguidors, que és: convertirem el jugador menys conegut del Mundial en una superestrella.
2: Sí?
1: Doncs milers de persones van començar a seguir-lo, comentar les seves fotografies, crear memes, compartir vídeos i omplir les seves publicacions de missatges. Per què s'ha fet tan viral? Doncs bé, és la història de l'underdog, no? De la persona desconeguda que
2: sí.
1: Rep un suport massiu, la sensació de participar en un repte global al context del Mundial. Doncs ha passat de 4.700 seguidors a més de 4 milions.
2: De debò?
1: I mira, escolta això. Té fins i tot lema. No pain, no gain. És la cançó que li han dedicat des de l'Argentina al futbolista, que també ha sortit al pas agraint el suport rebut. La seva parella també ha fet vídeos agraint a tot aquest fenomen social que s'ha creat al voltant de Tim Payne, que ara mateix ha passat d'anar al Mundial segurament a passar-s'ho bé a tenir una responsabilitat
2: pressió,
1: mundial.
2: Sí, sí.
1: Espectacular.
2: Mai millor dit. Vaja. Li seguirem la pista al Tim Payne. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
3: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Edgarita, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Marina. Avui, Barcelona.

0: La ciudad maravilla, ¿eh? Porque yo soy una persona a la que le agrada molt la música i li agrada molt Barcelona, però si hi ha una cosa que m'agrada més és fer-te la pilota. I la gent ha de saber que quan vaig parlar de la ciutat de Nova York fa un temps, tu vas recomanar-me aquesta cançó sobre Barcelona i he de dir que no coneixia aquest tamarro dels Magnetis. O sigui, m'encanta.
1: Eh que sí?
0: És molt bona i a més va ser una cosa molt bona, molt màgica, perquè és un grup on es van reunir els millors rapers del país per fer aquesta cançó, o sigui, dedicada a la ciutat com tal.
1: De Barcelona, de fa molts anys, a

0: Barcelona Monumento. Saps tota la lletra, Marina? O què?
1: Sí.
0: Sí? Tota sencera.
1: No? Escoltava la meva adolescència, sí.
0: Ai, senyor. No, bueno, no ficaré... Ja t'anuncio...
1: Que justament t'has emportat la cançó en el moment que deia Barcelona Monumento Azul i Grana.
0: Ja, és que
1: serà?
0: Perquè no posaré cap cançó del Barça avui. Avui va de Barcelona, de la ciutat. Ja t'aviso, però sí posaré una d'uns bons culers, que són els Búhos. Vale? En aquest himne sobre Barcelona parlen de tot lo dolent de la ciutat en el seu to, com sempre, però també de lo bonic, sobretot quan estàs al costat de la persona estimada. O sigui, ben jugat.

0: Ganes d'arribar a la ciutat vella.
1: Periodistes cremats que havien de fer banners.
2: Van duríssims, Van duríssims. Però és que Barcelona és tan gran que fins i tot els artistes més internacionals li han dedicat una cançó. Sí, estic parlant del pèl roig més famós de Gran Bretanya, Ed Sheeran. Ed Sheeran, bueno, no sé si després del de Harry Potter, que no sé si des de Gran Bretanya o ho estic inventant, que sembla ser que es va fotre una bona festa a Barcelona, Ed Sheeran, jo crec que amb els seus col·legues, va ser tan gran que li va haver de dedicar una cançó.

0: Està guai la cançó, sí, està desanimada. I jo he de dir una cosa ara, que és que sóc molt fan del Fred García. Vale? Soc molt fan. Em sembla que...
1: Estàs dient com si estiguessis en un confessionari, no?
0: No, és un confessionari perquè...
1: Perdóname, padre, porque he pecado.
0: No, perquè més enllà de si t'agrada o no, tot el que fa és amb molt de carinyo i molta cura. I això, està, això és molt guai pels artistes, que no facin qualsevol cosa, que no tenien un disc per treure... Fito Páez, una abraçada. No, no, que és que porta molts discs.
1: Val,
0: o sigui,
1: val.
0: Porta molts de seguits. Que no, bueno, que no em vull ficar en un altre.
1: Sí,
0: Alfred García, que també té el seu homenatge a Barcelona.

0: Sí que estàs pensant tota l'estona...
1: Estic pensant, on són la Montserrat Caballé i el Freddie Mercury? Clar, on és Peret? On és Manu Chao, ja que té una cançó a la Rambla de Barcelona?
0: La posarà o no la posarà? No volia, però clar, és impossible parlar de Barcelona i que no soni aquesta que sonarà. Preguem als atletes que baixin de l'escenari.
1: De qui vols fer? De Freddie Mercury o de Caballé?
0: M'agrada més de Freddie Mercury,
1: vinga,
0: però no arribo.
1: Tira, tira.
0: No, no crec que surt millor de Caballé. Bueno, sense dubte és la millor cançó d'uns Jocs Olímpics feta pels millors Jocs Olímpics de la història, no? Estem d'acord? O sigui, això no hi ha... O sigui, no, és que no debatirem amb ningú. I vull acabar amb una rumba. Sé que tothom espera la de Peret, que l'esteu esperant, no...
1: O la de l'última de la fila, que sóc de Barcelona i em moro de calor.
0: Sí, bueno, però això és un...
1: És un no parla de la ciutat.
0: No parla de la ciutat. Jo prefereixo que la gent escolti avui un dels artistes que més em va posar el meu pare, el Gato Pérez.
1: Val.
0: Di Gato Pérez era di Barcelona.

Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar, ja ho sabeu, de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a l'antena de Ser Catalunya en directe i, si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. Adeu, que vagi bé.

0: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Okay, entonces a todo pulmón.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Carme.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Escolta, portes el compte de quantes crisis d'habitatge has viscut?
2: Bé, sí, ho vaig comptar no fa gaire, perquè per una intervenció que vaig haver de fer al començament d'any, i clar, serien 4 o 5 crisis d'habitatge importants, sí, des de que jo tinc gust de raó.
1: Evidentment l'actual, sí. La bombolla immobiliària.
2: Correcte, sí.
1: Si anem més enrere, quines tenim?
2: Va haver-hi la després dels Jocs Olímpics, això no se'n recorda ningú. I després, bueno, he dit 4 o 5, però de fet serien 4 grosses, sobretot la de l'any 73, de la crisi del petroli, que de fet va culminar, va haver-hi una crisi brutal entre el 75 i el 85, que pràcticament es van arruïnar totes les empreses i era una època de crisi global que va afectar moltíssim el tema d'habitatge. Per tant, serien aquestes 4 grans moments molt terribles pel nostre tema, sí.
1: Que diries que hi ha alguna que sigui més bèstia que la que estem vivint actualment?
2: Bueno, aquesta que et dic del 75 al 85 va ser molt bèstia, molt bèstia. La de després dels Jocs Olímpics també.
1: Però aquesta és l'oblidada, no?
2: Aquesta és l'oblidada perquè va ser curta, però va ser molt forta, perquè després d'un moment d'expansió va ser un cop molt fort, fins que el 97 es va començar a enfilar la cosa. I després la bombolla, que pròpiament en si mateixa no era una crisi, però que des del punt de vista d'habitatge va ser també molt bèstia per el que feia l'accés a l'habitatge. Sí.
1: O sigui, les més bèsties són l'actual i la dels anys 70.
2: Sí, s'assemblen molt, sí.
1: S'assemblen?
2: S'assemblen, a més, perquè hi ha dificultat també en la producció d'habitatges. O sigui, es para la producció. Que en la bombolla hi havia molta producció, en aquell moment no hi havia producció i ara tampoc. Llavors hi ha un desequilibri entre la demografia i la producció d'habitatges, no?
1: O sigui, que les crisis d'habitatge són cícliques, però no són sempre pels mateixos patrons.
2: No. I després, bueno, no era crisi, però de fet sí que ho era. Tot el gran creixement demogràfic de Catalunya dels anys 50 i 60, que és quan doblem la població.
1: El baby boom, no?
2: Sí, doblem la població. No només baby boom, sinó l'arribada d'immigració, perquè passem de 3 milions a 6 milions. I aleshores estem mancats, com ara, diguem-ne, sense habitatges suficients per tots.
1: Que és l'època barraques, no?, i tot
2: clar,
1: això.
2: I per això aquesta ara s'assembla molt aleshores, precisament.
1: Que entenc per això que no és una cosa nostrada, que tot el món hi ha crisi d'habitatge.
2: Sí,
1: no sé si avui dia, però van passant.
2: En aquests moments estem llegint que pràcticament a totes les economies occidentals està passant, sobretot a les zones més urbanes i a les zones on hi ha més demanda d'habitatge, no? Sí, estem patint un problema semblant, l'únic que passa que nosaltres tenim uns elements de base que ho fan més difícil, que és que tenim menys parc públic, tenim menys inversió pública en habitatge, i llavors ens fa que un problema que és semblant al que tenen altres països, a més s'aborda amb menys instruments, no?
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de la presidenta de la Fundació Habitat 3 i també de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, la Carme Trilla.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: M'aclame a tu, mare de terra sola, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta con un signe, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins,

0: seràs l'ocell i seràs la bandera.
1: Encetem el llapis de memòria de la Carme Trilla amb M'aclamé a tu, un poema de Vicenta Andrés Estallés, en aquest cas musicat per l'Ovidi Montllor a la veu i el Toti Soler a la guitarra, que aquest tema es va publicar l'any 1973 dins del disc Crònica d'un temps, que, Carme, tu, l'any 73, si els càlculs no em fallen, tenies uns 25 anyets.
2: Sí, sí.
1: Per on paraves?
2: Bueno, havia acabat econòmiques.
1: Clar, tu ets economista.
2: Jo sóc economista, sí. Havia acabat econòmiques i en aquell moment encara no... Bueno, sí, em sembla que potser estava vivint a Madrid, perquè vaig estar un temps vivint a Madrid quan em vaig casar, i vaig, però només vaig estar 6 mesos. Per tant, ara no situo bé el moment aquest, però era el començament de treballar amb serveis d'estudis d'habitatge, serveis d'estudis econòmics en general, sí.
1: És que crec, pel que he llegit, que abans de superespecialitzar-te en habitatge vas entrar també en el món de la banca.
2: Bueno, serveis d'estudis.
1: Serveis d'estudis,
2: sí. Primer,
1: dins de la banca.
2: Sí, primer havia estat el servei d'estudis de la Caixa de Sabadell, després el servei d'estudis del que era el Banco de Crédito Local, a Madrid, i després el servei d'estudis de Banca Catalana. Per tant, sempre era en l'àmbit de l'economia, més d'una anàlisi més general de l'economia, en serveis d'estudis, això sí, d'entitats financeres.
1: Sí, tu veies gràfics, no?, i
2: sí,
1: aquestes coses,
2: aquest tema,
1: i feies apunts... I...
2: Aquest tema dels gràfics, sí, ja porto uns quants anys, sí.
1: I en quin moment vas començar com a interessar-te pel tema de l'habitatge per especialitzar-te en
2: això? Bueno, això va ser casual, no era vocacional, sinó que justament quan es va... va haver-hi la crisi de Banca Catalana, doncs el servei d'estudis es va desfer, va ser el primer, és clar, no és pas el més imprescindible, no? I aleshores jo no tenia feina i em vaig, i això era l'any 70, perdó, l'any 82, 81-82, i em vaig presentar unes proves per a TV3, pel servei del servei de documentació de TV3, perquè jo a Banca Catalana també havia estat al servei de documentació. I vaig treure, sí, una plaça de documentalista a TV3. I si hagués seguit per aquí, doncs mai de la vida segurament no hauria parlat d'habitatge. Però simultàniament la Generalitat també s'estava constituint TV3, s'estava constituint la Generalitat.
1: Estava per fer el país.
2: Estava per fer el país, era un moment tremendament interessant. I vam proposar d'anar a muntar un servei d'estudis d'habitatge a la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat, del Departament del Departament de Territori, d'Obres Públiques. I, bueno, vaig optar per aquesta segona via, no la de TV3, i ja està. I llavors, esclar, començar ja a treballar en un servei d'estudis d'habitatge, doncs ja ha sigut on he anat després desenvolupant la meva feina.
1: Fins al dia d'avui, que t'has convertit
2: en una
1: superexperta en el tema, que tot això, tornant al M'aclamé a tu, que està sonant...
2: Sí.
1: Tu l'has triat com a representació de tot el món de la cançó valenciana.
2: Sí,
1: que
2: sí.
1: Podries haver també triat en Raimon.
2: Home, és que, esclar, sóc injusta.
1: Però mira, t'has quedat amb l'Ovidi.
2: M'he quedat amb l'Ovidi, sí. Sóc injusta amb el Raimon, perquè segurament el Raimon és molt més important per mi que no pas l'Ovidi, però aquesta cançó de l'Ovidi m'emociona molt. La veu de l'Ovidi és especialment tremenda. O sigui, no pots escoltar-lo sense un tremolor. I a més, casualment, perquè també va ser una mica atzarós, amb una entrevista que em va fer el Joan Barril.
1: Home, mític, Joan Barril.
2: Al Cafè de la República, que llavors ell només demanava una cançó, una.
1: I... No com nosaltres, que demanem 8 i us posem al cap com un bombo,
2: no,
1: eh?
2: Com vosaltres, ara que ens compliqueu la vida, no? Ens demanava una i vaig triar aquesta. Llavors m'ha semblat que era obligat tornar a insistir també en el record del Joan Barril.
1: Sí, per coherència.
2: Per coherència, sí, sí, sí.
1: I el Joan Barril que et demanava amb aquesta cançó?
2: Ah, no me'n recordo. Era també una mica parlar de mi, de lo que feia i tal, i de per què m'agradava aquesta cançó. A mi cada vegada més la variant occidental o la variant, diguem-ne, de València, del català, cada vegada m'agrada més. O sigui, cada vegada, diguem-ne, m'emociona més.
1: Que, Carme, parlant d'entrevistes, aquí ens agrada molt documentar-nos sobre els convidats que veniu. I de tu hem trobat molt material. T'han fet un fotimer d'entrevistes. Ara bé, totes parlant d'habitatge. No he trobat ni una engruna de la teva vida personal.
2: Sí. Bueno, és que és el menys interessant.
1: Això ho dius tu, eh?
2: No, és veritat. Vull dir, no, és que és una vida com la de molta gent, no? No té... No
1: res,
2: però bueno.
1: Ara, d'habitatge, tot. I ara en parlarem d'habitatge, però... Abans, a què dedica el seu temps la Carme Trilla quan no l'està ocupant amb temes d'habitatge?
2: Bé, doncs aquest és una mica el problema, que és que pràcticament el dedico tot a l'habitatge. O sigui, això l'altre dia que em van donar un premi a la ministra amb un discurs que vaig fer...
1: L'Orden Civil, el Mérito, no? No sé què.
2: Mérito de l'Orden... Bueno, l'Orden del Mérito Civil.
1: I ets una grande d'Espanya, eh?
2: Sí, sí, és una orden, eh? Doncs justament deia això, que esclar, sobretot ja des que m'he jubilat, doncs, tothom espera que dediquis altres coses, tu mateix, jo també, eh? Però el de l'habitatge és molt... està massa malament, no? Hi ha masses portes, diguem-ne, obertes de treball i de col·laboració que ho van omplint tot, i llavors tinc molt poc temps per altres temes, eh? M'interessen altres temes, evidentment. Jo em pensava que em jubilava quan em vaig jubilar, quan després de Càritas em vaig jubilar quan tenia 67 anys, i jo estava encantada d'haver-me matriculat a la facultat de, que en diuen, la Universitat de l'Experiència, la Universitat de Barcelona, sí, per fer filosofia, que és el que m'agrada, m'encanta la filosofia, seure a la classe, escoltar i tal. Jo pensava que em dedicaria a això, però immediatament es va crear la Fundació Hàbitat 3, aleshores em van dir si la volia presidir, vaig dir que sí, i bueno, han començat a haver-hi coses ja com a jubilada, que vaig haver de deixar la filosofia, i en fi, altres coses que faria, com per exemple tocar el piano, que ja en parlarem també.
1: Sí, sí.
2: No tinc temps. No tinc temps.
1: T'has convertit en una jubilada de Schrödinger, perquè està jubilada però no està jubilada.
2: No, només ho soc en el sentit de la no retribució, o sigui, de tenir la pensió.
1: T'has presidint dues entitats.
2: Sí, tres, de fet.
1: Tres.
2: Perquè, esclar, Habitat 3 forma part d'un conjunt de fundacions que estem a Catalunya, que es diu Cohabitat, que som 19 fundacions.
1: Que aquí també estàs.
2: I jo la presideixo, també. Aleshores, vull dir, sí. I és una fortuna, el que tinc jo, perquè hi ha molta gent que voldria fer coses de jubilat i no troba el què o no troba el com. Jo no és que ho trobi, és que se'm tira a sobre. Llavors, en aquest sentit, potser és una mica excessiu, però jo ho he vist com una fortuna.
1: I la família com ho porta? Bueno, perquè, clar, tu tens marit, tens fills...
2: Sí, la família ho va resistint. De vegades, bueno, de vegades hi ha una mica d'emprenyament, de dir, bueno, potser que fluixis, però és que...
1: És que no et pot, et pot, el tema, vull dir...
2: Sí, a mi em va, això cal dir-ho, però és que a més és molt difícil, perquè o talles i dius, bueno, prou. Ara ja s'ha acabat, que això algun dia ho hauré de fer, eh? Però com que el cos em respon, al cap de moment també...
1: I feina en tens, per donar i per vendre...
2: Feina, per desgràcia, de feina n'hi ha molta. Tant de bo jo no tingués jo aquesta feina. Tant de bo.
1: Que algun hobby per això tindràs. Vull dir, no sé, viatjar, ballar, treure el gos...
2: No tinc gos. No, bueno, a veure, escoltar música, llegir, sí, viatjar, viatjo relativament poc, però bueno, sí, viatjo, m'agrada, però no, com a hobby, com a tal, no tinc, eh?
1: Jo en sé un, Carme Trilla.
2: Ah, sí?
1: Jo sé que a tu t'agrada anar a concerts de Miguel Ríos a moure una mica l'esqueleto al ritme del rock de la cárcel.

0: El rock de la càrcel de Miguel Ríos sonant al llapis de memòria de l'economista i expertíssima en habitatge, la Carme Trilla. Aquest és un tema original d'Elvis Presley, titulat Jailhouse Rock, que Miguel Ríos va decidir versionar al castellà l'any 1970 i bé, en aquell moment va passar força desapercebut, però 12 anys més tard, el 1982, doncs es va convertir en un himne total gràcies al disc en directe Rock and Ríos, que ho va petar fortíssim. I no sé, Carme, quins records et porta aquesta cançó?
1: Bueno, aquesta cançó per mi és el Miguel Ríos. Sí, he triat aquesta perquè és especialment això, però n'hi ha moltes d'altres. A mi m'agrada ell. M'agrada des del primer dia que el vaig veure a la tele quan jo devia tenir 20 anys. Té una força enorme i, a més, és un exemple d'envelliment fantàstic, el seu, no? Perquè, bueno, sí, vaig poder anar a un concert fa 2 o 3 anys aquí al Festival de Pedralbes, en el que ell està, no diré com aleshores, però segueix tenint una força tremenda, no? I llavors és una persona que sempre m'ha atret moltíssim, és una persona lliure, és una persona que, bueno, que és molt coherent amb tot el que ha fet a la seva vida i, bueno, ho trobo molt atractiu. I per això l'he posat, eh? Aleshores, no és en concret aquesta cançó, eh?
0: És el Miguel Ríos.
1: És el Miguel Ríos.
0: Sí, és
1: el Miguel Ríos i tot un univers del Miguel Ríos. Aquí darrere hi ha l'Anna Belén, hi ha tota la cançó aquesta, però ell, bueno, fa una certa... Fins al punt això de que... No és que a mi m'agradin els festivals ni anar a ballar, perquè aquest festival de Pedralbes no es balla.
0: Estava assegudet,
1: eh? Aquest és de senyors. S'està assegut, eh? Vull dir.
0: I el Miguel també estava assegut?
1: Ell no. Ell estava dret i saltava per l'escenari com un boig amb una orquestra sinfònica al darrere.
0: Déu-n'hi-do, eh? Que té 81 anys, eh?
1: Però això t'ho dic, que és un exemple d'envelliment espectacular, no? No, a mi els fenòmens d'aquests de concerts de masses no m'atreuen, al contrari. Però aquest em feia, bueno, feia molta il·lusió veure el d'això de la vora com estava, sí.
0: Bé, és aquest, el Miguel Ríos el deuries veure a tele de quan tu eres jove,
1: sí.
0: I et va fer Tilín, i ja
1: sí.
0: És un Tilín que...
1: Ja,
0: ha seguit tota la vida.
1: Sí.
0: Que sou del mateix club, com parlàvem, del club de persones que esteu plenes de força...
1: Segurament, sí,
0: no,
1: sí.
0: Tu has d'estar plena
1: sí.
0: de força,
1: sí,
0: perquè
1: ho estic, sí.
0: Vull dir, tu toques un tema, que és l'habitatge social,
1: sí.
0: Que és duríssim, tal com estan actualment les coses. Has de picar moltíssima pedra, entenc que també t'has de barallar amb institucions, parlar amb polítics...
1: Sí. Això m'agrada.
0: Impotència, també, la que deus veure en el teu dia a dia.
1: Sí, però bueno, es veu que jo supero la impotència pensant que sempre hi ha alguna cosa a fer, sempre hi ha alguna possibilitat de batallar, no? Llavors això a mi em fa estar... Bueno, penso que sempre tinc una actitud bastant positiu o optimista, en el sentit de pensar que hi ha una nova dificultat, doncs hem de trobar com donar la volta a aquesta dificultat, no? I això sí, ho he fet sempre i ho segueixo fent. O sigui, és molt difícil ensorrar-me considerar que ja no s'hi pot fer res amb una cosa, eh? És molt difícil, soc bastant tossuda.
0: Ets tossudament optimista.
1: Sí. Podríem dir-ho així.
0: Que gran part dels teus esforços, com parlàvem abans, els dediques a la Fundació Habitat 3.
1: Sí, sí.
0: A què us dediqueu en aquesta fundació?
1: Bueno, aquesta fundació va néixer com una iniciativa de la taula del tercer sector de Catalunya, de les entitats socials de Catalunya. En l'any 2014 diuen què poden fer les entitats socials per contribuir a apaivagar una mica la crisi tremenda dels desnonaments i de les... grans dificultats de les famílies, no? I es va decidir muntar una fundació per mirar de buscar pisos, aconseguir pisos que es poguessin oferir pels col·lectius més vulnerables a preus que no fossin els preus de mercat, no? I es va anomenar Habitat 3, el 3 vol dir tercer sector, o sigui, el 3 ve d'això, i llavors a mi em van demanar que ho presidís. I el que ens dediquem és això, a buscar pisos, comprar pisos, ara comencem a promoure pisos, a comprar-ne, i en aquests moments estem al voltant dels 1.400, que ha sigut una xifra important, no? I els dediquem a programes que tenim amb ajuntaments, per gent que ha estat desnonada i que l'Ajuntament no té parc propi, o, sobretot, un altre aspecte que la gent desconeix molt, que són les necessitats que tenen les entitats socials de Catalunya. Que entitats socials vull dir entitats que tenen... persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb problemes de drogodependència, persones, o sigui, una quantitat enorme d'entitats socials que necessiten pisos per les persones que atenen i que tampoc poden anar al mercat, perquè el preu del mercat no se'ls hi ajusta i això doncs fa que no puguin. I doncs treballem amb aquestes dues finalitats.
0: I on cerqueu aquests habitatges? D'on surten?
1: De sota les pedres, d'on sigui, d'on sigui, d'on sigui. Al començament vam dir, no sé com ho farem, perquè no tenim ni cinc, què farem? Doncs vam començar amb un programa amb l'Ajuntament de Barcelona, que és pisos de particulars, que en comptes de llogar-los amb una persona que li lloguen, ens el lloguen a nosaltres, i nosaltres després, amb l'autorització, després nosaltres puguem llogar a la persona que l'Ajuntament ens diu, no? I això és molt interessant perquè el propietari té garantia total del cobrament, perquè el que cobreix els diferencials de lloguer entre el que pagui la persona i el que nosaltres ho posa l'Ajuntament, i a més hi ha la nostra gestió perquè no hi hagin problemes de convivència, etc. No? I d'aquest tipus en tenim quasi bé més de 500 a Barcelona, per tant cedits de particulars o llogats per particulars. Però després en vam començar a comprar quan la Generalitat va obrir unes línies que s'anomenen de tanteig i retracte, és a dir, que tenim un dret preferent per la compra d'habitatges que es venen, i l'Institut Català de Finances va obrir unes línies de finançament i llavors vam començar a comprar, i n'hem comprat ja de l'ordre de... En aquests moments estem de l'ordre de 400 habitatges comprats, quasi 500.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb 12 anys de vida,
1: sí,
0: 1.400
1: sí,
0: habitatges.
1: Sí, 10 anys justets, perquè vam començar ja el 2015. I ara hem començat això, a fer alguna promoció nova amb sòls d'ajuntaments.
0: Que una cosa que m'ha estat fullejant, evidentment, que m'ha cridat l'atenció, és que a la Fundació, per exemple, accepteu immobles que necessitin una reforma urgent,
1: sí,
0: perquè vosaltres també la podeu assumir.
1: També, també. I a més ho fem amb entitats d'inserció laboral. És a dir, que completem una mica el cercle de que també persones que el que necessiten és feina i no la troben tampoc en el mercat, doncs puguin col·laborar amb obres de rehabilitació, sí.
0: Que la teva tasca com a presidenta, que és més institucional, d'anar a barallar-te, amb el bon sentit de paraula, amb els polítics, d'anar trobant escletxes...
1: Jo sempre dic de broma que jo només hauria d'anar al dinar de Nadal, perquè sóc la presidenta. Però, de facto, evidentment, jo tinc una feina molt d'obrir portes i de posar al servei de la Fundació el coneixement que jo tinc, sí, de les institucions i de les... i dels altres organismes, de la legislació, etc. I, per tant, fer una mica més fàcil el camí que els que el porten el dia a dia els hi és molt dur, no?
0: Perdona que em posi ara en moda trinxera, però qui és o qui són els enemics?
1: Bueno, jo sóc molt contrària a la paraula enemic,
0: Val.
1: Molt contrària és més, crec que estem patint, que ens costa molt solucionar els temes d'habitatge perquè hem creat trinxeres. Aleshores...
0: Mira que bé.
1: Sí,
0: ho has fet bé, ara,
1: eh? Ho has fet bé, ara has quedat retratat.
0: Qui contra...
1: No, perquè és que el problema és que no ens en sortirem si no hi ha acords. I els acords s'aconsegueixen a base d'entendre quins són els interessos de les parts.
0: Doncs et pregunto així, què us interessa revertir?
1: A nosaltres ens interessa que tots els propietaris que tenen pisos de lloguer segueixin interessats en tenir-los en lloguer a un lloguer assequible, hi ha un lloguer controlat, i que no tinguin angúnia de posar-los en lloguer perquè els necessitem i, per tant, que tinguin unes garanties públiques. Però al mateix temps, és clar, el que hem d'evitar és que les persones que no el poden pagar vagin al carrer i, per tant, anem engreixant l'exèrcit de persones sense sostre, en un sentit de sense sostre ampli, que és el que ens està passant. Llavors, com conjuguem les dues coses? Com conjuguem uns interessos privats de que la gent pagui i no hi hagin problemes amb uns interessos d'uns que potser no poden pagar, no? I aquí hi ha un sector públic que té un paper a fer importantíssim, o entitats com les nostres, que bueno, pues, que ha de duplicar o ha de triplicar els seus esforços, Doncs intentant, primera, fent oferta pròpia, pública, per descomptat, això és el primer, però també creant un clima en el que l'oferta dels privats s'ajusti a les necessitats, hi hagi una cobertura pública de risc, etc. No? És a dir, anant per la via del que seria una concertació.
0: I la regulació també entenc.
1: I la regulació, però és clar, aquesta concertació, si tu fas regulació i al mateix temps dones garanties, estàs facilitant la concertació, no? Per mi és el camí.
0: Que aquí tenim els lloguers de temporada, tenim els lloguers turístics, que això ja està mitjanament regulat, tenim l'especulació immobiliària...
1: Sí, estem davant d'una realitat molt dura, perquè els interessos, no de tots, però de molts privats, són clarament especulatius, no? Aleshores, com ho fas perquè això no et destrossi tot el mercat, I llavors, ja et dic, passa per la regulació, jo crec en la regulació, sí. contraient que hi ha qui no, jo crec que sí, però amb aquesta compensació, diguem-ne, d'equilibri del que es demana que cedeixi. És a dir, si tu fas una regulació del preu del lloguer, doncs que al mateix temps tinguis unes garanties de que ho cobraràs. I llavors això donaria una tranquil·litat, no? I amb el lloguer de temporada, aquesta és la gran trampa que s'ha obert fa uns anys aquí i a tot arreu, que és dir, bueno, doncs en comptes de fer lloguers normals, farem lloguer de temporada. S'ha obert. És a dir, la llei permet això. Doncs, bueno, en comptes de fer...
0: Sí, és una escletxa de la llei.
1: És una escletxa de la llei, claríssima. Que, bueno, que no era una escletxa en el seu moment, perquè el lloguer de temporada també és necessari. Perquè si ve un noi aquí i s'està 6 mesos...
0: Sí, però em sembla que ara mateix, segons dades de l'Observatori, crec que el 50%
1: del 50% del que surten en els portals immobiliaris.
0: El 50% és lloguer de temporada.
1: El que surt als portals. Però ara, com que el que surt als portals no ens serveix, perquè el lloguer normal ja no va al portal, ja no en els portals...
0: Sí, els portals ara ja són pràcticament de lloguer de temporada.
1: Esclar, perquè l'altre lloguer, tu anuncies un pis i pots morir de l'avalanxa de gent que et cau a sobre. Per tant, el pis ja no arriba al portal. Aleshores, el que apareix més és el lloguer de temporada... Però és que clarament és una... Bueno, si una persona necessita el pis per 6 mesos, està fantàstic, per això hi ha lloguer de temporada, però si una persona el necessita per viure-hi d'una forma estable, per això estan els lloguers de 5 anys i de 7 anys. I llavors és una manera de saltar-s'ho, no? I això s'ha de... Bueno, en fi, de combatre, esclar. Bueno, de trobar la manera de que no ens n'anem per aquí.
0: Tornant a l'especulació immobiliària, crec que t'he llegit dir que el govern de Catalunya ja està començant a treballar en com ho podem regular i, de fet, ja ha fet algun borrador que t'has pogut llegir.
1: Sí. Bueno, és que jo conec el primer text que es va presentar.
0: Bona pinta.
1: Que el va presentar el Pablo Feu, que és un advocat urbanista, i estava molt bé, però és que jo no sé ara en aquests moments com l'est... perquè sé que l'estan... modificant molt, i jo no sé com està plantejat ara en aquests moments.
0: Sí, però el primer borrador...
1: El primer borrador a mi em semblava molt bé, sí, em semblava molt
0: bé. Suposo que ara hi ha
1: no
0: mil matisos,
1: és que
0: no
1: ho sé, perquè no he pogut llegir cap document de com s'està elaborant ara.
0: O sigui que tu, malgrat com estan les coses, que ara mateix a Catalunya la principal preocupació és l'habitatge...
1: Sí, ho
0: tu
1: és.
0: Tu mantens l'esperança...
1: Bueno, jo és que mantenc l'esperança perquè crec que és imprescindible tenir l'esperança. Esperança acompanyada no de ingenuïtat, sinó acompanyada de deures a fer, i d'objectius i de responsabilitats a compartir. Sí, sobre això sí, perquè és clar, si no, si tirem la tovallola, aleshores això ja ens posem en mans dels que no voldríem, eh?
0: Sí, però ens podries donar motius per conservar aquesta esperança?
1: Sí. Aquí jo crec que la Generalitat de Catalunya ha entès que el problema està clarament amb l'oferta, a nivell de l'Estat també. Jo crec que les dotacions pressupostàries s'haurien de doblar, això per descomptat, per tant haurem de seguir batallant per això, però sí que s'està entenent que aquí s'han de romangar molt.
0: Vale. Els polítics ja ho han entès.
1: Ho han entès, el que passa és que els terminis ara per resoldre'l, diguem-ne, no són immediats.
0: Aquí és la principal...
1: Aquest és el punt on plora la criatura, sí.
0: Doncs tant de bo tingui raó, Carme, i ens en sortim, que no quedi en un somni innocent, que ves quina cosa. Ara mateix està sonant una cançó de Tom Waits, que té un títol similar en anglès, que és Innocent When You Dream, que també forma part de la banda sonora de la pel·lícula Smoke. Què hi fa al teu llapis de memòria, aquesta cançó?
1: Bueno, és que Smoke l'hauríem de posar cada dia a la tele. És la millor pel·lícula, és una preciositat, és una meravella la pel·lícula, amb els dos actors, Harvey Keitel i el John Hurt, una pel·lícula de l'amistat entre els homes, a més, uns homes amb una sensibilitat enorme, una pel·lícula preciosa, i que acaba amb aquesta cançó del Tom Waits, que és com una síntesi d'un conte de Nadal, d'un nen que roba una cartera i el Harvey Keitel que li porta a casa seva. Bueno, tornem a les veus, la veu de l'Ovidi m'encanta, la veu del Miguel Ríos m'encanta i la del Tom Waits m'encanta. Per tant, tornem a estar en un tema de veu, les veus són molt importants, i aquí es barreja això, una petita obra mestra, diguem-ne, del cine no de grans majories, però...
0: Indie, podríem dir. Bueno, és guió Paul Auster.
1: És Paul Auster. I surt el Jim Jarmusch entre els personatges. És, en fi, és una meravella. I llavors no, quasi bé no la pots veure sense plorar. sobretot aquesta cançó última, que és tot en blanc, llavors és tot en blanc i negre, és quan acaba la pel·lícula, comença la cançó, i és com si comencés una altra pel·lícula. És el conte que ell li explica, que el Harvey Keitel li explica en el John Hart. Bueno, John Hart no, el William Hart, perdona.
0: Doncs William Hart, sí. La Carme ho ha explicat també, que només ens queda escoltar una mica el Tom Waits.

0: Seguint una miqueta més amb el tema de l'habitatge, després ja parlarem de tu, eh? Que hem de... ens queden moltes coses per tocar. Però he vist una dada que m'ha cridat molt atenció en negatiu, i és que només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social. Sí. I la mitjana europea és del 15%.
1: Sí, o del 18%, sí.
0: Com pot ser que hi hagi tanta, tanta diferència?
1: Perquè portem un segle de fer les coses diferents. O sigui, Europa...
0: Un segle.
1: Un segle, sí. Sí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, molts països d'Europa van decidir que per reconstruir les ciutats i per reconstruir els països i les arribades demogràfiques, el que havien de fer era parcs públics. I França, doncs, té uns parcs públics impressionants. Doncs els països, bueno, Anglaterra ja els tenia d'abans, encara més després, Alemanya, etc. I aquí, en comptes d'anar per la via de crear parc públic, el que vam fer va ser una política que se'n diu d'habitatge de protecció oficial, que eren habitatges que feien els privats, sí que amb un preu controlat, perquè l'administració els hi demanava que el fessin un preu limitat a canvi d'unes subvencions, però aquests habitatges tenien una, el que se'n diu una qualificació curta en el temps, de 30 anys, de 25 anys, de 40 anys. Passat aquest temps, aquests habitatges deixaven de ser protegits, deixaven de tenir un preu controlat per passar a ser lliures. I hem començat el segle XXI, doncs pràcticament amb els 6 o 7 milions d'habitatges que es van fer d'aquesta modalitat, doncs en aquest moment estan en el mercat lliure. Si s'haguessin fet, o si la seva qualificació seguís, seria, tindríem segurament el parc social més important d'Europa.
0: Clar, això, al final, si portem 100 anys fent-ho, és culpa de tots els responsables polítics, perquè per aquí han passat tots.
1: Sí, sí, però l'evidència de que, que està passant, que aquests habitatges s'estan descalificant, que es diu, no? O sigui, perden la qualificació. Aquesta evidència es comença a tenir a començaments de la bombolla, o sigui, a partir de l'any 97, l'any 2000, no? I ara encara, bueno, aquí a Catalunya això ja, des de l'any 2003 o 2004, ja vam dir que no podia ser, que els habitatges que es fessin havien de ser qualificats per sempre, tant si eren públics com si eren privats protegits, però avui encara hi ha comunitats autònomes que es neguen amb això. A València la qualificació dels habitatges protegits segueix sent de 15 anys, de 20 anys, a Madrid són de 10 anys, o sigui, no hi ha manera encara de que s'hagi vist quin error històric s'ha fet de cara als nostres fills, bueno, en aquella època pels nostres fills, i ara seria pels fills dels nostres fills, de que no hi hagi una consolidació de lo que seria un parc assequible al llarg del temps, no? I preservar això al llarg del temps. Aquest és el gran pecat de la nostra política d'habitatge, sí.
0: Que ara has dit València i Madrid, que són dos comunitats del Partit Popular.
1: Sí, sí, sí, sí, no hi ha manera. O sigui, ara el Plan Estatal de Vivienda exigeix que totes les ajudes que hi hagin siguin per habitatges que siguin per sempre protegits. I, bueno, no sé com han anat les negociacions. Veig que han firmat amb aquestes comunitats autònomes, però de moment el que estaven fent elles és que això no ho acceptaven. O sigui, vull dir que segueix havent-hi una resistència a aquesta idea de que hem de fer les coses pensant en el futur i no en la immediatesa, no? Això, doncs, està costant, sí. És una irresponsabilitat, que crec.
0: Si a les següents eleccions generals guanya la dreta, potser en matèria d'habitatge tornem encara més enrere del que estem.
1: En aquestes comunitats on manen és claríssim així, és claríssim. I llavors jo potser sí que em jubilaré, eh?
0: Sí, l'esperança i l'optimisme tenen un límit.
1: El Tom Waits, diguem-ne, ja no sé ja si em serviria de bastó.
0: Que ara, Carme, citaves la bombolla immobiliària, que tu t'agafa com a secretària d'habitatge.
1: Primer directora general i després secretària, sí.
0: D'habitatge del govern de Generalitat.
1: Sí, sí. Em van demanar si volia assumir... Bueno, va ser quan va guanyar el tripartit. Aleshores jo, que estava alineada... més a l'esquerra, diguem-ne, em van demanar si volia participar amb ells per ser directora general, per tant, no com a funcionària, sinó com a càrrec polític, i després en el següent mandat com a secretària. I, bueno, per mi això va ser molt, molt, molt important i molt interessant, perquè va ser quan, bueno, moltes coses que havia estat estudiant i treballant, doncs poder legislar, poder posar-ho sobre la taula, el que passa que després, bueno, el 2008-2009 tot això va saltar pels aires.
0: Tu vas veure venir?
1: No, bueno, home, clar, tothom, la pregunta que feia tothom en aquella època era, bueno, aquesta bombolla quant temps aguantarà, no? I llavors ningú s'atrevia a dir, no, això petarà un dia d'aquests, ningú s'atrevia fins que un dia va petar. Llavors, què era previsible que passés? Sí, les causes per les quals podia petar eren moltes. Va petar per una crisi d'un banc americà, que va desencadenar la crisi mundial, però és evident, allò era insostenible, no? però clar, a millor si hagués patat d'una altra manera o d'una manera més suau, potser no haguéssim tingut després la davallada tant.
0: L'hostiot que va venir darrere.
1: Sí.
0: En fi, el millor serà que ens abraçolem una mica amb Johannes Brahms.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Cançó de bressol del compositor alemany Johannes, Brahms, que és una altra de les cançons que han trobat al llapis de memòria de l'experta en habitatge, la Carme Trilla, que aquest tema és de 1868, és a dir, Carme, encara quedaven 70 anys ben bons perquè arribessis al món. Quin records et porta aquesta cançó de bressol?
1: Bueno, aquesta cançó de bressol és també simbòlica, en el sentit de que em porta a la infantesa, a quan jo vaig començar a estudiar piano i jo tocava. I aleshores ha sigut una manera de voler assenyalar que aquest és un dels meus grans errors de la vida, de no haver sigut insistent amb el piano. Això és va ser un disgust enorme que vaig donar a la meva mare al deixar-lo. I ella es va disgustar en aquell moment i després jo m'he anat disgustant al llarg del temps, perquè és una riquesa poder tocar un instrument. Parlo del piano, però qualsevol persona que tingui la capacitat de tocar un instrument és una riquesa enorme, no? Llavors vius com retraient-te haver estat rebel en l'any quan tenies 15 anys o 16 anys i diem el piano que se'n vagi a fregir.
0: Perquè era molt dur.
1: No era gens dur, però a mi em semblava que no era progre, que tocar el piano era...
0: Poc de portar pantalons acampanats.
1: Sí, i... de senyoreta fina, i que això no em tocava i que ho havia de deixar. I quan ho deixes, després ho he intentat recuperar algunes vegades ja de gran, però ja no... ni la memòria ni la facilitat, diguem-ne, que tens, que llavors ho xupes tot quan ets petit. Per això els nanos han d'estudiar els instruments, bueno, i tot, de petits, no? Perquè... és una... que et surt de forma...
0: Ets una esponja.
1: Ets una esponja. Després no, i llavors me'n penedeixo molt.
0: Que tu ets filla de barcelonina i lleidatà?
1: Sí.
0: I com es coneixen els teus pares?
1: Bueno, jo no ho sé massa, es van conèixer a Barcelona perquè la meva mare era d'aquí i el meu pare tornava de l'exili de França després de la guerra. El meu pare era de Lleida, va marxar i va estar als camps de concentració del sud de França. I va estar allà 3 anys i quan va tornar va venir a Barcelona, ja no va tornar a Lleida, ni ell ni els seus germans. I es van conèixer amb la meva mare, suposo, a través d'algun amic o així. I ja, doncs, ja sempre van viure aquí. I és més, el meu pare gairebé no va tornar a Lleida. Però, clar, jo a casa, el meu pare parlava de lleidatà i no va deixar, o sigui, no va tornar a Lleida, però no va deixar mai de parlar amb l'accent, bueno, amb el seu accent, lògicament, no? I, per tant, tinc els dos accents, i a més el pare de la meva mare també era de Lleida. Jo tinc un padrí i una padrina, o sigui, la meva relació amb Lleida...
0: Sí, tens Lleida la sang.
1: Sí, i a més jo m'estimo molt Lleida, sí.
0: A casa es parlava de la guerra?
1: No, aquest és el tema que surt en totes les entrevistes de tothom, bueno, no sé, totes no, però moltes entrevistes.
0: De gairebé tothom.
1: De gairebé tothom, no?, d'aquests programes que ara estan fent per la tele.
0: Quanta guerra.
1: Quanta guerra, no?, costava molt que parlessin, no sé, havien patit massa com per explicar. Després, quan els meus fills van fer treballs de batxillerat, li preguntaven al padrí, perquè al meu pare li deien padrí, també els meus fills, coses, i explicava, però quasi eren anècdotes o anècdotes de França. Però tot el tema d'això, més aviat, se'n parlava poc, i sobretot, a més, la idea era que intentéssim que no tornés a passar res del que havia passat. Per tant, si tu, jo, filla, feia algun moviment en un sentit antifranquista o de moviment...
0: En parlarem també d'això.
1: Vale, doncs això es vivia molt malament, sí.
0: I aquella Barcelona dels anys 50 on tu et cries, la recordes?
1: Sí.
0: Com era?
1: Bueno, no sé, era una Barcelona bastant grisa. Bastant grisa.
0: Això ho diu molta gent de l'època,
1: sí,
0: de la generació, que era molt grisa.
1: Com la recordes en blanc i negre, sí, una mica, no? Però bueno, jo no sé, bé, una ciutat que... Jo vaig tenir una infantesa boníssima, boníssima. I a la meva família, tot i que al començament li costava molt, van intentar que nosaltres, som tres germanes, tinguéssim una formació com si fóssim nois. O sigui, no vam tenir en cap moment, que era un moment en què moltes, sobretot dones de la meva època, de la meva edat, doncs no es pretenien absolut que estudiessin. O sigui, havien d'estudiar per tenir 4 coneixements, però el que en deien cultura general. Uh-huh. A casa no va ser així, vam voler que estudiéssim i perquè tinguéssim una formació com a nois que els meus pares no havien tingut, ni el meu pare ni la meva mare. Aleshores, van posar tots els recursos perquè nosaltres tinguéssim la millor formació possible. Jo vaig tenir una infantesa extraordinària. O sigui, el meu record és molt, molt bo de quan era petita, sí.
0: I l'adolescència?
1: L'adolescència és diferent. L'adolescència és més dura perquè va ser l'època molt convulsa, aquesta del compromís polític, el de no saber què havies de fer, per on havies d'anar, per on havies de tirar. A mi l'adolescència i la primera joventut les tinc no amb un record excel·lent. A més, va coincidir que va morir la meva mare quan jo tenia 21 anys. Per tant, es barreja tot una època molt convulsa, acabant estudiant econòmiques, que això sí que em va interessar, però bueno, tot l'entorn era un entorn que després no ha sigut així en la meva vida, però si hagués sigut d'aquella manera, no ho sé, hagués estat potser una mica desequilibrada fins i tot, no?
0: Per què?
1: Perquè el context no era... No, no, bueno, més aviat jo crec que estava...

0: Ma solitude de George Moustaki, sonant el llapis de memòria de la Carme Trilla, que aquesta és una cançó de l'any 67, o sigui, tu tenies 19 anyets, i és una mica l'època de la que parlàvem ara, no?
1: Sí, totalment, totalment. Sí, i a més l'he triada per això, perquè això m'ha enrenyat a casa, perquè no havia triat Dresens, perquè, esclar, la cançó francesa ha sigut fonamental a la meva vida i a les nostres vides, a la nostra època,
0: Sí, està Moustaki aquí com a representant de tot un moviment.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquí podria haver-hi el Boris Vian amb el Desertor, que és una altra cançó que hagués pogut triar, o la Bàrbara amb l'Aigle Noir, també l'hagués pogut triar.
0: S'ha encat amb el Club del Raimon, i aquest, el Moustaki, està amb l'Ovidi.
1: Amb aquest, això mateix, sí. I el Brassens, perquè, clar, aquí hi ha tota la influència fonamental de la cultura francesa, que nosaltres vam estudiar francès, però a més jo vaig estar molts estius anant a França quan era molt petita, i per tant a mi el francès m'agrada molt, m'agrada llegir en francès, m'agrada la música francesa, i en aquells anys tota la música, tota la cançó francesa va estar influint a la cançó catalana i vam estar totalment impregnats d'això, no? Per tant, si era escollir una cançó francesa, hi havia de ser, però en concret la solitude com a tema, pues, a mi sí. Jo crec que sóc una persona bastant solitària, encara que no ho sembli. O sigui, i llavors, en aquella època molt més, però sempre hi ha un element de solitud al llarg de la meva vida. I llavors el Moustaki, pues, m'agrada com ho canta.
0: Ho vas saber explicar molt bé, no?
1: Ho vas saber explicar, sí.
0: Que aquí estàs ficada en moviments polítics clandestins?
1: Sí,
0: aquesta època?
1: Jo vaig entrar als 17 anys, als 17, sí, al PSUC, perquè estàvem a l'institut fent preuniversitari i llavors començàvem primer d'Econòmiques i llavors es va crear, quan jo feia primer d'Econòmiques, el Sindicat Democràtic d'Estudiants de Barcelona, que era tot un moviment amb la caputxinada, tot el moviment per crear uns sindicats en el sector obrer, amb Comissions Obreres, i en el sector estudiantil amb el Sindicat d'Estudiants, no? I això estava fonamental, promogut, inspirat, diguem-ne, pel PSUC, i llavors ens captaven, ens proposaven si volíem ser militants, no? I jo vaig entrar, sí. I
0: a casa ho sabien?
1: No ho sabien, però el meu pare ho va anar intuint i em va anar, ho va anar vivint molt malament, sí, perquè li feia molta por, perquè trobaven papers a vegades per casa que deien que això què és, no? No ho sabien, no ho sabien.
0: No ho sabien,
1: Ho fèiem clandestí fins a l'últim extrem.
0: Vés en compte, Carme, vés en compte, no?
1: Sí, totalment, totalment. Però, bueno, jo vaig estar poc temps, Després ja, quan vaig tenir 22 anys o 23, ja vaig deixar-ho, i després ja no he estat militant. Vaig ser-ho durant uns anys concrets, no? Però, bueno, he seguit, naturalment, simpatitzant i diguem-ne, sentint-me al costat d'aquesta línia de pensament i d'acció que és la que hi havia en aquell moment amb aquest partit en concret, no?
0: Vas patir repressió?
1: No, però va ser per poc, perquè em van venir

0: de tenir a casa, però no vaig obrir la porta. No, un dia que estava sola, la solitud, van trucar a la policia, però jo no vaig fer sorolls, van pensar que no hi era i no em van detenir, però em van venir a buscar, sí.
1: I no et van tornar a venir a buscar?
0: No, bueno, vaig estar allò, vaig estar bastants mesos no vivint a casa, Me'n vaig anar a viure a casa d'uns tios.
1: Ah, te'n vas anar i tot de casa?
0: Sí, perquè em va fer por que tornessin, sí.
1: Però a la mateixa ciutat o...?
0: No, a la mateixa ciutat, sí. Me'n vaig anar al Poble Nou, que tenia uns tios. Sí, sí.
1: Si et van venir a buscar...
0: Sí, i potser tampoc tenien molt interès, no ho sé, perquè...
1: No venien a buscar sal, segur, Carme. Si van, si
0: no, ja, però casa... no, clar, no sé si m'han tornat, perquè jo vaig estar bastants mesos no tornant a dormir a casa, sí.
1: I ton pare què et va dir?
0: Bueno, llavors sí que ho van saber-ho, Perquè van saber-ho que m'havien vingut a buscar i que estaven d'acord que jo me n'anés, bueno, que m'amagués durant un temps.
1: Clar, bueno, sí. Que estem a punt d'acabar, però pel qui no t'he preguntat és pel teu marit, en cap moment.
0: Ah, sí.
1: El vas conèixer en aquesta època, també?
0: Sí, ja des de la facultat d'Econòmica.
1: També ficat en moviments clandestins?
0: No tant, però bueno, era un company de viatge que es deia, llavors, sí.
1: Sí, ell, us vau conèixer estudiant...
0: A la facultat, sí. A la entre facultat
1: octavilles...
0: Sí, bueno, no, sobretot amb ell era amb el grup amb el que estudiàvem. De veritat, no amb els que
1: ell
0: tiràvem.
1: Ell no s'emmerdava,
0: Menys, ell menys, sí. Però, bueno, era el grup amb el que estudiàvem i era amb el que, bueno, sí, vam fer tota la carrera, que després, ja quan ens vam casar, després, cap d'uns anys, doncs vam seguir, perquè ell també és economista i, per tant, passa que ell s'ha dedicat amb altres temes de l'economia, no?
1: I els fills també han sortit a economistes?
0: No, una és politòloga, però, bueno. I l'altra, periodista.
1: Ah, Ja la buscarem.
0: Sí, ja ho trobaràs, ja els trobaràs.
1: I tens nets, també, Carme?
0: Tinc tres nets, sí. Encara són petits,
1: Però tens els teus moments per poder estar amb ells?
0: Sí, perquè tinc un net que viu just al pis de sobre meu i, per tant, estem contínuament amb ell i les meves netes, doncs, viuen relativament a la vora i també ens veiem molt.
1: Doncs ara sí, hem arribat al final del teu llapis de memòria i, Carme Trilla, ara et toca a tu escollir amb què tanquem i, com que no ho fem mai, avui acabarem amb alguna cosa solemne. Et dono per escollir Bach, el preludi de Bach, o l'himne de la senyera cantat per l'Orfeó Lleidatà. Amb què vols que tanquem?
0: Tanquem amb la senyera.
1: Que aquesta cançó té uns anys i ho notarem ara perquè està fregida, que en diuen. Per què ha guanyat la senyera a Bach?
0: Bueno, perquè m'agrada acabar en punta, cap amunt.
1: Doncs, Carme Trilla, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Gràcies, perquè ha sigut una mica psicoanalític.
1: Ara ja ningú pot dir que no coneixem més coses de la Carme Trilla.
0: Exacte, gràcies, sí.
1: Amparo Pérez a la producció, Manel Saiz a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el cant de la senyera.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Bon dia. Bon dissabte, Claudio Arcarons.
3: Bon dissabte, Màxim Castillo.
2: En rigorós directíssim, en directíssim gravat o el que sigui, on som?
3: Som a la Sala Beckett, aquí, que han muntat una festassa pels 10 anys d'aniversari, que fa que la sala és aquí al Poble Nou. Hem vist ja la roda de premsa i ara estem amb el seu director, Toni Casares. Com estàs?
4: Molt bé, gràcies per ser-hi. Em fa molta il·lusió que hagueu vingut.
2: Home, el que ens agrada a nosaltres, les festes.
4: Home, vull dir... amb una roda de premsa amb olor de paella, això
2: ara,
4: és quasi nou, eh?
2: Ara.
3: A més, carrer tallat, o sigui, s'havien de celebrar així aquests 10 anys?
4: Home, tant. Nosaltres teníem moltes ganes d'agrair públicament el barri de Poble Nou, que és un barri mare, ballós, la manera com ens van rebre ara fa 10 anys, la manera com hem conviscut durant tot aquest temps, un barri actiu, sensible, que ens ho han posat tot fàcil. Estem molt, molt contents d'estar aquí i, per tant, mereixien un reconeixement i una festassa com la que estem fent.
2: I, de fet, heu convidat a la gent que fa teatre amateur,
4: sí,
2: una d'aquestes institucions, diguem, del Poble Nou,
4: sí,
2: a que ocupi la Beca. Jo això ho he trobat, francament, molt maco.
4: Mira,
2: perquè no és només un homenatge als veïns, sinó a la tradició,
4: clar,
2: teatral de la que veu, el professionalisme dels escenaris.
4: Saps què ens passava,
2: no?
4: Quan vam arribar fa 10 anys? Anàvem coneixent el barri i ens adonàvem que el barri tenia molta tradició de teatre amateur i dèiem, ai, ai, ai, que no passi que l'arribada de la Beckett, que és un teatre professional, faci com desaparèixer o fagociti o gentrifiqui,
2: clar,
4: la tradició teatral del barri, no? I vam dir, sobretot, de seguida dialoguem amb ells, mirem de quina manera, al contrari, no? En lloc de fagocitar, el fet que hi hagi la Beckett faci enriquir, millorar la tradició del teatre amateur. Fins que aquest any vam dir, és que a més el que hauríem de fer és cedir-los l'escenari.
2: Sí,
4: llavors,
2: sí,
4: ens venen aquí amb el seu nou espectacle, que el tindran llest pel setembre, i obriran aquesta temporada tan especial els del Cercle Moral
2: amb
4: i Cultural.
2: Scoop.
4: Amb Scoop.
2: La història d'una redacció d'un diari digital en crisi.
4: A vosaltres, periodistes, us afecta.
2: I se m'han sent la...
3: Interpel·lats, eh?
2: La interpel·lats total.
4: Absolutament.
2: Sí, sí, sí. Doncs escolta, em pots llegir el paper aquí, aquest avís que tenim aquí, a peu d'escales?
4: Aquest faristol, us he de dir que és polèmic.
2: Per què?
4: Perquè, sí, perquè a nosaltres ens agrada, bueno, diguem-ho en els oients, aquí posa, no passeu, sisplau, i a sota, don't not cruz, please.
2: Això és pels expats del barri, o què?
4: No, això és perquè la Beckett és un obrador internacional. Llavors venen alumnes, professors, actors, directors d'arreu del món. Ara, per exemple, el juliol tindrem una mena d'escola d'estiu amb gent d'arreu del món. I, per tant, en alguns ens hi hem de comunicar en anglès. Però, de tota manera, a mi la polèmica és aquest no passeu, sisplau. Perquè primer algú va posar prohibit passar i vam dir, no prohibim, siguem una mica més amables. Llavors hem posat un no passeu, sisplau, que li fa cas qui li fa cas, no tothom. Nosaltres passarem.
2: Nosaltres, aquesta norma, fora.
4: Vinga,
2: no?
4: Ens passem, o sigui... anem a alguns dels espais que no, tampoc són els privats, perquè a la Beckett la gent passa una mica per tot arreu, però són els espais més de creació, on hi ha els actors treballant, on hi ha els alumnes fent classe, perquè ja sabeu que la Beckett és un teatre que no només fem espectacles i els exhibim, sinó que també, diguem que fabriquem nous creadors i creadores, és a dir, ensenyem a escriure teatre, experimentem, provem noves maneres d'escriure i de fer teatre. Per tant, passen moltes coses, passa molta gent.
2: I ara voldria aturar-me un moment, perquè, clar, estem parlant dels 10 anys de la Sala Beckett al Poble Nou. Nosaltres vam seguir, li deia jo abans de començar el part, perquè va ser un procés llarg, eh?
4: I tant.
2: O sigui, vau trobar gairebé enrunada aquesta antiga Justícia i Pau,
4: sí,
2: no? Cooperativa,
4: sí, sí,
2: del
4: Pau
2: barri.
4: Pau i Justícia.
2: Pau i Justícia.
4: Pau
2: sempre
4: i Justícia. Pau canvio... és una associació, també,
2: sí,
4: sí, que fan coses molt
2: raó,
4: interessants.
2: Tens raó.
4: Però la cooperativa aquesta es deia Pau i Justícia.
2: Ens hem aturat a mitja escala i veiem una porta que dona a on?
4: Enlloc.
2: Però que l'heu mantingut.
4: Sí, perquè el que vam fer amb la reforma, que la van fer els arquitectes mai prou celebrats, a Ricardo Flores i Eva Prats, van fer una reforma que els hi vam dir, mira, nosaltres això ho hem de convertir en un espai teatral, però ens adonem, primer, que aquest espai és molt estimat pel barri, per totes les vivències, experiències, emocions que els veïns havien tingut aquí, i està carregat de fantasmes. Llavors anem a fer una reforma que faci que els fantasmes no s'espantin, que es quedin a viure en aquest
2: que reconeguin,
4: amb
2: no?
4: nosaltres, perquè els teatreros, els fantasmes ens encanten. Llavors, per exemple, aquesta porta va quedar, que ja no comunica enlloc per culpa dels canvis que vam fer, però la porta no calia treure-la, vos aquí l'hem deixat.
2: Si toquem la porta, a veure...
4: Pot ser que et respongui un fantasma o altre, vés a saber.
2: De moment ningú.
3: Tu te n'has trobat uns quants de fantasmes, o no?
4: Està carregat, carregat. Sí. Els que ja hi havia i els que cada obra... Jo crec que cada obra de teatre en deixa algun, de fantasma. Llavors pul·lulen per aquest edifici i van passant. Tu els saludes, més o menys els notes, i aquí estan i ens fan companyia.
2: Però a nivell de la Shirwell Romea o... Sí, que us fan...
4: Tal qual, tal qual. El que passa que els nostres no són fantasmes de gent viva. Són fantasmes de personatges inventats, d'il·lusions, de penes, de vegades també, però de coses que nosaltres... o al públic o els que van viure a la cooperativa, il·lusions que projectaven que quedaven, bueno, respirant per aquests, per aquestes
3: edicions. I en tens algun de preferit?
4: No, tots, saps què passa? En la Beckett arribes cada dia, entres en aquest edifici i només entrar, això ho notes, aquestes presències.
2: Aquesta energia.
4: Aquesta energia. Mm. Aleshores, no n'hi ha cap de preferit, són tots benvinguts, diguem, no? Però es nota molt. Doncs... I de fet, la gent que entra, tant públic com usuaris, ho diuen, diu, és un edifici que invita a imaginar, sí, a il·lusionar-se, a emocionar-se.
2: Doncs seguim, Toni Casares, director de la Beckett, aquest mini recorregut.
4: Sí.
2: Cap on anem ara?
4: Ara, mira, si voleu podem anar cap a la zona on hi ha les aules, els tallers de creació, on treballen els actors, on fan els assajos, etcètera, etcètera. Aquí arribem, en una altra zona, veieu? Ara ens trobem...
2: No, home, no, podeu... podeu. Hola, bon dia.
5: Hola.
4: I a la Vera, que estan fent l'espectacle, que serà la producció d'aquest estiu de la Beckett, que és un text de l'Oriol Puiggrau, que es diu el número 16 dels Arcans Majors, i la Rita està fent l'ajudantia de direcció i la Vera està fent el vestuari.
3: Ara de circumstàncies, eh, noies?
5: Bueno, és que ella...
6: Cara d'expectativa, estarà molt bé això, ja veureu.
2: Espera, deixa'm fer aquella pregunta que fa tanta ràbia, de què va?
6: Toni, vinga, aventura't, nois.
4: Bueno, és una obra que és difícil d'explicar, però en sí, canvi és com màgica, no? Jo cada vegada que em pregunten sobre aquesta obra dic, sobretot és màgia, perquè és la història d'una antiga casa on s'hi celebraven raves en un espai rural, ha quedat com semi-abandonada, llavors hi ha una noia que fa entrevistes a gent que havien conegut aquesta casa i vas veient tu com a espectador tota la màgia que es produïa. Això que parlàvem dels fantasmes?
2: Sí, ara que parlàvem del teatre.
4: El mateix.
2: Sí.
6: La relació de tres dones amb aquesta casa i com cadascuna d'una forma totalment diferent ha tingut experiències molt íntimes i molt, molt especials i molt màgiques, com diu el Toni, al voltant d'aquesta casa. O sigui, quatre actriuasses sobre l'escenari.
4: Sí,
6: val
2: molt
6: la pena.
2: Bones. Molt bé. A partir de quin dia això que ens ho apuntem?
6: 1 de juliol, fins al 2 d'agost, si no m'equivoco.
4: Em sembla que sí, em sembla que ho diu bé.
3: Hi serem.
2: Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'obra.
6: Vinga, bona tarda.
2: Ui, Les Modernes del Raval.
4: Aquí hi ha un cartell que diu Les Modernes del Raval, però és només d'avui, perquè aquest, Les Modernes del Raval, és un dels grups que aquest vespre actuaran, i aleshores
3: grup
4: això...
3: tribut, no?
4: Aquí la Beckett passa...
2: Svetlana.
4: Sí, aquí la Beckett passa això, que els espais són polivalents. Un dia serveixen d'espai d'assaig, un altre d'aula. Avui servirà de camerino per Les Modernes del Raval.
2: Doncs digue'm tu, guia'ns tu. Per on passem?
4: Podem entrar aquí, un moment, veureu que això és una aula... Aula d'interpretació, amb un terra de fusta, amb ben habilitada, amb quatre focus que es pugui fer una mica d'il·luminació. Són aules que serveixen o bé per assaig o bé per classes d'interpretació i de tant en tant hi fem potser una lectura d'algun text en públic, activitats d'aquest tipus. Aleshores, aules com aquestes n'hi ha dues o tres al llarg de tot l'edifici. Això, de fet, on estem ara, era... Quan era la cooperativa tenia una escola. I això eren les aules de l'escola. I allò era el pati, que és molt petitet, però era el pati del col·le. I saps què ens va passar? Quan vam arribar, com que nosaltres treballem molt amb dramaturgs, amb autors i autores, va venir el Pau Miró, que és un gran autor de teatre català, va arribar aquí i diu, ostres, ara de cop tinc un flash, jo havia vingut a aquesta escola. I no n'era conscient, i quan va entrar aquí va recordar que això havia estat la seva escola de quan ell era molt, molt, molt petit, no? O sigui, que va ser com emocionant. Això que dèiem de les emocions.
2: Sí. Doncs ara en clau record, no? Tu quan vas posar el primer peu a la Beckett?
4: A la Beckett de Gràcia.
2: De Gràcia, sí.
4: A la Beckett de Gràcia, de fet, quan es va fundar, perquè jo que venia de la universitat amb uns quants altres que ens vam començar a il·lusionar per fer teatre a la universitat, vam conèixer el José Sánchez Sinisterra, que és un grandíssim dramaturg i molt bon pedagog, que ell tenia una companyia de teatre que es deia el Teatro Fronterizo i ens va com seduir, incorporar a la seva companyia. I en el context d'aquesta companyia va ser quan es va obrir la nova sala Beckett al barri de Gràcia. Per tant, nosaltres, que érem uns pipiolos, ja corríem més o menys per allà. Aleshores, jo vaig estar connectat amb la Beckett, d'una manera més distant, si voleu, fins que l'any 97 em van proposar d'assumir jo la direcció de la sala. I, per tant, des d'aleshores estem aquí portant el projecte de la Beckett.
2: Clar, fer-te recordar per alguna obra que haguessis vist. Oh, això
4: hi ha tantes i tantes i tantes que seria... No em facis triar, per favor, perquè n'hi ha moltíssimes. Ja. Clar, penseu que la Beckett treballa sobretot l'intent de que l'autoria teatral, sobretot l'escriptura i en llengua catalana, permanentment es vagi rellevant, es vagi renovant, que hi hagi sempre noves autores, nous autors, que puguem dir que el teatre a Catalunya és un llenguatge viu, connectat. Per tant, hi ha tantes, tantes experiències de tanta gent que va començar a la Beckett. Si repasseu autores i autors de teatre que estan actualment a la cartellera comercial i professional de la ciutat, el 80% dels noms que trobeu han passat per la Beckett, van començar, van formar-se, han vingut després, tots han passat una mica en un moment o altre per la Beckett.
3: I ara tu, després de passar tants anys al capdavant de la Beckett i els que queden, no? Perquè esteu celebrant tot just el desè aniversari aquí al Poblenou, en quin moment creus que està el teatre? El teatre, o sigui, la sala Beckett.
4: Concretament la sala Beckett està en un moment dolç, està en un moment molt bonic, s'ha consolidat la nostra presència al barri, el sector teatral ens reconeix en general aquest paper que fem, que és un híbrid entre això, no? El que us deia abans, no? Doncs fer espectacles però també fer cantera, no? Fer cantera teatral. Per tant, estem en un moment dolç, d'assistència estem molt bé, ve bastant bé molta gent, estem renovant les edats del públic, ve molta gent jove.
3: És el lloc de modernes, per excel·lència.
4: Mira, la temporada passada ens va passar que jo no estic cada dia al teatre, és un dissabte.
2: Qui va venir? Qui va venir?
4: El WhatsApp de la Beckett, dels treballadors i treballadores, de cop em ve un missatge i diu: Toni, què fas a casa? Vine corrents. I què passa? Diu: hi ha la Rosalía.
3: La mismíssima Rosalía, a veure la Berta Prieto, no?
4: Del Fandom. El Troleig, que era un espectacle super jove, super potent, i de fet la Berta i la Rosales continuen sent autores molt amigues de la casa, estem molt atents al que van fent. Elles i tants d'altres, no? Gent jove que està començant i aleshores ofereixen un tipus d'espectacles que també la gent de la seva generació hi connecten. Perquè moltes vegades, a mi m'ho pregunten moltes vegades, com tu fas perquè a la Beckett vingui gent jove? Dic, és molt fàcil, dona'ls-hi l'escenari. Si la gent jove està a l'escenari, la gent jove ve a veure la gent jove.
2: Però després també heu convidat a Mario Gas,
4: clar,
2: Sergi Belbel, no?
4: Però saps per és a dir, què? Aquest... També, perquè una cosa alimenta l'altra. És a dir, pels joves està actuant en un teatre on també hi ha els veterans i els grans noms, ostres, els estimula i és, per ells és importantíssim. I a la inversa igual, els veterans i els que tenen més trajectòria, quan veuen que darrere seu hi ha uns que estan allà apretant i mirant-los amb la cella aixecada dient: a veure què ens farà aquest, també els grans, els veterans es posen les piles. Per tant, combinar les dues coses és superxulo. Perquè
2: després ja saps que hi ha aquelles reticències, el debat sobre l'efecte TAP, no?, que fan algunes generacions. Això...
4: Ho has de combinar, s'ha de poder combinar, han d'haver-hi les dues coses, perquè Déu nos en guarda viure d'esquena a la tradició. És molt important que sapiguem d'on venim, que reconeguem el que s'ha fet en les generacions anteriors a les nostres i que hi dialoguem, i si cal trencar-ho, ho trenquem, però sabent què trenquem, coneixent-ho a fons, no?
2: Doncs deixem l'aula i anem cap a algun altre últim lloc en el que podem concloure la conversa, amb Antoni Casares, el director de la Beca.

0: l'antic teatre de la cooperativa, que nosaltres ara en diem la sala de dalt.
1: I això, o sigui, és el teatret original que tenia la cooperativa.
0: És el que era el teatre de la cooperativa, que també vam fer el mateix que hem fet amb tot l'edifici. Arreglar lo mínim imprescindible per fer-hi teatre. Però ens agrada molt, per exemple, veus aquesta boca de l'escenarista com escrostonada, és com ens la vam trobar. No ens ha calgut ni pintar-la perquè ens agrada que la paret per ella mateixa expliqui la seva vida, no? I ara veieu una disposició que està tot a punt, tot preparat, perquè aquesta tarda un dels laboratoris experimentals que fem en aquesta sala, que és l'obrador de filosofia, que combinen activitats de pensament i activitats de creació escènica, avui, aquest vespre, presenten el treball d'aquest any.
2: Aquí hi ha com un avançament, no?
0: Addicció,
2: intoxicació.
0: Ai, caram.
2: I text infinit.
1: Quasi que podríem fer-ho nosaltres,
0: mira, aquí
1: no?
0: Teniu el guió, gairebé.
2: Sí, en Quim i la Berta.
0: Esteu fent aquí una exclusiva, no sé si, a veure si s'enfadaran.
1: Per què no fer una mica de...
0: Aclarim-ho, és un text que ens acabem de trobar aquí, que no sabem d'on ha sortit, però bueno. Va, vinga, jo sóc el Quim i tens la Berta.
2: Som-hi.
0: Quim, on és?
2: El què?
0: Va, ja saps de què parlo, on l'has amagat.
2: Com?
0: He buscat per tota la casa.
2: Doncs pots fer dues coses, seguir buscant o seure al meu costat i deixar que et passi el mono.
0: Però què dius? Quin mono? Va!
2: No penso ser còmplice de la teva decadència.
0: Decadència? De què que hi parles?
2: Doncs de que si segueixes així acabaràs malament.
0: La que acabarà malament ets tu si no me la dones.
1: I ara estàs ofesa.
2: Estic aquí. Molt ofesa.
1: No trobes a faltar l'escenari, Toni?
0: Jo de tant en tant dirigeixo algun espectacle.
1: Bueno, dic sortir.
0: No, sortir.
1: Ho havia
0: fet a la universitat i ho feia fatal. O sigui que no, mai més. I dirigeixo tampoc no d'una manera molt assídua. De tant en tant, quan hi ha alguna cosa que realment la panxa t'ho demana, dius, va, vinga, aquesta vegada dirigeixo jo. Però moltes vegades em passa que llegeixo un text que m'agrada molt i dic, qui el podria dirigir millor que jo? I sempre surten molts noms i, per tant, doncs, és per això que a la Beckett no hi ha una única direcció per part dels espectacles, sinó que cada espectacle trobem un director diferent.
1: Doncs t'agraïm molt aquesta
0: visita particular. A vosaltres
1: ha sigut
0: així, una visita així improvisada.
1: Molt improvisada,
0: fantàstic,
1: però...
0: Fantàstic, molt bé, és
1: però,
0: un plaer.
1: Escolta, per molts anys i... I no sé, acaba tu, digues alguna cosa bonica del futur que ens espera.
0: Aneu
1: aquí
0: al teatre, gent,
1: oients
0: de la ràdio, aneu al teatre, mireu, ara em vaig a posar sèrio. El teatre té una sèrie de coses que són importantíssimes, que ens salvaran a tota la humanitat, que són la imaginació, la presencialitat, per anar al teatre has de sortir de casa, t'has de desenganxar de la pantalla de l'ordinador, has de compartir amb altra gent, per tant, la presencialitat, la imaginació, l'ús i el domini de la paraula, saber parlar, saber pensar amb les paraules, tot això fa que el teatre sigui un dels pocs espais on encara ens podem reconciliar amb la nostra condició humana. Per tant, no ho dubteu, aneu al teatre de tant en tant, que segur que us sentireu més humans.
1: Gràcies, Toni, i xapó, aplaudiments. I ens quedem ara amb els artistes, eh?
2: Aviam aquí
1: que presentaran espectacle la propera temporada aquí a la sala.
2: Som-hi.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
2: Hola.
3: Hola.
2: Ai, que no ho havia de dir.
3: Probando.
2: Que sí, aquí després de la roda de premsa amb Victòria Spumberg, com estàs?
4: Hola, molt bé, vosaltres?
3: Doncs pues molt bé, home, hem aguantat, eh? Que si els núvols, que si la calor, que si les intervencions una mica llarguetes,
4: sí,
3: però és el que hi ha.
4: Sí, era una mica llarg, però a mi que em tocava de les últimes he pensat, ui, que no marxi la gent, però no, heu aguantat.
3: Clar, i jo pensava, és el vostre moment, perquè al final són els actors els que llueixen els escenaris, però poques vegades tenim el dramaturg, no?, qui ha creat el text, amb un micròfon i amb un públic també per explicar-se.
4: Sí, i a més és bonic que les rodes de premsa generals de la temporada vingui tothom, això em sembla molt important perquè fas un suport no només a la teva obra sinó a la programació de la sala i aquí als 10 anys d'aquesta nova sala de la Beckett.
3: Bueno, com està vivint Victòria Spumberg al moment, Victòria Spumberg? Perquè
4: això m'ho diuen ja fa uns anys, eh?
3: Sí.
4: Vull dir que
3: acabes de guanyar aquests premis Max per la tercera fuga que tornarà al Nacional, que això s'ha de dir, per la gent que es va quedar sense entrades. I ara doncs, tindràs aquesta obra de nova creació. Això és una carta d'amor a l'actor, en Xavi Sáez, una mica?
4: Sí, molt bé, ho has dit molt bé. El Xavi Sáez és un actor extraordinari i, a més, una persona molt, molt, molt maca. És que realment treballar amb ell és tenir a l'equip un plus des del punt de vista humà, que això no és tonteria perquè en el teatre has d'assajar molt, has de veure amb les persones i és millor que siguin persones que admires, no només des del punt de vista artístic, també humà.
3: Com a totes les feines, deixa'm dir, eh?
4: Tal qual, com a totes les feines. Però és que nosaltres ens estem moltes hores i treballar amb gent que s'estima la feina, que a més aporta, és un actor molt creatiu, amb molta imaginació, a mi m'agrada molt, i l'imperatiu, tenir un paper aparentment més tangencial però amb molta exigència tècnica, i jo tenia ganes de donar-li un personatge que on ell fos el protagonista, tot i que ara estic a la meitat de l'escriptura i crec que els dos tenen molt protagonisme, el pare i la filla és la Júlia Mascor, que és una actriu, que vam fer una prova, la vam fer amb el Xavi Sáez, vam veure moltes noies i ens va fascinar.
3: I dius tu que va ser abans de guanyar el premi al Festival de Màlaga.
4: Això és molt important dir-ho. Va ser abans, jo no la coneixia, la vaig convocar dues vegades i ens va fascinar. Ho dic en majúscules, realment crec que entre els dos hi ha una química espectacular i tinc moltes ganes de treballar amb ells dos. Serà un treball molt d'actors, i també, evidentment, sobre temes, conflictes i qüestions que a mi em ronden i que penso que ronden a nivell social.
3: Però... I la bondat de l'home, has dit? Que tens un conflicte?
4: No és que tingui un conflicte, és que els homes de la meva generació o sigui, ara es parla molt de noves masculinitats i tot això, i penso que els homes de la meva generació, que potser els més joves ja estan en un altre lloc, han estat coaccionats per un rol masculí que de vegades ha estat un autèntic corsé per ells mateixos, pels vincles que han de generar i per les estructures familiars afectives. Llavors, jo ara estic treballant dos textos paral·lelament, un que va sobre, imagina't, la bondat masculina i un que va sobre la violència femenina, que són, en principi, conceptes que socialment ens apareixen a la inversa.
3: Sí, sí.
4: Però jo, de vegades, m'agrada posar-me en temes complexos perquè penso que el teatre, una de les seves funcions, no és perpetrar estereotips, sinó mirar la realitat des d'altres punts de vista. Llavors, jo tenia moltes ganes de treballar un personatge masculí que no fos un capullo, perdoneu-me la paraula, o sigui, algú...
3: Que n'hi ha, que n'hi ha.
4: Per això et dic, jo els capullos ja els conec molt.
5: I també n'hi ha de molt macos i també està molt bé posar-hi un focus.
4: Això diuen. Llavors, clar, tenia ganes de... I a més, la bondat és un concepte que no té el valor, no li donem el valor que li hauríem de donar. De vegades és més difícil ser bo que no ser-ho. I tenia ganes de treballar un home que és abandonat per una dona, que normalment se'ns presenta a l'esquema contrari.
3: Clar, clar.
4: Sí.
3: Doncs moltes ganes de conèixer l'home bo.
4: D'acord.
3: Victòria Spumberg, gràcies, com
4: gràcies
3: sempre.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Fins ara.

0: La Ludwig Band.
1: Urinaris, no?
0: Bueno, amb la versió teatre, diguem,
2: la
0: eh?
2: La Ludwig Band al teatre.
0: Sí. Que, Quim, hauràs de parlar tu, no? Perquè no has dit ni piu a la roda de premsa, tu, a la presentació, el que ha dit.
3: Ens ho hem partit així, ens ho hem partit així, perquè el lloc tenia unes coses preparades i les volia dir, que al final s'ha espantat.
4: És perquè en Quim no volia parlar.
0: Però hem de dir que crec que heu estat els més interactius amb el públic, no? Preguntant-nos a tots si havíem anat mai amb un urinari públic. Vosaltres sí? O sigui, com descobriu aquest tema? Això és a partir de l'experiència? Llocas pissat molt en urinaris públics?
4: Sí, jo els del Raval aquests, els, en qüestió, els susodichos, els del MACBA, els he pitjat molt, perquè realment un urinari públic és un gran servei, i quan tens pipi i després et fotre una multa perquè el fas al carrer i després et tancar els urinaris, me cago en Déu. I jo els he fet servir moltíssim i de vegades he anat al Raval només perquè tenia pipi, només per poder fer servir aquest servei públic.
3: Des de Sants.
4: Sí, des de Sants.
3: No, per perquè estava el teu company aigua. De pis, estava el teu company de pis dutxant-se i no acabava mai.
0: Bueno, i d'aquest tema com en feu un espectacle? O sigui, què esteu barrinant? Perquè clar, tot això, esteu no sé
3: mira,
0: quina fase,
3: teníem ganes
0: si molt
3: de
0: inicial.
3: Parlar de diverses coses. Per una banda, teníem moltes ganes de parlar dels urinaris i d'explicar aquest lloc, perquè jo no ho sabia, hi ha molta gent que no ho deu saber, que existien i existeixen aquestes coses. Segona, a més, aprofitàvem que existia d'explicar aquest lloc, perquè jo no ho sabia, hi ha molta gent que no ho deu saber, que existien i existeixen aquestes coses. Segona, a més, aprofitàvem que existien, expliquem que existien.

0: i aprofitem que els tanquen, que és com la, et dono la cirereta i te la trec. I després també teníem ganes de parlar, perquè sempre ens agrada de posar-li una mica de suc, una mica de trama, una cosa una mica... I en aquest cas és una historieta de cuernos, una infidelitat, i tot lligat amb el protagonista, que és un detectiu privat que investiga doncs, un tema d'infidelitat en una família alta de Barcelona. Una infidelitat que es dona... Sí. Es dona en els urinaris aquests com en un lloc discret i apartat.
1: Sí, i també és una miqueta la idea que l'espai públic, com que és un espai públic, pot ser la casa de molta gent i la fa servir moltíssima gent. I una miqueta de parlar de tot el món que genera al voltant de que hi hagi uns lavabos públics on pot entrar tothom 24 hores.
2: Jo estic molt cabrejat amb Sants, que ara has de pagar, tio. O sigui, no ara, ja fa anys que per pixar has de pagar, tu, no sé què costa.
0: Una moneda d'un o de dos, crec, com el carrito del súper.
1: Infame, ho trobo infame, jo.
3: Estem molt posats amb el tema infidelitat, no? Últimament, entre cançons, parlàveu l'altre dia amb en Joel Díaz, t'estan traient molt el tema de ser infidel, no ser infidel...
2: Clàudia, on vols anar a parar?
3: No.
0: Crec que...
3: dóna molt joc.
2: Això sí.
0: L'adulteri és un dels grans temes de la literatura, vull dir que crec que n'hi ha per tot arreu i que és un tema que a tots ens interessa. Vull dir que la tele, obres la tele i la meitat de programes van sobre lligar i l'altra meitat sobre enganyar la parella.
1: Bueno, que arribes a les 30 i et fas adult i com saps el que és l'adulteri.
0: Exactament.
1: Em vols parlar, perquè jo abans no ho tenia molt clar.
3: I avui que celebrem els 10 anys de la B, que vosaltres la freqüenteu, què és per vosaltres o com la celebreu?
1: Mira, això també em sabria no haver-ho dit.
0: No haver-ho dit. És que ens han quedat moltes coses.
2: Per això esteu a la ràdio ara, home.
1: No, perquè nosaltres som ex-malescuts, que és el laboratori aquest d'adolescents encapitxats amb el teatre que es fa aquí.
0: Adolescents amb barba, a la vegada.
1: I vam estrenar...
2: Això és una convocatòria a fer el teatre, no?
1: Exacte. No, encara ho fan. Ho fan cada any, cada any un o dos cops.
0: És com una petita residència, no?
1: Sí.
0: Per gent que ve del teatre amateur i que vol comprovar una mica de...
1: És una puta olla de grills increïble, la veritat. I quan ho vam fer nosaltres va ser una passada d'olla de grills. Llavors nosaltres vam estrenar la nostra segona obra... Aquí, la vam escriure per, justament, per una de resident, per un d'aquests laboratoris de malescuts i tal. I llavors, per nosaltres és bastant casa, això.
0: A més, és quan començàvem a viure junts i veníem aquí a emborratxar-nos i creuàvem tota Barcelona per venir aquí.
1: Exacte.
0: Èpoques glorioses dels 20, 21, 22.
2: Molta programació al teatre, però hi ha un bar aquí, que és una meravella, això, eh?
0: Vam anar molt més al bar que als assajos, quan fèiem els malescuts.
1: Sí, de fet, jo conec molt poc el Poble Nou, i l'única cosa del Poble Nou que conec és la Beckett. I ara tinc un nòvio d'aquí al Poble Nou, i l'altre dia vam anar a dinar amb els pares, i em van dir, va, et portarem un lloc increïble al Poble Nou, i em pensava que em portarien a qualsevol lloc, i em van portar...
3: A casa teva.
1: A dinar a la Beckett, que ja ho havia fet 50 vegades.
2: Us deixem, no sé si hi haurà música, no? Vull dir, no cal ni dir-ho, ni preguntar-ho. No, vull dir, és que...
3: Tio. Mal venuts.
0: Però bueno, sempre ho són. Les obres de teatre que escrivim amb el Lluc sempre estan en vers, i aquesta també estarà en vers, i serà musical, com totes, sí.
2: Doncs endavant, les atxes. Que el títol és, ens el recordeu...
1: Urinaris Àngels.
0: Una comèdia musical...
1: En tres actes.
0: I un final.
1: Molt bé.
2: Gràcies, nois.

0: Mario Gas, a veure, Mario Gas, primera vegada a la Beckett.
1: Sí, primera vegada a la Beckett.
0: Sempre hi ha una primera vegada, sempre per tota la vida, no?
1: Sempre hi ha una primera vegada. Estic molt content de ser a la Beckett i amb aquesta nova Beckett que està molt bé, no? Aquí a Poblenou és un lloc fantàstic.
0: Per què has trigat tant?
1: Bé, les circumstàncies, la vida és com és, no sé. He estat a punt de fer diverses coses aquí, fins i tot de donar cursets, però mai hem trobat el moment i ara, mitjançant el Fernando Bernués, doncs hem trobat l'opció i la possibilitat i el moment de fer aquestes tres setmanes i mitja, Mi suicidio o El pessimismo alegre, que és un text fantàstic.
0: Sí, Mi suicidio i alegre, això bueno, a mi seria un oxímoron, eh?
1: A
0: classe de literatura.
1: Sí, però a mi m'agrada molt el segon títol, que és El pessimismo alegre. És un home ple de vitalitat, un home que va existir, Henri Rodin, un pedagog més o menys sàcrata i que, bueno, va decidir als 55 anys suïcidar-se i va escriure un petit llibre que li va enviar a un amic seu. I passar, és un repàs a la vida, a l'amor, a la pèrdua de l'amor, a l'escola, a la societat, al capitalisme, a les relacions humanes. És fantàstic.
0: Moltes ganes de veure'l, eh?
1: Pues vinga.
0: Cert, algun record de Beckett? De Beckett, vull dir, la sala, de no sé si freqüentaves Gràcia, el
1: teatre... A
0: veure,
1: jo a la sala Beckett havia anat moltíssim i l'època en què jo vaig ser director dels festivals de tardor i del Festival Olímpic de les Arts, cada any vam col·laborar amb el Sanxís Sinisterra i vam fer ja coproduccions i vam coproduir obres del Sanxís. Sí, home, des del principi, a més, de sempre, quan estava al Teatro Fronterizo, vull dir, és una sala que es mereix aquesta continuïtat i que sempre ha sigut un punt important dintre de la reflexió teatral d'aquesta ciutat.
0: Gràcies, Mario Gas.
1: A vosaltres.
0: Et vindrem a veure la Beckett.
1: Vinga.

0: Home, mira qui tenim aquí. Però no ens havíem citat demà diumenge, Oriol Puigtauler.
1: Ai, hola, què tal? Home, és que ja cervesa, ja paella, jo aquí que estic, tu, perquè, bueno, he pagat la paella, he pagat, 10 euros, però bueno, tot entre paella, beguda i postres.
0: Has pagat tot i que ets molt estimat aquí, perquè el primer que he vist és Antoni Casares, quan ha fet acte de presència a l'Oriol, sí. Se li ha acostat i l'ha abraçat. Diu, felicitats per tu també.
1: Per la part que em toca, bueno, perquè jo amb la conya, amb la meva companya Raquel, realitzadora de vídeo, fa 11 anys que fem entrevistes aquí a la Beckett, a tots els dramaturgs i dramaturgues que passen, a la gent que ve a l'Obrador d'Estiu. Vam començar a la Beckett de Gràcia i ara portem aquí també com 10 anys, perquè fa 11 anys que estem entrevistant a tothom, que és llavors els vídeos que surten a la web de la Beckett, a les xarxes de la Beckett, per tant també aquí... És una miqueta caseta meva.
0: I aquesta artista que tenim aquí al costat, l'has entrevistat alguna vegada?
2: Debuta.
1: És emergent, la Pepa, és emergent.
0: Hola, Pepa Plana.
1: Hola, Pepa.
2: Sí, debuto, és el que tinc, que debuto.
0: És la teva primera Beckett?
2: Sí, la meva primera Beckett,
0: doncs,
2: imagina't.
0: Com debutar, no?
2: Clar, amb el Mario Gas, que també Déu-n'hi-do.
1: Imagina't quins debutants,
2: home,
1: jo, Mario Gas i Pepa Plana.
2: Ara que ens
1: Plana...
2: donin el Premi Revelació,
1: exacte.
2: Que ens vegin, que és el que volem. Que ens vegin, que ens estimin.
0: Quin elogi de la pallassa que has fet. Sempre ho fas, però m'ha agradat molt. Sí, sempre que et sento pallassa, no clau, no, home, això és Anglaterra, França,
2: no,
0: no, i a més dona.
2: Va, se fem les xulos i parlem amb idiomes, no? Vaig dir, va, l'heu fet tot un munt de coses i el clown, bueno, hosti, és que a més fa molta malícia, perquè si som tiquismiquis, representa que el clown ho estem dient molt malament, perquè el clown és el cara blanca.
1: Sí.
2: El que no posa nas vermell, per tant, doncs jo cara blanca no ho sóc, jo sóc Augusta. I en català, en castellà, en portuguès, tenim aquesta paraula meravellosa que és pallasso, i en femení, pallassa.
0: Quina obra de teatre, jo tinc unes ganes. O sigui, és a partir de, seria o la continuació de, o exactament, et poses
2: hauria...
0: en la pell d'aquella senyora que està enterrada, no?, que va escriure Beckett, aquell personatge meravellós.
2: Sí. Jo per mi que Beckett va escriure com una putada, no com una actriu, es veu que hi havia una actriu belluguí, menuda i tal, qual Pasqual, amb 50 anys i tal, que li va dir, ara t'escriuré una cosa, clar, te condemna a estar enterrada, només té, al començament de l'obra té mig cos,
0: els dies feliços,
2: i acaba només traient el cap, clar, això és gairebé una tortura per una... i només li dona la paraula, però quina paraula, doncs en aquesta bogeria pallassa que jo em permeto és... Què hauria passat? Bé que t'escriu, li fa dir a la Winnie, tant de bo vingui un vent molt fort i se m'endugui d'aquí. Doncs l'atzar objectiu ha fet com que de cop i volta arriba aquest vent tan fort i jo entro a escena volant. Però volant no estic al Cirque du Soleil.
1: Estàs a la Beckett, però bueno.
2: A la Beckett, perquè molt millor. És perfecte. I llavors surto en aquesta mena de paracaigudes gegant que és la muntanya. Que arrossego. I aquí he de sortir d'aquesta muntanya. Li dono aquesta oportunitat a la Winnie de sortir d'allà, de cop i volta té cames, camina i està perduda. És com una mena de reflexió dient, sí, he volat i ara on soc? Estic perduda i estic sola. El Willy no hi és, per tant, no parlo.
1: Espectacle sense paraules a la Beckett, la casa de la dramatúrgia, inspirat en aquest text de Samuel Beckett, o Els bons dies, o Els dies feliços. I alerta, que a casa nostra han fet la Rosa Novell, la Carme Sansa o l'Emma Vilarassau. Vull dir que tu coneixes també aquest gran grup d'actrius que han fet la Winnie, no?
2: Jo, de veritat, que aquest text li vaig... ha estat a la tauleta de nit, que us ho juro, no m'ho invento, sempre he estat allà present, fins i tot m'havia parlat fa molt de temps amb en Joan Oller, tal, no sé què, era com, i el Joan Oller em deia, totes les actrius quan fan 50 anys volen fer aquest... tu encara no et toca, i de cop i volta va ser com una mena de ganes de reals de la pallassa fer el text tal qual, i vaig dir, si parlo és perquè hi ha algú molt important que li vull explicar això, que el Beckett escriu, no? Perquè normalment el Willy és algú que està allà arrossegant-se per terra que ningú sap ni com es diu el pobre actor. I jo vaig dir, no, per mi ha de ser molt més important que jo. Molt, molt. I com que no tinc vergonya i el no ja no forma part del meu vocabulari, jo visc al Delta de l'Ebre i vaig anar a parlar amb el Santos, que ens coneixíem, érem veïns. I el Santos me diu, mare, m'abelleix. i em vaig posar a plorar. Me vaig posar a plorar i vaig dir, ho hem de fer. El que passa en aquell moment, cap porta. Vull dir, cap es va obrir.
1: Ningú va voler-ho, ni amb el Santos ni amb la Pepa Plana.
2: No, dic, jo ja em puc morir. Jo, agafadeta de la mà del Santos, que jo per mi era el geni, era Déu a la Terra. Ningú m'obre la porta. Vull dir que, mira, lliçó, tonteria. Mai més deixaré de fer res pels diners. Me vaig perdre l'oportunitat de treballar amb el Carles. Cosa que ja
0: perquè
2: no...
0: Perquè va morir al
2: es
0: cap
2: va morir,
0: de poc.
2: Es va, era vellet, ja. Però, bueno, tampoc no calia que es morís. Es va morir perquè el cor era massa gran. Però literal. És molt Santos morir-se així. I es va quedar com allà penjat i de cop i volta tot ha fet. Per això et parlo de l'atzar objectiu. Sense voler fer això ni molt menys, me'n vaig adonar que per les vores anava fent la Winnie. I per tant el Santos ja és molt present en aquest espectacle. Jo cada dia dic, Santos, ho estic fent!
1: Que bonic!
2: I el Tocotigotigotà, i el Bujaraloz, i ell m'acompanya, només que no hi és, però m'acompanya molt.
0: Ganes, de veure aquesta Winnie.
1: No, aquesta temporada de la Beckett promet molt, només hi ha tot el cicle Oriol Genís i veure això, debutants joves com la Pepa Plana, Mario Gas, doncs moltes ganes.
3: Que se li obrin sempre les portes a Pepa Plana, per favor.
2: Sí, si no allà a Guaranà, el món és rodó. Perquè, no, això és un gran encert, perquè imagina't que la Terra fos plana. Vull dir, ara la Terra, Pepa Plana.
0: Alguns s'ho creuen,
2: No. Perquè si és plana, tu te'n vas, perquè jo he anat molt lluny, i més lluny, i venga, més lluny. Igual no hauria tornat, però sé que és rodona, perquè jo me'n vaig lluny, perquè viatjo molt, a vegades sembla que sigui molt més fàcil actuar fora, molt fora, i llavors aquí, quina sort que la Terra sigui rodona, perquè pots tornar.
0: Doncs Pepa, gràcies.
2: De res.
0: I res, per molts anys, de Beckett i de Pepa.
2: Per Nadal.
0: Per Nadal és quan heu de venir. Entrades ja a la venda.
1: Bones dates.
0: És molt familiar anar al Teatre per Nadal.
2: No, és un espectacle per adults, però amb nens o sense. Però no és familiar, no és un espectacle familiar. Bueno. Allò dels pallassos per...
0: No.
3: No mal entenguem.
2: No,
1: les dates de Nadal són bones per tot el tipus de teatre.
2: No, jo encantada
1: més al teatre,
2: de la vida.
1: El desembre, el gener, l'hivern.
2: La veritat és que hi ha moltes capes de lectura i escoltar el riures així silvestres de criatures, no? Que sents caga. Pensa, mira, saben riure molt bé les criatures. Els adults ens adultarem, és el que tenim.
0: Bueno, que em sembla que se t'haurà refredat l'arròs, em sap molt de greu.

0: Doncs seguim plaudint gravadíssim directe.
1: Rigorós gravat.
0: Des de la festa del desè aniversari de la Sala Beckett i des d'un lloc, el nostre Pepe Zapata, el Cultureta. Com estàs, Pepe?
2: Aquí veient i olorant la paelleta.
0: Sí, un lloc que ens n'has parlat.
2: Vull dir, tant, forma part del nostre mapa mental i real, el gastronòmic.
0: És un lloc bellíssim, aquest, eh? No té res a desmereixer les sales i a l'interior del propi teatre.
2: I a més, les activitats que es fan, concerts especialment, de tant en tant jazz i... fantàstic.
0: Mm-hmm. Home, un record de la Beckett, ens l'has de compartir. Ja sigui el que al Poble Nou o la seu original de Gràcia, que devies freqüentar també.
2: Gràcies per dir-me que sóc una persona gran, però és veritat, no, home, és veritat, jo ja guardo molts records, sobretot perquè en el seu moment jo vaig alumne del Pepe Sánchez Sinisterra i...
0: Fundador de la Beckett, recordem.
2: Fundador de la Beckett. Potser apareixerà per aquí, no ho sé, però és una persona
0: molt
2: ja
0: gran, no? Molt gran.
2: Té 90 i pico anys. I, de fet, jo el vaig veure no fa massa i li parlava justament d'aquesta commemoració i em deia, buf, el que donaria ara per tornar aquells moments heroics que ens trobàvem allà a Gràcia, al costat de la sala KGB, que és on anàvem a tancar també moltes nits.
0: Que ara ja és història, també.
2: Total.
0: Sí, sí. Doncs el que ha viscut, el que ha menjat i el que ha de veure el Cultureta Pepe Zapata, gràcies que ens acaben de portar els cafès, tu has demanat tallat, eh?
2: Un talladet.
0: La Clàudia, doncs avui no tenia especial set ni res, doncs el cafè amb llet per mi. I què has viscut?
2: Doncs mireu, volia parlar-vos d'un festival que ja fa temps que el segueixo, que em té el cor robat, que es diu Festival Itinera, que... per resumir-ho, seria música de qualitat a micropobles.

0: I et vas plantar, imagino, en un d'aquests pobles.
1: Exacte. Bueno, de fet, es celebrava el concert inaugural al Montseny, al poble del Montseny. Tenen poc més de 300 habitants i allà, imagineu-vos, plaça plena de gent. De fet, vaig anar a primera hora i estava plena de ciclistes que havien fet la ruta corresponent per les curves aquelles, i tothom escoltant un concert de veu i piano, i vaig pensar, hòstia, hi ha projectes culturals que no es mesuren tant per la dimensió en si, sinó per la seva capacitat de passar allà on normalment no hi passa res. Era el duo Scala, i de fons tot el Pla de la Calma amb les muntanyes aquelles. Bueno, és que ni fet exprofesso.
0: Mira, és una sensació semblant a la que vam tenir l'altre dia a Muntanyola, quan vam anar a gravar en Jaume Coll i Mariner, el poeta que és baixista dels Obeses, un reportatge que podreu escoltar demà aquí al programa El Tot és Comèdia.
1: Fantàstic. Doncs deixeu-me dir que, a més a més, perquè veieu també la dimensió d'aquest projecte del Festival Itinera, que arriba a la 6a edició, aquest duo Scala és un dels projectes guanyadors d'una convocatòria que fan amb col·laboració de la Fundació La Caixa per trobar talent rural en el sector musical, és a dir, músics que viuen i que fan la seva activitat base a micropobles. Vull dir que és una mica com revertir també, tancar el cercle. Ostres, detectem gent que intenta professionalitzar-se al sector de la música, a més amb molta qualitat, i a més ho fan en aquesta xarxa. Diré, ostres, micropobles. Micropobles vol dir poblacions per sota de 1.000 habitants. Mm-hmm. I que sapigueu que hi ha una entitat, que és l'Associació de Micropobles de Catalunya, que col·labora amb el projecte i que el que fa és d'alguna manera difondre, disseminar i ajudar a fer-ho arribar al màxim d'indrets.
0: Aleshores, entenc que hi ha una programació amb aquests artistes locals, però també de més coneguts, de més renom.
1: Per aquí ha passat des de la gent del Joan Chamorro.
0: El descobridor de l'Andrea Motis.
1: Tal qual, tota la Jazz Band de Sant Andreu, la Societat de Blues de Barcelona, i col·labora de vegades també el Harlem Jazz Club, vull dir que, i no només és jazz, Hi ha fins i tot música clàssica, hi ha propostes més poperes, més funkies, però sobretot el criteri fonamental és màxima qualitat, i això està molt bé, vull dir que veus també la recepció per part de la gent que viu als micropobles de dir que guai, perquè nosaltres no tenim aquí els nostres equipaments, no tenim ni un casal, no tenim ni un teatret i tal, Potser algun ateneu, i portar-ho allà en llocs realment xulos. A més, acostumen a organitzar activitats en paral·lel, com van fer justament el dia de la inauguració d'aquest cicle al Montseny.
0: Crec que per conèixer l'indret,
1: exacte,
0: o el patrimoni o la història.
1: Posar en valor el que tinguin. En aquell cas, doncs, hi havia el museu, un museu molt singular, a més, que són les esquelles d'en Jaume, que diuen.
0: I de
1: què
0: va?
1: Home, doncs esquelles.
0: Ah, esquelles de les vaques.
1: Tal qual. Sí,
0: sí, és una col·lecció d'esquelles.
1: Vull dir que també és musical, això.
0: I tant, i tant.
1: Però és fantàstic, jo no coneixia, i és allò, que guai, també descobrir, redescobrir aquesta musiqueta de fons també.
2: Estan de muntatge.
0: És la nevera de les cerveses.
2: Molt important.
0: Surt de foma, molt important, per acompanyar la paellada o la rossada popular que hi haurà aquí després.
1: Doncs quina millor iniciativa que portar a la cultura.
0: I tant.
1: No només a la gent d'allà, sinó a la gent que passa per allà. Vull dir que és molt també ideal per pixapins que anem a descobrir la Catalunya profunda.
2: Sí, però us poseu l'esquetxua pensant que aneu a escalar.
0: Ei, però de forma controlada, que ja sabem.
1: Totalment.
0: Penseu que després es reseu amb tot.
1: Una programació que arribarà fins a la tardor. L'any passat, si no m'han informat malament, van arribar fins i tot als 200 concerts. Mm-hmm. Està molt bé.
0: Doncs vinga, anem a posar-nos les botes ara, no? Casa, ens portes al Clot, a Barcelona.
1: Molt a prop d'aquí.
0: Molt a prop d'aquí, del Poble Nou on som, a Casa Pepi.
1: Que soni una cosa que m'encanta.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Ell o ella. Vull dir que era algú que, bueno, que tenia una forma molt peculiar de comunicar-se i que, a més, feia espectacles musicals, no sé, un tema de travestisme pel mig o el que fos.
2: Transformisme, sí, sí.
1: Però la veritat és que tot el restaurant que està a tocar, a més, del Mercat del Clot, vull dir que és allò, un punt de moderneo, però també popular, perquè està al mig del barri, ha sabut d'alguna manera copsar l'ambientillo que generava la
2: petita. Però és un local de festa, això, a més dels restaurants?
1: No, és un restaurant ideal per fer tapetes, per fer menú, té una terrasseta petita però fantàstica, hi ha molt trànsit de gent allà, la veritat és que al voltant hi ha una col·lecció de bars, restaurants molt xulos, però aquest és bastant destacat i forma part d'un grup gastronòmic, d'una empresa que es diu Els Amics, amb K, i és on estan locals com el Bar Pimentel, el Bebaixa de Vermut, el Culkin, el Piel de Gallina...
2: Responen també m'encanten els noms, eh? Culkin per Macaulay Culkin? Se'ls hauria
1: doncs
2: de preguntar, no?
1: Se'ls hauria de dir, a veure què tal. Però entres allà, ostres, el primer que et queda atenció és un neo que diu sí a todo, tot hi val.
2: Aquesta és l'actitud.
1: Tal qual. Amb un verd allò botella bastant i un vermell carmesí que hi ha al costat. Fotografies, frases diverses repartides per la sala. Vull dir, comences d'alguna manera a entroncar amb aquest entorn una mica quix, si vols, que rememora aquest personatge. Però anem per la carta, que és el que en el fons ens interessa. Me l'he portat impresa per no deixar-me res. Fem
2: llista. Home, no us la llegeixis totes, que estarem aquí mitja hora. Fes la tria.
1: Gildes, croquetes, ensaladilla russa amb piparres i picos de Jerez, ous farcits de tonyina, callos, mandonguilles amb bolets. A més dels platillos que hi ha del dia i de postres des de la torrija fins a el tocinillo de cielo. Hi ha algun plat, això, que voldria destacar especialment, que és un homenatge a la bomba de la Barceloneta, amb pinyons?
2: Això és la patata farcida, oi?
1: Sí.
2: Patata farcida potent, però, allò.
1: Amb carn.
2: A dins, sí.
1: El foie marí, que és fet amb fetge de bacallà. El tàrtar de corbina, amb una emulsió d'escabeig. Aquest és un dels meus favorits. I el que us deia de les postres, tranquil·lament.
2: Casa Pepi, doncs, que tu dius que no és una fonda disfressada de modernitat, tot i que hi hagi moderneo per allà.
1: Sí, a més és xulo veure les iaies que van al mercat amb la seva bata i arrossegant el carro i tal, i que saluden allà els cambrers, que són bastant simpàtics, i tu estàs allà a la terrassa i dius, que guai, no?, respirar aquest ambient de barri.
2: Doncs hauràs de fer forces perquè t'has planificat un grec que, com no t'alimentis bé, no?, i no sé com arribarem a tots els espectacles.
3: Bomba, bomba.
1: Vinc a compartir-vos la meva agenda. No és secreta, com podreu comprovar, però ala, està tot aquí assenyalat. És el meu desplegable del calendari des del 29 de juny fins al 31 de juliol. 50 anys de grec i llenço la casa per la finestra.
2: Doncs vinga, anem a veure quina ruta grec ens ha proposat en Pepe Zapata. Und der

0: money.
1: Bueno, sabeu que, a més, el Grec aquest any s'inaugura amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht i Weill, que dirigeix la Marta Pazos, que ara està present a la cartellera cultural a través del Liceu, ponga un pastel en su vida, d'alguna manera, i és una reinterpretació que ha fet, una versió que ha fet en Marc Rosic, amb direcció musical de Dani Espasa, i això, serà l'estrena al propi Teatre Grec, i el càsting és fantàstic. Vull dir, és, a més, és una obra molt, molt, molt, molt personatge, vull dir que
2: segur que serà molt bé. De fet, el prota, el Màquina Baja, no, el Bet, ens va acompanyar fa 4 dies amb el seu soci, en Marcel Borràs, i ja ens va, exacte, ens va fer una mica de tastet.
1: Jo, si voleu, és que no ho he apuntat, però em sembla que tinc com 15 espectacles ja amb entrada comprada, remarco, vull dir que, i està molt bé, perquè a més, ho dic en sèrio, els preus són fantàstics.

0: El problema és trobar, com sempre, l'entrada al festival. Crec que si no fas via i l'agafes a... dels primers dies, malament ràbia.
1: Ara hi ha espectacles que estan exaurits, sí. Això és tal qual. Però al propi Teatre Grec veuré dos coses més. Una, els Malpelo, que per mi ja és com un ritus, cada vegada que estan en alguna cosa, fan el final de la tetralogia Bach Project, dedicat al mestre alemany, vull dir que serà fantàstic.
0: Gran companyia de dansa, ens estan pujant la música de la festa d'aquí fora de la Pobla Nou.
2: Que de Rigui i tal.
0: Rigui i tal. Vinga,
1: guai,
0: seguim
1: no?
0: amb més grec.
1: Escolta, jo estic amb el ritme. Què més? La veritable història de Ricardo III, una relectura de Shakespeare que signa ni més ni menys, tinc moltes ganes de veure què és el que fa en Calisto Vieito, torna a casa, vull dir que estarà molt bé. El nucli central de les meves entrades estaran al Lliure de Montjuïc, on veuré una cosa de l'austríaca Florentina Holzinger que es diu Ophelia's Got Talent. Veuré el mexicà Narcís Ramos fent una cosa que es diu Mi Madre y el Dinero. Tinc moltes ganes de veure què és el que han fet a partir del text del T.S. Eliot de la Tierra Baldía, el Wasteland, una sud-africana que es diu Entando Cele. Vull dir que són coses que normalment no pots veure en cartellera i que el grec t'ho porta, fantàstic. Hi ha un col·lectiu que es diu... que porta una cosa que es diu Mulhill, que és un equip coreà que es diuen Elephant's Love, i ens endinsarà en l'univers submarí de les dones bussejadores de la illa de Jeju.
0: Pepe, i et faig triar una més perquè ens estan fent fora literalment.
1: Alguna més? Bueno, no em perdré, he aconseguit entrada per aquella cosa que farem a les 4:45 de la matinada.
0: Ostres.
1: De l'Angelica Lidl, que ja es va veure a la temporada alta, sí. I que està molt bé que vingui aquí, no?
0: Doncs el grec d'en Pepe Zapata, moltes ganes de festival.
1: Jo us deixo, en tot cas, que me'n vaig a per la paella, eh?
0: Va, home, i nosaltres et seguim.
2: És hora, és hora.
0: Gràcies, Pepe, cultureta!
1: Que vagi molt bé.
0: Clàudia, com no em fem dia, ens quedem sense dinar.
2: És que jo, a prendre, no hi ha tiquets, eh?
0: Doncs escolta'm, fins aquí aquest... que ens ha quedat un especial sobre els 10 anys de la Sala Beguit al Poblenou.
2: Els hem ben celebrat, no?
0: Sí, gràcies a Antoni Casares i a tots els artistassos que ens han permès posar el micro del Tot és Comèdia. Demà hi tornem, eh? No us despisteu. A partir de la 1 a la Ser i Ser Catalunya.
2: Gràcies.
0: Al control Dani Puntí Prats. Fins demà. Adéu.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: A la primera selección española de fútbol femenino.
3: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
4: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
3: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
5: Que vean de lo que sois capaz.
3: 12 de junio en cines.
6: Hola.
7: Hola.
8: ¿Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
9: Bon dia, diumenge 7 de juny, diumenge de temperatures controlades. Núria Sarau, bon dia.
10: Avui les màximes es mouren entre els 26 i 32 graus. Hola, molt bon dia. La jornada comença amb alguns núvols a les comarques de Tarragona, s'aniran trencant i avui el dia acompanya a fer activitats a l'aire lliure. Això sí, ens hem de protegir del sol perquè l'índex ultraviolat és molt alt. Si és veritat que aquesta tarda tindrem algun ruixat molt localitzat al Pirineu. Ara mateix les temperatures van des dels 14 graus a Girona, 17 a Lleida, 20 a Tarragona i 22 a Barcelona. I si aneu a la platja, la temperatura de l'aigua del mar volta els 21 graus a la Costa Brava, 22 a la Costa Central i 23 a la Costa Daurada.
9: Repassem ara l'actualitat informativa. Els docents pacten una única jornada de vaga dimarts vinent, coincidint amb

0: la visita del Papa a Catalunya i l'inici de les proves d'accés a la universitat. És la decisió que han pres els sindicats de professors després d'una reunió d'urgència aquest dissabte a la tarda, en què també han acordat convocar una manifestació diumenge 14 de juny al migdia. USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i el COS animen a les famílies, a les entitats en defensa de la llengua i a les associacions pel dret a l'habitatge que s'assumin a la protesta.
1: Una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: És Laura Gené, portaveu de la CGT. Com dèiem, la vaga de docents de dimarts coincidirà amb la visita del Papa i amb la selectivitat. El pontífex té previst arribar a Barcelona a 1:15 del migdia i pel que fa a les proves d'accés a la universitat, els docents ja han dit que les protestes no començaran abans de les 9 per garantir que els alumnes poden arribar als centres educatius on han de fer els exàmens sense massa problemes. Malgrat tot, es preveuen dies complicats pel que fa a la mobilitat a la capital catalana i voltants la setmana vinent. Per aquest motiu, el govern ha rectificat en les últimes hores i recomana ara sí teletreballar a qui visqui o treballi a la demarcació de Barcelona entre dimarts i dimecres. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
2: Hem considerat que era oportú fer una recomanació perquè les empreses amb la seva seu a la província de Barcelona i també els treballadors de la província de Barcelona, doncs, que les feines, les tasques que fagin puguin ser susceptibles de ser encabides en el teletreball, doncs que es faci.
0: Encara sobre l'Església, l'arcabisbat de Barcelona ha desmentit de forma taxativa que el cardenal Omella hagi encobert mai cap cas de pederàstia després de la investigació del diari El País. Poques hores després de l'inici de la visita oficial de Lleó XIV a l'Estat, la diòcesi va reiterar la seva condemna a qualsevol episodi d'abús, Soledad Domínguez.
3: El comunicat respon a la notícia que va publicar divendres El País, que incloia el nom del cardenal Omella en una llista dels càrrecs de l'Església que haurien ocultat casos de pederàstia. La nota oficial reitera la condemna de la institució a qualsevol tipus d'abús de poder o sexual i recorda que Omella ho ha fet personalment en múltiples ocasions a través d'al·locucions, homilies i escrits, tant ara com en el seu mandat com a president de la Conferència Episcopal Espanyola.
0: El Papa no arribarà a Catalunya fins dimarts, però és cert que ja ha dit les seves primeres paraules en català.
4: Y me haría muchísima ilusión si lo puedo enseñar tres palabras en catalán, que son us espero, tinc ganes de veure-us. De veure-us.
0: A través de les nocions, ara ho sentíem, de la periodista de Ràdio Estel que viatja aquests dies a l'avió papal. A CERT Catalunya hem parlat amb el responsable de l'últim espai que el Papa visitarà a Catalunya, és la capella de l'aeroport del Prat, on beneirà un nou sagrari que encara s'ha d'instal·lar. L'espai, desconegut per la majoria, es troba a la terminal 1 i s'hi poden fer misses, tot i que s'ha d'avisar amb temps, Sole.
5: El diaca, que s'encarrega de supervisar periòdicament la capella, en Florenci Travé, diu que de misses se'n fan molt poques.
6: A Madrid hi ha 4 terminals, hi ha 4 capelles i hi ha el millor. Les demandes d'aquestes surten un promís d'una diària. En canvi, aquí la demanda és a lo millor de 7-8 a l'any.
5: I que tampoc hi ha un grup estable de fidels que utilitzin aquest espai.
6: No hem aconseguit, de moment, generar algun grup de gent que hi hagi per allà, de treballadors de l'aeroport o de tal que vulguin, diguem-ne, participar d'algun tipus d'activitat més comunitària.
5: Sí, estan expectants que la visita del Papa serveixi per donar més visibilitat a aquesta capella.
0: Publicitat i tornem.
7: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
0: 3 minuts i seran les 9 del matí. De la crònica política, Esquerra ha posat en marxa la maquinària per si la legislatura espanyola es complica i s'avancen les eleccions generals. Una maquinària en marxa quan encara no s'ha resolt què passarà amb Gabriel Rufián. Laura Pons.
9: El portaveu d'Esquerra a Madrid vol posar condicions per seguir com a candidat. Bàsicament, dos requisits: tenir més poder de decisió dins de la direcció i poder triar els seus companys del grup al Congrés. Una possibilitat, la de configurar la llista a Madrid, que Junqueras descarta.
10: Però és evident que les llistes d'una organització política les fan els militants d'aquesta organització política.
9: Encara no s'ha decidit qui configurarà les llistes, això es farà quan es convoquin eleccions, però el que sí que fixa el reglament són els avals que es necessiten per ser candidat i com seran les primàries en cas que hi hagi més d'un candidat.
0: I un apunt en infraestructures: a les 11 d'aquesta nit s'ha restablert la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després que una avaria d'un tren a la Sagrera afectés el trajecte entre Figueres i Madrid. Un centenar de passatgers van haver de ser evacuats pels bombers.

0: Què vol en Fèlix, Pablo? Què vol el protagonista de Soham?
1: Em fa molta il·lusió escoltar aquesta música aquí en una entrevista. Em posa la pell de gallina, m'emociona molt.
0: Sona a l'obra. Després en parlarem al final, d'aquesta música.
1: El Fèlix el que vol és acudir a aquest ritual de l'autopurificació que capitaneja l'àngel Azalia, que és l'àngel de la veritat. I el Fèlix porta arrossegant un fet que ha viscut fa un temps i amb el que ja no pot conviure i decideix anar a aquest palau de l'autopurificació, un palau fictici. I l'àngel promet als creients que vagin al palau i entreguin tot el seu dolor, els hi promet una mort immediata i extraordinària ascendint al cel. Llavors aquest noi... Hi ha una frase que diu al principi que és no sé si morir viu, que seria morir avui, ara mateix, que encara em queda una mica d'ànima, o viure mort, perquè ara mateix ja no té sentit per mi estar aquí. I ve a llevar-se la vida, bàsicament.
0: Tal qual. Ha patit molt. Està patint molt. Veiem un patiment que dures penes pot arrossegar, o sigui, pot aguantar.
1: Sí, sí, sí. El ritual consisteix a treure's les seves cinc càrregues o ferides vitals, que s'explica molt ràpid a l'obra. Els primers 15 minuts és una mica què estic veient, què és això, sí, a què m'han convidat a veure.
0: Menys mal que ho has dit tu. és el que pensava. Dic, a veure, un som, sisplau. Què és aquest palau? Què és aquest àngel?
1: Totalment. A partir del minut 15-20 jo crec que un ja comença a entendre de què va això i ens van donant en píldores aquest fet que li ha passat al Fèlix. I m'agrada màxim perquè a la gent jove crec que moltes vegades ens arriben propostes amb conflictes una mica banals, una mica superficials. I jo estic una mica cansat amb aquestes proves que t'he dit de fa anys que em van arribar vàries. Estava una mica... No puc creure, a la gent jove li passen coses molt bèsties. Jo crec que a tothom d'aquí ens hauran passat coses molt heavies. Potser no arriben a un escenari a explicar-se en un teatre, però crec que no hem d'invalidar aquesta gent jove. I em fa... Per mi és el repte més gran que m'he posat fins ara com a actor i estic orgullós de posar-me el jo per seguir avançant i creixent.
2: O sigui, tu estaves cansat de càstings allò de Chico conocía chica i coses d'aquestes de conflictes superficials. I vas haver de ser tu el que va escriure una cosa allò en profunditat.
1: Jo em vaig escriure...
2: Perquè no te n'arribaven.
1: No me n'arribaven així. Em vaig escriure el que m'agradaria que m'arribés a mi com a actor. Jo vull ser canal d'històries crues i jo crec que, doncs, si m'he d'escriure una cosa, vaig mirar els meus estalvis, els mesos que em quedaven d'atur i vaig dir, he de fer alguna cosa per aprofitar aquest temps i crear-me la cosa que a mi m'agradaria, el projecte que a mi m'agradaria que m'arribés com a actor.
0: Per què aquest tema tan... Perquè en el rerefons de tot plegat hi ha la malaltia mental, hi ha... Els curadors, que no en parlem prou, no?, de la gent que acompanya persones, bueno, que tenen certes dificultats. Clar, és un tema com molt profund. No sé si és una cosa, diguem, propera a tu o que coneix a través de la... No? Coneguts, amics, família, no ho sé.
1: Sí, m'han preguntat si era autobiogràfic. No és autobiogràfic, gràcies a l'univers. Sí,
0: menys mal.
1: No, evidentment. Sí que hi ha molts temes que m'interpel·len moltíssim. Per mi el suïcidi d'alguna forma m'ha quedat a prop al meu entorn també i volia ser canal d'una història com aquesta. I després tota la creativitat de l'Àngel Azalea, les càrregues, el mandamiento sagrado, vull dir, hi ha unes mogudes
0: per allà. Això d'on baixa, tio? Això ve, jo què sé, d'altres tradicions... religiosos o simplement un exercici d'imaginació?
1: Hi ha moltes coses meves. Per mi a Soham hi ha alguna cosa de videojoc, de que has d'anar passant la fase, les cinc fases, fins a arribar al monstre final, no? Però a més vaig estar investigant, perquè al principi no era un àngel, era una deessa, i vaig començar a investigar i vaig veure que a Illinois, a Chicago, hi havia un ritual que feia gent que anaven a un bosc i començaven a decretar una oració en veu alta perquè amb els decrets se suposa que es crea una transformació energètica i pots alliberar una mica, autopurificar-te, no?, i intentar arribar a una condició espiritual similar als sants. I vaig dir, doncs fixa't que anem a agafar una mica això, i vaig fer el meu mix.
0: Perquè creus en els àngels, tu?
1: He reaccionat
0: corporalment. És la primera vegada que faig aquesta pregunta i segurament és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, no?
1: Tinc fer moltes coses, no potser en la religió, però sí que crec que hi ha alguna cosa per allà.
0: Home, ara no sé si aquesta espiritualitat i aquesta religió que torna a estar de moda, n'hem parlat moltes vegades, no? Que si la Lux, que si Rosalía...
1: Totalment.
0: I no sé, Bueno, aquests nous deixebles, pues seria un bon públic també per l'obra, no? Vull dir que...
1: Sí,
0: dic jo, no?
1: Podria ser-ho al final.
0: Una connexió més fàcil i més senzilla, no?
1: Al final es parla de l'Església, com deies, però no va de la religió. La religió és un vector per explicar una història, no? Però sí, estic molt content. És una proposta molt corporal, molt emocional, molt vocal. Jo acabo baldat, però estic molt content. Em fa una mica de mal al cos, però...
0: Bueno, i fins i tot ens ensenyaves una ferida de guerra.
1: Sí, tinc aquí, pels oients que no ens puguin veure, tinc
0: bueno, sí, ara
1: una petita
0: la càmera,
1: ferida. No, d'assajar fa 10 dies em vaig, amb una fricció amb el terra, em va fer una ferida petita i després aquesta ferida va començar a evolucionar, em va sortir una ampolla, vaig dir, vaig a l'hospital perquè em començava a fer mal l'ull i em van dir que se m'havia infectat i que m'estava pujant la infecció a l'ull. I això no t'ho he dit abans, però em va atendre a la consulta una companya meva de medicina, perquè jo vaig fer 2 anys de medicina en el seu moment.
3: Hosti,
1: i va ser un retrobament bonic. Sí, i em va dir, però com tu has fet? I jo, bueno, no, a veure, o sigui, estic assajant una obra de teatre, hi ha un àngel, bueno, bueno. I va ser molt maco, això, sí.
0: Sí, sí. Exercici físic important el que fas, perquè jo, bueno, veia una barreja entre contorsionista de circ i practicant top de ioga, no? Perquè, perquè, clar, ho hem de dir, que tu fas de protagonista, fas en Fèlix, i també fas, gairebé a la vegada, a l'Àngel, que, sí, clar, necessiten... Són dos registres absolutament diferents, no?
1: Sí, l'Àngel, a més, cada vegada que parla, adopta una posició corporal diferent. Això és una mica un mini-spoiler, però no passa res. I, clar, sí, és molt, molt exigent. Escalfo molt. L'Àgata és una directora esplèndida, amb un ull afiladíssim i és molt física, i em va dir, bueno, haver elegit otra directora no tan física, no? I vaig dir, no, no, perfecte, m'encanta, jo ho gaudeixo molt. I després hi ha tot un tema de l'exorcisar aquesta cosa que porta, aquest dolor que porta dins, que va molt amb el ritme de processar de la música.
0: Agata Casanovas, directora de Dirty Boys, la vas veure?
1: Increïble.
4: Sí, Oriol. Sí, sí. No, també m'agrada molt...
0: El de Gerard Guix, ens va encantar aquí.
4: El que deia el Pablo fa un moment, que després de fer això, sèries, cines, tal, que el teatre, i sobretot quan tens un projecte propi i tan únic, vull dir que només... Jo no l'he vist encara, veiem si el puc veure la setmana que ve, però vull dir que el teatre és el lloc per explorar també per un creador, un actor, un dramaturg, fer la seva marcianada més gran, perquè, no? Ja és, i també és prou difícil, perquè al teatre de l'Ast també trobem productes que són molt televisius, o molt que sembla una sitcom, que dius, bueno, està bé, però jo crec que no, un lloc com el teatre et permet explorar això i més.
1: Sí, jo crec que en aquest cas, crec, amb tota la humilitat del món, crec que és un bon exercici teatral, crec que, bueno, tu l'has vist, Màxim, i crec que hi ha una proposta poc convencional que jo estic molt orgullós, la veritat, i sí, és un fill per mi, és el més proper a tenir una criatura biològica creada per mi i porto molts anys pensant en això i costa molt. M'he adonat aquí entre escriure l'obra, que et veus a casa teva amb una làmpada, amb un full en blanc. Després, una vegada tens el text, presentar-te a convocatòries, residències, convèncer l'equip amb qui vols treballar, després actuar-la, no? Canviar el barret de productor, perquè l'he produït jo amb una mica, una forma precaritzada, la veritat, però hi ha molts barrets que has d'anar compaginant i jo mai m'he sentit més poderós que amb aquesta obra de teatre, amb la meva vida.
0: Doncs això, Pablo Caput, si ve a la pell a Soham. I una mica, la veu, també.
2: Alegria.

0: Només et saps aquesta d'en Setangana o podries anar...
1: No, en sé alguna més, en sé alguna més. Sí, hi ha un moment a l'obra que l'Àngel Azàlia li diu que com no està alliberant el seu dolor, li proposa cantar, no? I que l'Àngel és molt fan del Setangana i que si vol pujar a punts que li canti alguna cançó del Setangana.
0: I tu has practicat això també, d'alliberar-te arrencant a cantar qualsevol cosa?
1: No, sóc molt tímid jo, a mi em costa moltíssim.
0: Sí, el karaoke no el treballem.
1: Passo fatal.
2: Un altre actor tímid? Quants actors tímids coneixem?
3: Molts, moltíssims, la majoria.
1: Però de debò, jo vaig a un karaoke amb amics i a part, perquè aquí hi ha la cosa aquesta de l'ego de, i si algú ha vist alguna cosa que he fet i diuen, és aquest noi, és el de no sé, ho passo fatal, a mi em fa molta vergonya. I això és una caca, amb perdó de l'expressió, perquè et limita molt, et talla molt, i em sap greu això.
2: Bueno, per cert, hi ha un artista, una cantant, que té molt més pes dramàtic que no pas en Setangana a l'obra, que és Madonna. Madonna. Que estic fent spoiler?
3: Una mica, sí.
0: Una mica, sí.
3: Doncs ja està, passem de pregunta.
2: Bueno, a Madonna li ha interessat molt l'espiritualitat des de sempre,
1: sí.
2: I ella ha fet molts mantres en la seva vida. Clar, Soham, heu de buscar-ho, sí. A la seva internet. Soham també és un mantra.
1: És un mantra.
2: Què significa? Per què es fa servir això?
1: És un mantra, és un decret que es fa en veu alta i que, com dèiem abans d'aquell ritual, es crea com una energia interna que se suposa que estableix un canvi en tu, no? Al repetir-ho constantment. És la vibració i alliberar la ment. Significa mantra. Mantra, Soham, en concret vol dir jo sóc això o jo sóc el que sóc, que és una acceptació que el protagonista ha de portar-se amb ell mateix. Ha d'acceptar el que ha passat, el que està succeint per poder alliberar el seu dolor i superar el ritual.
2: I ara aquesta música que ens has fet, o he pogut, o m'has fet descobrir, que jo no sabia que existissin aquestes bandes que posen les bandes sonores de les processons, com l'agrupació musical Lágrimas de Dolores de San Fernando, Cádiz.

0: Bueno, doncs com les músiques de les processons de Sant Fernando Càdiz acaben en el Teatre Gaudí?
1: Doncs mira, la meva mare és de Conca, d'un poble molt petit, de 100 persones a l'hivern. I...
0: Com es diu el poble? A mi m'agrada saber els noms dels pobles.
1: Alarcón.
0: Alarcón, Conca.
1: I fa molts anys, quan era petit, em van portar una processó a un poble al costat, més gran, i em va flipar, vaig fascinar, em va fer molta por, de fet, en aquell moment, perquè veiem aquella gent flagelant-se amb aquells barrets puntiaguts i vaig dir, no sé què és això, perquè m'estan portant aquí, no? Però és una música que sempre m'ha connectat molt i em parla del sacrifici, de la lluita, de l'adoració per després patir, sofrir i acabar executat, no? Que d'alguna forma és el ritual que el Fèlix està intentant fer. Llavors, per mi és la lluita del guerrer i la música ens acompanya molt en aquesta obra i estic flipant d'escoltar una ràdio, una música de processó i de parlar d'aquest projecte, o sigui, estic molt emocionat.
0: I jo de posar-la, tu. I, escolta'm, ja que anem acabant, què diferent aquesta interpretació que la que feies a Mamen Mayo, la sèrie amb Sílvia Abril, de l'Edu Sola, que ens vas presentar aquí al Tot és Comèdia. Què ha passat? Què passa amb la segona temporada?
1: Doncs preguntem-ho a...
0: Sky Showtime,
1: a Nostromo, la productora, sí que en tenen moltes ganes de seguir fent-la. No sé què passarà, jo crec que tot el repartiment estem encantats amb la sèrie, ens encantaria. Jo, per mi, la rodaria començaria demà passat, encara que no tingués aquí jo. És que m'encanta, va ser el rodatge que més he gaudit de la meva vida, amb la Sílvia, que és una bèstia, amb la Mona Martínez, que acaba de guanyar un Max... per Los Nuestros de la Lucía Carballal. He après moltíssim i l'Edu Sola és una de les millors persones que he conegut en aquesta professió mai. I estic molt content, que va venir a veure la funció, també.
0: Sí, sí, vam coincidir allà. Érem veïns de fila, sí. I el que dèiem, Pablo participarà en aquesta obra inaugural del Grec, que també tenim moltes ganes. Com estan anant els assajos?
1: Doncs molt bé,
0: de l'òpera dels Tres Rals.
1: M'agrada molt perquè són dues funcions molt diferents. L'òpera de Tres Rals és una supercoproducció de teatre grec amb teatre lliure, ho porta la Marta Pazos, també una directora molt maca, amb una visió increïble. El cap li funciona com un satèl·lit, va rapidíssim i a més fa molta cura, com et deia abans. Jo em recordo sortir dels assajos, són persones, un grup molt heterogeni, cadascú ve del seu pare, de la seva mare, i la Marta sempre s'encarrega de fer-te sentir bé. I em venia molt de gust també, som 12 intèrprets, a Soham estic jo sol, em venia molt de gust parlar amb algú i que algú em digués una rèplica, no? La veritat. Perquè és un procés molt solitari, un monòleg. Jo tinc ganes de fer un drama familiar, de fer un sopar, de seure, i he gaudit molt, estem gaudint molt. Comencem el 15 de juny, tornem a assajos, el dia després d'acabar Soham, i ja estrenem 10 dies després, o sigui que ja és aquí.
0: Doncs això, fins al 14 de juny al Teatre Gaudí, Soham o l'Ascenso del Rei Mendigo, de Pablo Capuz. Gràcies, Pablo.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molta sort. Oriol, ens quedem amb tu, eh?
2: Molt bé.
0: Que hi ha molta teca als escenaris.
2: Una miqueta.
0: Una mica de teca als escenaris catalans, eh? Vinga, de seguida.
3: Tot és comèdia.
4: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
3: A la cadena SER i SER Catalunya... Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
5: Mr. Kirk, I'm an authority. You don't have to do anything. But surely Exposure is not the answer.
6: I'm afraid Exposure is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane.

0: Oriol Puigdoler, doncs això, poca, molta. Clar, és una època ara que s'està acabant la temporada.
1: És que el juny és una època una mica rara, perquè és una època tranquil·la, perquè s'acaben a Barcelona molts espectacles i és com la calma abans de la tempesta, perquè abans del grec, que és això, la bogeria màxima, clar, hi ha molts, la majoria de teatres de Barcelona estan acabant temporada, llavors és tranquil·let, una mica tranquil·let.
0: Molt bé, per quins teatres t'has mogut aquesta setmana?
1: Mira, he anat a un teatre petit, com el Tantarantana, i a més a l'Àtic, que és la sala de dalt, la més petita, i he anat al Teatre Nacional, a la sala gran, que és la més gran.
0: Doncs vinga, comencem pel petit. Qui és aquest noi? Qui és aquest senyor?
1: Aquesta artista...
0: Perdó, aquesta?
1: La Mazorra.
0: Aquesta, és que hem d'anar al tanto,
1: Aquesta. Val. Abans, antigament coneguda com Juan Pablo Mazorra, però des d'aquest espectacle almenys, o almenys anar a tota la web, programes de mà i tal, és artista, creadora, Mazorra, mexicana, però que és a Barcelona des de l'any 2015, vull dir que ja fa més de 10 anys, i aquí està fent un cabaret mexicà a l'Àtic del Tantarantana. Heu estat a Mèxic, vosaltres?
2: No, però
0: el Tantarantana sí.
1: Tantarantana sí. Si us dic Mèxic...
0: Sí, Mèxic.
1: Mèxic, sí, perquè els mexicans diuen México, no Mèxico. I tots els catalans exiliats, fills exiliats, els diuen Mèxic.
2: Mèxic.
1: Sí. Això m'ho han dit més d'un cop.
0: A Mèxic.
1: Sí. Si us dic Mèxic, què penseu? Quins elements?
0: Olvido cara, Alaska. Bueno, per què?
1: Sí. Molt bé, què més?
2: El menjar, bo, no?
0: Sí, picant, els tòpics, anem als tòpics.
1: És una mica tòpic, i llavors la Mazorra juga molt bé amb aquests tòpics, perquè és un espectacle molt cabaretero, és ella sola, One Woman Show.
0: És que no has dit el títol encara.
1: Ah, perdó, que el títol és molt bo.
0: Home.
1: Queria ser maricón, pero nací sudaca. Queria ser maricón, pero nací sudaca. El títol és boníssim. I llavors això, fa un repàs per la seva vida, Mèxic. Ara, quan parlàvem amb Pablo Caput, aquesta cosa de la religió, les processons, també hi apareix molt, perquè la seva mare era molt religiosa, anava molt a missa. L'escenografia, que per ser l'Àtic del Tantarantana està molt bé, hi ha evidentment la verge, les flors, les banderetes d'aquestes de colors mexicanes, i llavors comença com una processó, la Mazorra arriba com una verge, amb un mantell, una corona de tal, i es nota que va estar 5 anys als Joglars, imagina't, que també domina molt tant la cosa física, la veu, i llavors aquest toca baratero, perquè és un repàs de la seva vida i de com aquesta arribada a Barcelona, que és una mica un sexili, no? Un sexili pot passar de Torelló a Barcelona.
2: Totalment.
1: O de Mèxic a Barcelona, perquè és quan els dissidents, dissidències sexuals o qualsevol tipus, busquen un lloc més gran i també...
0: I segur, sobretot.
1: I segur, exacte.
0: I segur.
1: I llavors parla de la seva... d'aquest cruzar el charco, i també és molt interessant que hi ha un moment que llegeix fragments del seu diari quan va arribar a Barcelona el 2015, i com va definir, no, Barcelona i Europa. Diu, Europa és un lloc molt net, molt segur, que vas pel carrer i no t'atraquen, i el públic, hi havia gent del públic que deia com, dius, bueno, comparat amb Mèxic, tal. Diu, quan vaig arribar pensava que tots els catalans eren gais, perquè, clar, perquè parla molt de la masculinitat, i que a Mèxic la masculinitat és una cosa molt molt marcada, i és un país molt més masclista que aquí, i llavors aquí li semblava que tots els catalans eren gais, perquè això, el cambret deia, què tal, guapo, què vols, que et poso, rei, aquestes coses. I llavors també està molt bé, perquè això sona des de Kylie Minogue o Robbie Williams, o també apareix el Pancho Villa, l'Emiliano Zapata, es parla de la Revolució Mexicana, es parla de, bueno, com això, la relació amb la família o amb una mare que està a l'altra banda de l'oceà és difícil de portar des d'aquí, però alhora també és un cabaret molt divertit, i a més amb molta bona interacció, on la Mazorra també pots preguntar en el públic heterosexual a la sala, que també n'hi ha una mica, doncs quan hi ha termes que no coneixen, tipus poppers o grinder, doncs els explica, com feia el Guillem Clua Smiley.
2: Molt bona instrucció.
1: Per tant, jo el recomano, ho vaig passar molt bé. Està a l'Àtic de Tantarantana, que és un espai quinal.
0: Fins quan?
1: Fins al 22 de juny. Mm. I hi ha dos dies que fan col·loquis, això, sobre el sexili, sobre l'activisme, perquè, bueno, també parla, clar, de diferents... camps que la travessen, com això, el racisme o la xenofòbia que ha patit o que ha pogut patir a Barcelona, l'exotització que també pateixen els llatins o els mexicans, i alhora, bueno, aquesta cosa d'hem de fer la revolució, però hem de fer la revolució totes, les pobres, les putes, les migrants, les trans i totes. Oh. Per tant, molt recomanable.
0: Quería ser maricón, pero nací sudaca.

0: Saps allò que vas a veure una cosa que tens moltes, moltes, moltes, moltes ganes i surts?
1: Sí, sí.
0: Com mig decebut.
1: Sí, sí.
0: Et va passar.
1: Em va passar. Ah, dic, ho dius per tu o per mi?
0: No, per tu.
1: Em va passar.
0: Ara estava fent acting.
1: No, ja ho sé, és que ets molt bon actor, Màxim.
0: Moltes gràcies.
1: Em va passar.
0: Premi Max per en Max, home.
1: Premi Max, ara després en parlarem. Aviam, Speeping Tom. Us sonen els Peeping Tom?
0: Sí, home.
1: És com un dels emblemes...
0: Gran companyia europea, no?
1: Dels emblemes d'això que hem dit teatre-dansa o dansa-teatre, Tanztheater, en alemany, la Pina Bausch, com a gran creadora, que no és que s'ho inventés, però bueno, això, aquesta cosa que a mi m'interessa molt, perquè no cal separar tant les disciplines, i són espectacles molt teatrals, però alhora molt de dansa, dansa-teatre. Companyia belga amb nom anglès, Peeping Tom, formada per un francès, Frank Chartier, i una argentina, Gabriela Carrizo, vull dir, sembla ja un acudit. I des de l'any 2000, i des de Brussel·les, que hem de dir que Bèlgica i Brussel·les i Holanda, com que són països que creuen molt en la seva cultura, l'exporten per tot arreu, però més, i donen molta pasta, vull dir, són compatriotes del Jan Lauwers, del Fabre i tal, doncs ja els hem vist bastant aquí a Barcelona, el grec sobretot, el lliure, el mercat de les flors, el teatre grec, amb uns espectacles que són molt... visualment fascinants, inquietants, semblen mons del David Lynch o del Salvador Dalí, una mena de cosa hiperrealista, perquè llavors passen coses una mica estranyes. Però he de dir que els últims espectacles que els he vist cada cop m'agraden menys.
2: Oh.
1: Jo no sé si és des de la seva aliança amb el
0: TNC. A veure, Frank, Gabriela...
1: Bueno, perquè també es van separar, coses que passen, perquè era parella artística i sentimental, es van separar...
0: Bueno, poder,
1: i ara
0: influeix,
1: ja signen
0: també, no?
1: Els espectacles per separat. L'espectacle anterior que havíem vist, el TNC, amb un títol impossible i horrible, perquè eren unes coordenades llarguíssimes d'una illa al mig de l'oceà, el va dirigir ell. Era sobre la crisi del creador, hi havia un gran vaixell embarrancat allà sobre un mar de gel, però part de la crisi del creador era sobre la crisi de l'home de mitjana edat, tal. Ara ella, la Gabriela Carrizo, ens presenta aquest espectacle que es diu Cròniques, que vam sortir de l'estrena dijous al TNC, tots una mica com xof, també perquè plovia fora i vam estar mal paraigües. És a dir, d'aquest espectacle és que dius, vale, visualment, estèticament, mola, tens 5 intèrprets estupendos, 5 homes... Ja, és que ja no ballen. Són aquestes companyies de dansa que ja no ballen. En aquesta no hi ha text, perquè a l'anterior hi havia molt text. Aquí ja no hi ha text, però són una sèrie de seqüències, imatges, que la pròpia creadora, en el programa Demà, que cita a Borges i després escriu un text que, mira, us el llegeixo, que és molt curt, bueno, un trosset del text.
0: Va.
1: 5 figures estan atrapades en un laberint temporal, mutant, i col·lidint en el seu intent de desafiar la immortalitat. La seva existència transcorre en un vast paisatge sulfúric que es desplega en una sèrie de cròniques. En aquest paisatge, és aquest paisatge un terreny fèrtil per a noves creacions o bé està fet de restes del que alguna vegada va existir? Clar, amb aquesta excusa és una mica de coses que passen.
0: Ai, no sé.
2: On anem a parar?
1: On anem a parar? Aviam, hi ha imatges interessants. Una mica jo vaig pensar en Luis Buñuel, perquè hi ha un moment que uns personatges, tipus, sembla que vagin, no sap si és una sotana o si són més asiàtics, juguen una mica de mini partit de futbol amb una mà tallada. Hi ha un cau del cel, una impressora, que és també una fotocopiadora. Hi ha pintura, perquè és un taller de pintura. Pots veure imatges com de... Jo almenys el que em vaig imaginar, una mena de colonitzadors, potser espanyols, perquè sembla que portin aquella mena de barret com de ferro que portava el Quijote.
0: Sí, sí.
1: Veus també com uns asiàtics. Però vam sortir tots una mica dient, no sé què ens volien explicar aquesta gent. Però què passa? Quan és companyia internacional, aplaudim més, evidentment. Manel, no quedéssim com uns pagesos, aplaudeix Manel perquè això. I llavors... Però no sé.
0: Bueno, escolta, jo què sé, que faci... Que la gent hi vagi.
1: Sala gran, que està plena o quasi plena, perquè
0: forma
1: part de l'abonament del Teatre Nacional, és l'últim espectacle de la sala gran del TNC, a més de l'era Portacelli, abans del grec, perquè després ja... I estarà 2 setmanes a la sala gran i està quasi exaurit.
0: Espera, això m'interessa. Quan sabrem el...
1: Mira, l'altre dia m'ho va dir una molt bona font...
0: del concurs per triar nova direcció del Teatre Nacional de Catalunya...
1: Una molt bona font, que jo tinc fonts a tot arreu, i talps...
0: Una bona font lluminosa et va dir...
1: Exacte, em va dir que sabrem qui serà el pròxim director...
0: O directora...
1: No, director, perquè són 3 directors finalistes, 3 homos... Ho sabrem el dijous 18 de juny, per tant, el dijous 18 de juny ho sabrem.
0: Bé.
1: I llavors, l'altre dia que parlaves dels mags... Ai... Sí, l'altre dia que parlaves dels mags.
0: L'altre dia va ser ahir.
1: L'altre dia era ahir.
0: Sí, home, que vam enxampar la Victòria Spumberg a la presentació
1: de la nova temporada de la
0: sala
1: Beckett.
0: No,
1: que parlant del TNC, mira, la Portacelli, sin quererlo ni beberlo, però mira, molt bé, que la temporada que ve tindrà dos espectacles amb diversos premis Max, perquè, per una banda, la reposició de la tercera fuga, que va guanyar 3 Max, no? A la millor autoria teatral per la Victòria Spumberg i l'Albert Pijual, el millor actor pel Tom Vieira, que he de dir que l'altre dia me'l vaig creuar pel carrer, pel Born, i vaig dir, ep, adéu, enhorabona pel premi, va fer, no sé com, molt maco, i el millor repartiment, que trobo que és una categoria molt justa, molt encertada, i que per un muntatge com la tercera fuga, que guanyessin el millor repartiment està molt bé. I també, dins del TNC, la pròxima temporada, tindrem un espectacle que es diu Gota, del Xema Muñoz, que va guanyar el Max a millor espectacle de carrer, que és una peça de teatre visual i màgia deliciosa que vaig veure a Tàrrega, que és molt bonica i que estarà també al TNC.

0: Bueno, doncs, ja, ahir en Pepe Zapata, quants espectacles va comprar? Tenia entrades per com...
1: Calendari ple.
0: No sé si una quinzena o 20 espectacles.
2: Jo, mira, n'hi ha un parell del grec.
0: Del grec, ah, sí, parlo del grec.
2: Sí, sí, del grec. Jo, mira, almenys el Helicali de llevar-me a les 4 del matí, de la matinada, i la... L'Ofèlia's Got Talent, aquest espectacle de la Florentina Holzinger, ja el vaig veure a Berlín. Potser repeteixo, però bueno, prioritzar altres coses, però... N'hi ha alguns que ja els he vist.
1: Va, que amb aquests ens hi veurem, doncs.
2: Sí, sí, no, amb el Lidl no repetiré, ja et dic jo, eh? Ja em vaig llevar.
0: Ja vas fer l'esforç,
2: ja vaig anar allà a Salt i ens hem despertat a quarts de 4 per ser allà a quarts de 5, que dius molt bé, però potser no calia començar tant d'hora. Però bé.
0: Doncs vinga, Oriol Puigtauler, abans del grec, suposo que ens veurem per aquí, per la ràdio.
2: Sí, Sant Joan, la Revetlla...
0: Sí, segur que cosa farem.
2: Clar, no sé, sí, sí.
0: Sí, home, sí, aquí estarem. Gràcies, Oriol.
2: A tu, a vosaltres.
0: Que acabis de passar un bon diumenge.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: A la 1:37, aquí a la cadena Ser i Ser Catalunya, i aquesta setmana ens van convidar a Muntanyola, a Osona, a
2: cap
1: a casa. Terra, Clàudia, un dels veïns més il·lustres d'aquelles terres, i n'hi ha uns quants de veïns,
2: sí,
1: a Muntanyola,
2: sí,
1: il·lustres.
2: Sí. Entre en Montero, d'Oques Grasses, en Peyu i en Jan dels Catarres, bueno,
1: sí,
2: fem una, sí, un bon triplet.
1: Bueno, i el quart del grup, que és, bueno, tots aquests han vingut de fora, allà al poble, però el que és d'allà és nascut i s'hi ha criat, i és el poeta, escriptor i baixista del grup Obeses, Jaume Coll Mariner, que ha guanyat el premi de poesia més important de les lletres catalanes, que és el Carles Riba. I ens vam citar, doncs, per conèixer-lo, per conèixer sobretot l'entorn tan present als seus versos, a la casa familiar, a la Masia.
2: Mm.
1: Quines vistes, eh? Quines vistes. Si ens hi voleu acompanyar...

0: Ara som a la galeria d'aquí a casa meu i el que veiem és, a primer pla hi ha l'església de Sant Quirze Santa Julita, a darrere es veu com la plana, més o menys enrere aquí, tota una sèrie de colzes, doncs, com sobre la plana, i al final es veuen els Pirineus, i ara avui que fa bon dia doncs es veu també el Canigó, i perquè al voltant es veu tot de cases d'aquí a Muntanyola, es veuen també totes les muntanyoles de Muntanyola, algun campot aquí que acaben de treballar, i aquí baix es veu el paller, i aquí baix també una mica d'era que hi havia, i sí, sí.
1: Tu no t'agrada que et diguin poeta de la natura, no? Però sense tot aquest verd, segurament no hi hauria la poesia, no? Sense Muntanyola.
0: Hi ha la cosa de l'etiqueta de poeta de la natura, que és una etiqueta molt, molt anglesa, molt americana, que és una etiqueta que comporta una certa militància com a tema, fins i tot té una certa, fins i tot una vinculació ecologista, una vinculació a això. A mi és una sèrie, una mena de poesia que m'interessa moltíssim, però que tampoc penso que estigui escrivint des d'aquest lloc. Evidentment que la meva poesia, no és que no s'entengui, però s'entén més segurament en aquest entorn, perquè és l'entorn on he escrit, i és l'entorn, diguem-ne, que en el fons fa de taló de fons dels poemes. Però els meus poemes no són un poema sobre, no sé, sobre Sant Sebastià, que es veu d'aquí, no és un poema sobre el Canigó, no és un poema sobre l'església de Sant Quirze Santa Julita, no és un poema sobre aquest lloc, sinó que aquest lloc és el marc en el qual els poemes es desenvolupen, i el marc en el qual el meu pensament sobre les coses del món també pot emergir d'una manera més natural i que més, per dir-ho així, més sincera.
1: El cirerer, no? Jo em preguntava on tindrà el cirerer i si tindrà encara l'escala allà arremblada al tronc.
0: Sí, bueno, la setmana passada vam collir les cires d'aquest any, i deu haver-hi l'escala de la setmana passada, no pas de fa dos o tres anys, que és l'escala del poema que cobra el llibre. Sí, sí, també, senyament, si voleu, és aquí, al costat dels gossos.
2: També podem saludar els gossos, ara que ho dius.
0: Els gossos, sí,
2: aquests
0: sí.
2: També surten els poemes.
0: Sí, ja en cito, que l'heu vist aquí, que és el gos d'un dels poemes del final. També hi ha en Xot, que és el gos, diguem-ne, com a entitat que apareix, que és, diguem-ne, és, per dir-ho malament, el meu gos. Que és aquest muntanya del Pirineu que heu vist aparcant. Sí, sí, hi ha tot de coses que van apareguent, i el cirerer és això, aquí baix, vull dir que hi anem després. És el poema que obre el llibre i que fa una mica de pòrtic d'alguns dels temes principals. El lloc, com a punt de partida d'un pensament, d'una manera de viure, d'una manera de mirar el món, si volem. I llavors també una idea que a mi m'interessa molt, com veiem les coses i què són les coses. Aquesta diferència entre com nosaltres entenem el món i com el món de fet és. I si vol això, llegeixo el poema que es diu Baixar a collir cireres, que és el que això cobra el llibre, diu. Encara hi ha l'escala entre les branques, que mira cap al cel, no sé per què. Mon pare va deixar-li fa molts mesos, quan era estiu, i ahir va glaçar. Vam collir més cireres en un dia de les que havíem collit mai. Havia fet prou calor perquè cresquessin bé i la mica de fred justa perquè les vespes no hi vinguessin a fer mal. Semblaven fetes per donar. N'hi havia uns 5 cistells. I el diumenge següent crec que no en vam collir ni una dotzena. Després hi vam tornar cada setmana, enduts per un desig que se'ns feia esma. Però res, massa cireres, ara ho veig. La glòria d'un matí que se'ns feia agra. Avui hem anat a baix, no sé per què, i encara hi ha l'escala entre les branques, que mira amunt, potser una mica torta. Voldria que volgués dir alguna cosa.
1: A mi el que m'ha agradat de la teva poesia o d'aquest llibre, com les fulles, és com, com ho diria, com aconsegueixes aturar el temps i et poses, o el lector, o jo com a lector em poso en modo contemplació. A mi m'ha donat una pau.
0: No és tan buscar aquest estat, diguem-ne, de pau espiritual. No és això, però sí que hi ha la idea de com els divers, les maneres diferents de percebre el temps xoquen entre elles també. Hi ha el temps, diguem-ne, de les persones, que és un temps lineal, que és que neixes fins que mors, però llavors hi ha el temps de les estacions, que és un temps que és absolutament circular, i tot això va creant unes capes de comprensió del temps. I llavors hi ha la cosa que la literatura, els poemes, el que fa és això que deies tu, és fer una mica de pas enrere en aquest moment concret, que un cop ha passat ja no hi pots tornar. Fer el gest d'intentar-lo reviure.
1: A veure, guanyador del Carles Ribas de poesia, que són paraules majores, diries que tens el rècord mundial de brevetat en un discurs?
0: Pot ser, no ho sé, no.
1: Vas dir?
3: Gràcies i res, saludar amb uns pares, amb les germanes, i a la Cati i en Pere, i res, som-hi.
0: Perquè bé, hi ha la cosa, és a dir, hi ha la cosa que els discursos s'han de saber fer i s'han de voler fer, per dir-ho així. En Carles Rabassa és una persona que sap fer els discursos, sap per
1: guanyador
0: què fa els discursos.
1: Guanyador del Premi Sant Jordi, en Prometeu.
0: Sí, sí. I ell mateix, diguem-ne, té un discurs polític construït de cara en fora que és molt potent i que el sap transmetre aquesta potència i sap que agafi sentit. Jo, evidentment, vaig pensar, ostres, potser pots dir alguna cosa. Però, afigurant-me en aquell moment, no sabia veure res que funcionés. I vaig dir, millor fer això i no molestar gaire. Vull dir...
2: No volies anar a fer una xapa, no... que ningú t'havia demanat que alguns
0: sí.
2: S'ho prenen així.
1: Però espera, què t'hagués agradat dir?
0: Les reivindicacions d'en Carles Rabassa me les faig absolutament meves. A favor d'una politització institucional del català que no s'està fent, a favor de...
2: Que va incomodar a molts dels qui sí. Hi havia allà al públic.
0: A favor d'això, de la llengua i de la cultura catalanes com a pròpies d'un lloc, que és Catalunya, que és una cosa molt senzilla, però que molts cops no sembla tan evident.
2: Que aquí vas dir, clar, en Pere, però ara et faltaria en Martí.
0: Ara no? Faltaria en Martí,
2: ara
0: sí.
2: Ara has set pare per segona vegada.
0: Sí, de fer un meset.
2: Sí, sí, sí, sí. Que en ell també li hauràs de llegir algun poema, no?
0: Sí, ja surt una mica en un poema, de... Hi ha una segona part del llibre que és com més íntima, que està dedicada a això, a la Cati i en Pere, que és la meva parella i el meu fill, i llavors acaba amb abans d'un poema d'aniversari, que és una ximpleria que em va fer gràcia d'incloure el llibre, n'hi ha un que es diu Hi ha una casa, que és aquest moment de... Hi ha alguna cosa més que vol sortir al món, i això.
1: La Maria del Mar Bonet ens deia l'altre dia que amb ella la poesia l'ajuda a viure. A tu la poesia et fa servei, en quin sentit et fa servei?
0: Suposo, una manera de dir-ho és així, em serveix per viure, perquè em serveix per encarar la meva vida cap a unes coses, per tenir un objectiu de cada dia, m'agrada fer això, per tant ho faig, però també per pensar, em serveix per pensar i perquè llegint altra gent doncs m'ajudin a pensar en a mi.
1: Doncs podem anar al lloc on escrius poesia?
0: Val,
1: sí?
0: Som-hi.
1: Ens desplacem uns metres?
0: Sí, sí.
1: En aquesta casa... Com fet a pedaços.
0: Tota casa de pagès és feta a pedaços, de fet. Les cases de pagès tenen això, que tenen tot de dates, a llocs, i dius, val, aquesta part es va fer aquest any, aquesta part es va fer aquell altre any, i aquí hi ha parts que estan marcades, segurament hi ha anteriors, de l'any 900 i pico, hi ha parts del 1400 i pico, hi ha parts de 1700 i pico, parts de 1900 i pico.
1: Hòria.
0: Sí, sí.
1: Doncs vinga, anem a la cel·la monacal, jo l'he batejat així.
0: Sí, al despatx.
1: Ara m'ho expliques.

0: Seguim aquí la visita a casa de Muntanyola d'en Jaume Coll Mariner, poeta i moltes coses més. Quasi un rodolí m'ha sortit.
1: Yes. Un rima sonant.
0: És molt petit.
1: Sí, és una habitació petita, que això és l'antiga habitació que aquí al costat hi ha la capella, i és l'antiga habitació on dormia el capellà quan venia aquí.
0: Doncs la pregunta és com s'hi posa un poeta, no?, escriure poesia.
1: Jo llegint, és a dir, llegint. Moltes de les idees que tinc per poemes em venen d'haver llegit coses i dir, ostres, m'hauria agradat fer això. Hi ha un baixista francès que m'agrada molt, que es diu Adrien Ferro, que un dia li sentia una entrevista que deia, jo quan improviso sé d'on ve cada nota. Sé d'on ve cada nota vol dir de ser de, estic pensant, faig aquesta frase perquè ve d'aquell solo d'allà, faig aquesta nota llarga perquè ve d'aquella cançó de nació. Per tant, van quedant tot d'idees que no són idees seves, sinó que són idees apreses, però clar, quan ho fa, el que fa és una cosa nova. Clar. És un solo que és absolutament nou, que no hi ha pensat abans, que només està pensant quan està fent. Jo la literatura la penso d'una manera molt semblant, per dir-ho malament, per tant, cada paraula del llibre, cada gir del llibre, sé d'on ve.
0: S'escriu millor quan se'n va la llum, em sembla.
2: Això, o sigui, quan se'n va la llum, també et surten bons poemes, potser.
1: Sí, hi ha, per exemple, hi ha un fragment, hi ha un poemet molt curt, ho tens pel poemet aquest?
0: Sí. Bueno, i per les notes del final.
1: Ah, sí,
0: que dius
1: sí.
0: Que aquí en aquesta casa, que sou final de línia elèctrica,
1: sí,
0: no sé si ara també, però quan era
1: no
0: petit,
1: tant.
0: Aquí se n'anava la llum cada vegada que tornava.
1: Sí, a més teníem la formatgeria i era un problema perquè la formatgeria volia...
0: Clar, es feia malbé, potser.
1: No s'arribava a fer malbé perquè teníem recursos sí. per resoldre-ho, però bé, també és la... Això que dèiem una mica abans, també que se'n vagi la llum et fa que allò que estaves fent no ho puguis fer.
0: Sí, sí.
1: Primer mires de resoldre-ho i si no per resoldre-ho fas una altra cosa, que és, bueno, vas a buscar les quatre palmetes, els quatre llums de cas que tinguis i ja hi ets. I això, aquest poema, per exemple, ve d'un poema xinès de Han Yu, que és un poema molt llarg, un fragment, però no parlava de la llum que se'n va, sinó ell parlava de cada nit, no?, com ell es recull a llegir i estudiar a la llum d'una espelma. I em funciona per explicar aquest moment de vida. I per compartir-lo també, perquè és, no sé, és una cosa que fa gràcia. També també hi ha una actitud que és molt literària també, des de l'actitud aquesta de oh, per fi puc retirar-me a llegir, que és també és una
0: tu t'agradaria
1: això? I això a mi m'agradaria no haver de fer coses per poder llegir amb calma tothom.
0: Això és el que vols fer de gran?
1: I de gran vull ser una persona que no ha de fer coses perquè pot llegir. Vull dir, que pot llegir perquè no ha de fer coses. Sí, això seria òptim. Això cadascú, la gent que li ha de molt cuinar, li diria no haver de fer coses per cuinar, no? Doncs
0: sí,
1: el mateix, a mi m'agrada no haver de fer coses per poder llegir amb calma i dir, val, i pensar allò que estic llegint i si convé escriure alguna cosa...
0: De moment no toca, no es pot.
1: No,
0: tens la mainada petita,
1: s'ha
0: de pujar a la casa
1: sí.
0: I tens el grup, Obeses.
1: Tens el grup, sí.
0: Ens traslladem una mica d'escenari per parlar d'Obeses i dels VIPs que teniu aquí a Muntanyola, tu, els teus veïns.
1: Sí.
0: Podríem anar al cirerer, no?, que ho tenim pendent.
3: Els anys m'hi he acostumat.

0: festival, aquí a Muntanyola, un tant artista.
1: De fet, fa un parell d'anys que s'organitza un festival, que no recordo com se diu, però que s'organitza un festival, però que un festival molt, molt petitó, que hi ha tocat la Mar Pujol i que fan coses d'aquestes. I de fet, en Peyu va intentar muntar un festival fa un parell d'anys, allà on té les cabres. Però si no, ja podríem fer feina, passa que... En el fons, clar, és que el pensament de poble que es té de Muntanyola és molt diferent del pensament de poble que pots tenir de Tona, Tardell, qualsevol poble.
2: Per què? En quin sentit?
1: No hi ha un lloc on trobar-se, per dir-ho així. Bé, a la piscina a l'estiu, si vols, però no, hi ha, no hi ha un...
0: No, un nucli, no? O una plaça.
1: No hi ha un nucli, no, no hi ha un àgora, no hi ha res d'això. Mm. Per tant, no vas pel carrer i hi trobes gent, sinó que simplement tu ets a casa teu.
2: Clar.
1: I quan te'n vas, agafes el cotxe per anar a un altre lloc.
2: Obeses. Per què ens crida tant l'atenció que el baixista d'Obeses sigui poeta i hagi estudiat filosofia i si... Saps?
1: L'Arnau també va estudiar filosofia, l'Arnau Tordera. I no ho sé, no ho sé. Són coses que passen, tampoc està pensat. Clar, aviam, si és veritat que l'Arnau ha fet tota la feina amb la música, l'Arnau Bordó també va estudiar sonologia i també ha estat tota la seva feina com relacionar amb el mateix camp de la música, però en Maiol, per exemple, treballa amb treballs forestals. Clar, és una cosa menys pública i que, diguem-ne, crida menys l'atenció, però que també se n'ha de saber.
2: Oh, i tant, sí, sí. No tothom és vàlid. A veure, el Virolai.

0: Aquesta versió que heu fet del Virolai en l'últim disc, que fins i tot li llegia una entrevista a l'Arnau Tordera, que un monjo de Montserrat us va felicitar, que l'ha integrat a la playlist. No sí. sé si l'enxufaran al Papa quan visiti Montserrat.
1: No,
0: t'imagines?
1: Estaria
0: que
1: bé,
0: soni
1: no...
0: el Virolai Heavy d'Obeses.
1: No ho crec, no ho crec, perquè allà la tradició de música a Montserrat és prou pròpia com perquè requereixin d'algú de fora perquè els vingui d'això.
0: Però com se us va córrer?
1: Sí, no, l'Arnau feia temps que hi batallava amb poder versionar aquest himne, que és un himne de certa manera de ser català, per dir-ho així, per tant...
0: Coi Verdaguer.
1: Sí, hi ha Verdaguer darrere, per tant també hi ha tot aquest vincle amb la feina que vam fer amb Verdaguer, i la peça, en el fons, si t'hi acostes, és una peça que és... està molt ben fet. Vull dir, realment, musicalment, és una... està molt ben feta, per anar més enllà. Però és això, és un himne que, en el fons, tu te'n vas a una festa major i a les 5 del matí, quan no hi ha res més, pots trobar tot de gent cantant el Virolai. És una cosa que realment passa amb molt poques peces més, per tant, és un himne oficiós de fer comunitat i amb Obeses, diguem-ne, volem participar d'això i sempre hem volgut participar d'aquesta cosa, que sempre hem reivindicat una certa manera de ser català, de manera autocentrada, de manera desacomplexada, per tant, això casa amb la manera de ser d'Obeses i ja havíem fet també la versió de Rosó, per tant, diguem-ne, també segueix aquesta línia de repensar l'imaginari musical del país.
0: Doncs ha estat una visita molt xula, aquesta muntanyola amb els ocellets de fons que ens han fet la banda sonora, no? I això són què?
1: Merles.
0: Oh, merles?
1: Sí.
0: Jo
1: merles,
0: és que...
1: merles i pardalots.
0: Jo t'hagués dit pardals, sí, pardals també.
1: Hi ha pardals, hi ha un fotimer i sí. També hi ha merles, ara que sí.
0: Acabem amb un altre dels teus poemes. Jaume Coll Mariner, som últim premi Carles Riba.
1: Val, en llegiré un... Bé, que a mi em fa gràcia, que és una mica palentès perquè té un títol en llatí, que és partès de Sant Agustí d'Hipona, les Confessions, i el títol és un fragmentet seu, que diu Transivo et istam in meam, que és anar més enllà d'aquesta força, aquesta força vital meva, no? Al fons és anar més enllà de mi mateix. I diu, em vaig girar les coses i vaig dir, és aquí? És aquí amb vosaltres? I les coses i la terra amb tots els arbres em van dir, no, no és aquí. I em vaig girar el cel i les estrelles i vaig dir, és aquí? És aquí amb vosaltres? I el cel i els ocells i les estrelles em van dir, no, no és aquí, no és amb nosaltres. I em vaig girar després cap al mar i els seus abismes i vaig dir, és aquí? És amb vosaltres? I el mar i els seus abismes em van dir, no, no és aquí. Llavors em vaig girar cap a un pou molt fosc i fondo, que em van dir que no acabava, i vaig dir, és aquí? És això el que busco? I una veu que era mig meva em va dir, no, no és aquí. No sabem què busques. Nosaltres som aquí i estem bé.

0: aquí amb nosaltres? No sabem què busques? No ho sé. Tampoc sabria dir-ho.
1: Doncs gràcies per ser aquí, o deixar-nos ser aquí avui.
0: Jaume. No, vosaltres per venir, que és una feinada també venir cap aquí.
1: Sí, però valgut la pena, ni que sigui conèixer aquest pam de territori. Un altre de, bueno, dels milers d'oasis i paradisos que tenim a Catalunya.
0: Sí, no, en el fons tot pot ser un paradís, eh? Vull dir, perquè pensem d'aquesta manera, però hi ha segur que hi ha per algú un pam de, per dir-ho al tòpic, un pam de l'Hospitalet segur que és el seu paradís.
1: Segur.
0: Per tant,
1: i tant,
0: endavant amb tot.
1: Gràcies, home.

0: Tot és comèdia. Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Anderson Luis de Sousa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Todo bien.
2: ¿De dónde viene lo de Deco?
3: Tampoco sé yo mucho.
2: El otro día entrevistamos a André Curí. Nos pasó algo surrealista, que es que ofreció a un jugador al Barça a través de la radio.
3: André está bien, trabaja bien. Defiende sus jugadores, yo creo que está...
2: ¿Cuántos jugadores te ofrecen a lo largo de la bastante, semana? Muchos.
3: Al final el fútbol tienes que escuchar siempre y estar atento y respetar también a la gente que te ofrece jugadores porque cada uno hace su trabajo.
4: Por la radio es el primero que te ofrecen, ¿no?
3: Sí, es verdad, el primero.
1: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
5: Entre Sardana i Sardana, les audicions que feien a la catedral, ens anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors, quan sentien el flabiol, que ja venia l'altre... Cap al pla de la catedral, i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda... amb Jordi Manau.
6: Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. León 14 reúne a 1.100.000 personas en la Plaza de Cibeles de Madrid.
2: El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
3: A mí sobre todo lo que me gusta es el respeto, que todo el silencio que hay cuando el Papa habla.
4: Con el corazón colmado de alegría, al inicio de este viaje a España.
5: Sí, me hace mucha ilusión verlo montado en el Papa.
6: ¡Aleluya!
1: Es la imagen de la mañana, las calles de la capital absolutamente abarrotadas para ver al pontífice que afronta hoy su segunda jornada de un viaje en España que se extiende durante 7 días. Marina García está en esa plaza de Cibeles, una misa, Marina, que ha tenido paseo en papamóvil y procesión posterior incluida. Buenas tardes.
7: Así es, Aida, buenas tardes. Una imagen de profundo simbolismo católico, con el Papa presidiendo la misa ante más de 1.000.000 de fieles. Y luego también esa procesión del Corpus Christi acompañado por cardenales, arzobispos, obispos, niños que acababan de hacer la comunión, diáconos y laicos, con un recorrido por el centro de la capital sobre una imponente alfombra de flores y pétalos. Y con una homilía que, lejos del mensaje más político de la jornada de ayer, ha sido como la imagen de esta mañana, religiosa. El Papa ha sacado uno de los temas de su visita apostólica, la secularización.
4: Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
7: La visita a España del pontífice pretende tender un puente entre el sur global, la parte del mundo donde crece la fe, y Europa, España, donde se ha producido un distanciamiento. Eso sí, Aida, hablando a los fieles, ha dejado también un mensaje sutil con más trascendencia. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Un mensaje en el que resalta los verdaderos valores cristianos ante quien quiere usarlos o tergiversarlos.
1: Gracias, Marina. Eso es lo que se veía desde la tribuna. Pero entre el público también ha estado un micrófono de la cadena SER, el de Laura Gutiérrez. Los asistentes han estado horas, desde primera hora de la mañana, cogiendo sitio para ver al pontífice. Una misa, Laura, en la que ha habido incluso paraguas para pelear contra el sol y para saber dónde se repartía la comunión. Buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Ha hecho falta mucho paraguas, desde luego, mucha agua, y algún cura no ha podido evitar el golpe de calor en esta plaza de Cibeles. Nada grave. Con paraguas se ha dado la comunión de manera masiva. Mis sacerdotes han repartido las formas consagradas, acompañados cada uno de su voluntario o su voluntaria.
9: Nuestra misión es acompañarlos durante todo el proceso de la comunión, y cuando acabe, llevar las formas a la iglesia aquí al lado y volver a llevarlos a su sitio. Siempre tenemos un paraguas abierto en el momento de la comunión, cerrado una vez que finaliza, y bueno, al final pues recogerlos donde están sentados y dejarlos en el mismo sitio.
8: En Plaza Viva han estado esta mañana los patrocinadores del evento, ACS, Iberdrola, MAU, la Fundación del CEU, entre otros, en sillas plegables, como todos, pero ellos los pagadores, delante de los religiosos, y zona VIP total para los influencers católicos, aunque a ellos les gusta llamarse misioneros digitales. Les han puesto una especie de casita con aire acondicionado y terraza con las mejores vistas del evento.
1: 1.100.000 personas, según la delegación del Gobierno en Cibeles en Madrid. Los organizadores estiman que son más de 1.500.000 de personas las que han estado hoy viendo al Papa. La agenda del pontífice continúa esta tarde con un encuentro con los agustinos, que es la orden a la que pertenece el pontífice, y ya a última hora se va a ver con representantes de la sociedad civil, artistas, políticos, deportistas, actores, eso en el Movistar Arena. Para mañana, lo hemos confirmado ya esta mañana, además de ir al Congreso de los Diputados o de verse con el presidente, León XIV es mañana el día en el que tiene previsto verse con algunas víctimas de abusos en la iglesia. Es una información de Mariola Lourido. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Aida. Sí, no está en la agenda oficial, pero será mañana a las 4:15 de la tarde en la Anunciatura. Recibirá a un grupo de víctimas, según ha confirmado la cadena SER, que ha participado en el programa Repara, el plan de atención y acompañamiento que puso en marcha el Arzobispado de Madrid. La Iglesia quiere darle máxima discreción al encuentro que el arzobispo y cardenal José Cobo preparó con León XIV, pero el contacto del pontífice con los que han sufrido abusos sexuales ha acabado en polémica, en la polémica del viaje. Las asociaciones críticas las asociaciones de víctimas están molestas, siguen molestas, porque se las ha marginado del encuentro.
1: Pues precisamente por eso que nos comenta Mariola, por ese enfado de las asociaciones de víctimas, que se quejan de que no están invitadas y señalan que las víctimas son mucho más que un grupo seleccionado por la Iglesia, aseguran que León XIV va a ver a personas seleccionadas por, como decimos, la Conferencia Episcopal, y por eso mantienen las protestas que tienen previstas en la Nunciatura, que es la Embajada del Vaticano en España, que se encuentra en Madrid y en donde está ya Belu Jiménez. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Sí, aquí en la Nunciatura Apostólica, como decías, donde se está alojando el Papa, está previsto que a partir de las 4 de la tarde comience esta protesta por parte de asociaciones de víctimas de abusos. Concretamente, hoy va a acudir aquí Miguel Hurtado, de Reparación Integral Ya, víctima que fue la primera en denunciar los abusos en Montserrat. Mañana por la mañana acudirán otras asociaciones, como la Asociación Nacional Infancia Robada, para continuar con la protesta frente a esta sede. Estas asociaciones, como decíamos, se quejan de que no han sido ni avisadas ni invitadas a esta reunión con el Papa y dicen que con este encuentro están apartando al resto de víctimas que han sufrido abusos.
1: Despliegue especial por la visita papal de la cadena SER, que también pueden seguir en cadenaser.com y en la redacción de informativos.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: En cadenaser.com y en la app. Los socios de gobierno toman aún más distancia con el Partido Popular. Esta mañana PNV y Junts han dicho que ven imposible darles su apoyo para una moción instrumental de censura. Almudena Lopesino, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Aida. Sí, PNV y Junts, a los que el Partido Popular presiona para una moción de censura Pedro Sánchez, vuelven a rechazar las exigencias del PP. Aitor Esteban, PNV.
12: Itzu egon behar dira politikoki sinez pentsetan badabe.
11: Tienen que estar muy ciegos si el PP piensa que vamos a pactar con ellos, ha dicho Esteban esta mañana. Y desde Junts, Jordi Turull, hoy en La Vanguardia.
13: Yo la pregunta es si de evitar que señores lo de la moción de censura instrumental.
11: Dice Turull, además, que lo lógico es que Pedro Sánchez convoque elecciones.
1: Y en Oriente Próximo, Almudena, hoy se cumplen ya 100 días de la guerra de Irán y Estados Unidos.
11: Sí, que cifra Irán en 3.000 los iraníes muertos por los bombardeos estadounidenses. 2 meses de guerra en los que han seguido los ataques cruzados, como el de esta madrugada en el estrecho de Hormuz por parte de Irán. Donald Trump presiona a Teherán, al que ha advertido de que la guerra acabará con o sin acuerdo. La reapertura del estrecho de Hormuz, recordamos, y sobre todo el programa nuclear iraní, son los principales escollos en las negociaciones.
1: Titulares de un domingo 7 de junio que a última hora del día tendrá otro. ¿Quién gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid? Y aunque la respuesta se da por hecho, es la primera vez en 20 años que Florentino Pérez se enfrenta a otro candidato, un Enrique Riquelme, que ha hecho muchas promesas estos días. ¿Cómo van esas votaciones? Antón Meana, buenas tardes.
14: Hola, Aida, buenas tardes. Ya han votado 12.651 socios, casi el 17% del censo. Un buen dato. Hasta las 8 abiertas las urnas y los candidatos en los respectivos cuarteles generales. Florentino cerca del Bernabéu, Hotel Eurobuilding, Enrique Riquelme con la gente que le apoya en el Autocine de Madrid. Ambiente festivo, calor en Valdebebas y te digo, todo hace indicar que Florentino ganará el partido con bastante holgura.
1: Gracias, Meana. Después lo ampliamos. Todo esto en un día de cielos total o parcialmente despejados en casi toda España. Hay algunos puntos en los que hay algún chubasco aislado y el calor que ya se nota en los termómetros. Beatriz Carmona, buenas tardes.
15: Buenas tardes. El cielo nos deja en gran parte sol, pero con algunas nubes que se asoman de forma dispersa, donde sí encontramos algo de lluvias en el norte de Castilla-La Mancha y en el sur de Aragón. Los termómetros ahora mismo rondan los 30 grados en la mitad sur, con Córdoba marcando una máxima de 31, y en el resto del país están con una media de 25. A lo largo de la tarde seguirán subiendo las temperaturas. Y en Canarias se activa el aviso amarillo por vientos fuertes a partir de las 4.
1: Pues con la visita del Papa como principal punto de atención del día, aunque no el único, empieza este Hora 14 especial en la cadena SER, 2 y 8 de la tarde, 1 y 8 en Canarias.
0: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
16: Bona tarda. Els sindicats mantenen la vaga de dimarts a Educació coincidint amb la visita del Papa i les proves d'accés a la universitat.
17: L'educació és responsabilitat, des del primer fins a l'últim. És una responsabilitat de país i aquí tothom hi hem de treballar conjuntament.
16: Els docents faran vaga dimarts, protestaran dimecres i es manifestaran diumenge, quan quedarà menys d'una setmana perquè acabi el curs. De cara a la manifestació de diumenge, mestres i professors fan una crida a les famílies, als alumnes i altres col·lectius que treballen en l'àmbit educatiu per demanar junts canvis profunds i estructurals en l'actual sistema. A 48 hores de la selectivitat, els alumnes reconeixen que fan servir cada vegada més la intel·ligència artificial per preparar-se als exàmens.
18: Jo crec que t'ajuda molt a no quedar-te bloquejat quan estàs estudiant sol.
19: Hi han coses que potser no entenem a la primera i necessitem d'una ajuda extra, com pot ser la IA.
20: Utilitzo la IA per resoldre dubtes d'exercicis o teoria que no acabo d'entendre.
21: Adjunto el PDF del tema i li dic que em faci un examen per practicar, només per fer-la per practicar.
16: L'organitzador de viatges del Papa té nom i cognoms. Jairo Salas Castañeda és mexicà, de 48 anys, és el coordinador dels viatges papals.
22: Pues en realidad sí era muy amiguero. Muchos amigos de él me han preguntado que, oiga, me lo saluda y qué bueno que llegó ese puesto y están muy contentos por él.
16: Aprofitant la visita de Lleó 14 a Catalunya, parlarem de la figura de l'organitzador amb el periodista i vaticanista Vicenç Lozano. Avui que s'acomiaden el Primavera Sound a Barcelona i la Patum de Berga amb l'última Patum completa. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Punti Prats al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
16: Els docents ja preparen un nou calendari de mobilitzacions per aquesta setmana, un calendari que inclou una nova jornada de vaga dimarts, protestes dimecres i una manifestació diumenge vinent. Tot plegat coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i amb les proves d'accés a la universitat. Mestres i professors fan una crida a tota la classe política perquè el sistema necessita, diuen, una revisió profunda, Soledad Domínguez.
23: Hola, bona tarda, Gemma.
16: Anem a pam, Sole. Comencem pel que està confirmat i decidit, que és la vaga de dimarts. Les protestes començaran a partir de les 9 per no perjudicar els estudiants que aquell dia fan la selectivitat.
23: Sí, els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, COS i CNT fa dies que van registrar aquesta convocatòria de vaga. En una reunió que van fer ahir al vespre van acordar que les protestes aquell dia no començaran fins passades les 9 del matí, just al moment en què els estudiants que s'examinen de l'ESPAU estaran començant el primer examen. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions aquest matí a SER Catalunya.
24: Seria absolutament incoherent que ara nosaltres els hi poséssim aquesta trava. Ja estan nerviosos, ja estan prou nerviosos. No, hem d'assegurar que ells puguin estar tranquils, puguin arribar a les seves seus i a partir d'aquí doncs nosaltres engeguem la protesta. Mm-hmm. No costa res respectar-los i, per tant, tota aquesta lluita la fem pel seu benefici i no pel seu perjudici.
23: Dimarts els docents estan, per tant, cridats a concentrar-se a partir de les 11 del matí a la plaça Espanya. El que passarà abans i després s'acabarà de decidir en una nova trobada dels sindicats demà mateix. També s'han de decidir les possibles estratègies per fer visible la protesta dels docents en alguns dels espais que visitarà el Papa o durant el seu desplaçament en Papa Mòbil. A més, diumenge hi han convocat una manifestació que sortirà a mig matí dels Jardinets de Gràcia i a la que demanen la implicació de tota la comunitat educativa, començant per alumnes i per famílies. Laura Gené, de la CGT.
25: Una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
23: A més, des de la coordinadora d'assemblea s'està animant els grups organitzats a cada centre i a cada territori perquè es reuneixin abans del 20 de juny, en què està prevista una nova assemblea general per decidir com prioritzar les demandes, si es pot mantenir la protesta durant l'estiu i, sobretot, com es fan notar a l'inici del pròxim curs escolar.
16: De moment, els sindicats donen marge al govern i no pressionen perquè convoqui el comitè de vaga. Fons sindicals expliquen a SER Catalunya que ara mateix el que necessita el col·lectiu és expressar el malestar i la indignació acumulats durant els darrers anys. També recorden, Sole, que la solució al conflicte no depèn exclusivament de l'actual executiu.
23: Cal, coincideixen diferents veus, un pacte que impliqui tots els grups polítics, les famílies, les direccions i els treballadors i que no es limiti a atendre les reivindicacions d'un col·lectiu concret, sinó a repensar l'actual sistema educatiu i a garantir condicions de treball dignes a tots els actors que cuiden els infants i els joves, des de les escoles bressol, l'escola o també el lleure. Yolanda Segura d'USTEC subratlla que l'actual sistema està en fallida i que tots els que l'han construït han d'implicar-se, han d'arremangar-se per repensar-lo.
24: És el moment perquè l'educació no és qüestió només de qui governa, sinó que és una qüestió de país. I, per tant, aquí tots els responsables polítics que poden intervenir en, no, en fer aquests canvis tan necessaris han de responsabilitzar-se d'aquests canvis. Perquè, al final, si tenim el sistema educatiu que tenim, ho han generat tots aquests agents polítics.
23: No són només els docents catalans, Gemma, els que estan demanant canvis a la Comunitat Valenciana. Demà, cinquena setmana de vaga indefinida, i a la Comunitat de Madrid, sindicats, docents i famílies estan preparant mobilitzacions pel setembre.
16: Encara sobre educació, segons una enquesta publicada aquesta setmana, 9 de cada 10 alumnes i 8 de cada 10 docents utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. Són unes dades que evidencien l'impacte creixent d'aquesta tecnologia a les aules. A poc més de 48 hores de les proves d'accés a la universitat, hem parlat amb alguns estudiants per analitzar com la IA influeix en la preparació dels exàmens, Marcos Ferrer.
2: És el cas de l'Aina, que vol estudiar Humanitats. Explica què utilitza la IA per fer esquemes, resums dels apunts i també preparar-se aquests exàmens.
3: Només utilitzo la intel·ligència artificial per crear exàmens i així puc contemplar diferents possibilitats de preguntes d'examen.
2: En Víctor i en Biel també diuen que aquestes eines els serveixen per resoldre dubtes.
19: Coses que potser no entenem a la primera i necessitem d'una ajuda extra, com pot ser la IA, moltes vegades.
20: El que més m'està ajudant és en guiar-me en com fer exercicis en els quals m'he quedat encallat o directament no sé per on començar.
2: I pel que fa a l'Helena, que vol fer psicologia, assegura que la IA l'ajuda al llarg del curs.
18: Si no saps fer alguna activitat, jo crec que t'ajuda molt a no quedar-te bloquejat quan estàs estudiant sol.
2: Entre els recursos més utilitzats trobem ChatGPT, Gemini i Claude.
16: És cert que fer servir la intel·ligència artificial per preparar els exàmens pot agilitzar l'estudi i estalviar hores de feina. Amb tot, els experts alerten que aquestes eines poden afectar el procés cognitiu dels estudiants i fer-los cada vegada més dependents de la intel·ligència artificial.
4: El que la recerca ens comença a mostrar és que com més tasques de pensament es deleguen a la IA, menys exerciten les capacitats cognitives que precisament no, la selectivitat posa a prova. O totes aquelles funcions executives no, que també com a estudiants posen en valor no, un aprenentatge profund i no tan superficial.
16: És Laia Lluch, experta en educació i intel·ligència artificial en declaracions a CERT Catalunya. Pel que fa al viatge del Papa a Catalunya, a l'hora 14 ens hem preguntat qui organitza aquestes visites i qui decideix l'agenda i les trobades del Pontífex.
0: L'entrevista del cap de setmana.
16: Vicenç Lozano, periodista i vaticanista, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
16: Qui prepara els viatges del Papa? El teu últim llibre, Lleó 14, Ombres sota la cúpula, menciones el mexicà Jairo Salas Castañeda.
5: Sí, Jairo Salas Castañeda és el responsable dels viatges del pontífex actual. Va ser nomenat en un punt, doncs, el papa doncs, va assolir el pontificat. Qui els organitza? Els organitza fonamentalment ell. Vull dir, té, doncs, hi ha un departament doncs, al Vaticà que s'ha dedicat a això. Els viatges, evidentment, qui els proposa? Doncs es proposa, fonamentalment es proposa la Conferència Episcopal del país que pretén doncs, que hi hagi una visita del pontífex, o també el propi pontífex té interès, diguéssim, en una zona determinada, com va ser el viatge a l'Àfrica, i recent, i per tant, doncs, a partir del seu desig, doncs, s'organitzen doncs, aquests viatges i aquestes trobades doncs, pastorals i interessants en tots els aspectes. No?
16: Quins criteris es tenen en compte a l'hora de planificar-los, aquests viatges?
5: Bé, els criteris fonamentalment són considerar les propostes que arriben des dels propis països que pretenen doncs, que hi viatgi el papa, propostes que fa la Conferència Episcopal habitualment del país, després també les autoritats civils, òbviament, i a partir d'aquí doncs, es construeix doncs, un esborrany d'agenda que es va negociant entre... Doncs, entre el Departament d'Organitzador dels Viatges del Papa al Vaticà, les autoritats d'aquell país i també doncs, la Conferència Episcopal. Evidentment, vull dir, hi ha criteris, òbviament, de seguretat i que fan doncs, que realment doncs, aquests viatges s'hagin de planificar amb molt de temps, normalment amb gairebé 6 mesos d'antelació. Després es va perfilant a poc l'agenda. Evidentment, hi ha el Departament de Seguretat que intervé i l'aspecte de la seguretat és molt i molt important. En el cas del viatge doncs, a Catalunya en concret i el viatge en general doncs, a tot l'estat espanyol, hi ha hagut doncs, diverses trobades, evidentment, d'aquest Departament de Seguretat doncs, amb la policia, en el cas de Catalunya amb Mossos d'Esquadra, amb tot el que són, doncs, diguéssim, que té a veure doncs, amb la seguretat del Pontífex, i doncs, en el cas de Catalunya doncs, intervé doncs, des de Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, tothom, no? I es fa aquests recorreguts diverses vegades, es planifica molt i molt minuciosament tots els moviments perquè no hi hagi imprevist.
16: I què hem d'esperar de la visita del Papa a Catalunya?
5: Té una visió absolutament doncs, social amb la visita a la presó de Can Brians, la visita a la parròquia de Sant Agustí per veure l'acollida que es fa doncs, a la gent més desfavorida i la visita doncs, al monestir de Montserrat, símbol diguéssim, de la cultura i de la nació catalana i de l'espiritualitat doncs, de Catalunya.
16: Vicenç Lozano, periodista i vaticanista, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
16: Nou minuts i seran 2:45 de la tarda. En la visita del Papa a Catalunya, l'acte més destacat és el de dimecres a la Sagrada Família, on el pontífex va enairar la Torre de Jesús. Al temple, la construcció de la façana de la Glòria continua sent el gran interrogant. Gaudí la va incloure en el seu projecte original, però fer-la realitat obligarà a reubicar dues illes senceres de cases i centenars de veïns. Es tracta d'una qüestió que fa anys que s'allarga i que, malgrat que els responsables del temple asseguren que és a prop de trobar una solució, Soler continua generant incertesa entre els veïns afectats.
23: La construcció de la façana de la Glòria és una incògnita oberta des de fa gairebé 50 anys, des que el Pla General Metropolità de 1976 va incorporar l'afectació d'aquestes dues illes situades davant del temple, on està previst obrir una avinguda de 60 metres d'amplada. Al llarg dels anys, diversos alcaldes, Trias, Colau, també Collboni, han intentat desencallar aquest conflicte urbanístic. L'últim, Jaume Collboni, va assegurar que resoldria el conflicte aquest mateix mandat.
6: La prioritat ha de ser donar certesa a les famílies que viuen a la seva família i alhora, i per aquest ordre, doncs permetre que la façana de la Glòria especialment tingui definitivament una solució que culmini una obra tan important per a la nostra ciutat com és el Temple de la Sagrada Família.
23: Això deia l'alcalde al ple municipal de l'abril de l'any 2025. Mesos i mesos de negociació després, la situació continua pràcticament encallada. Els responsables de la Sagrada Família mantenen la voluntat de culminar la façana de la Glòria, mentre els veïns continuen vivint amb incertesa. Malgrat tot, uns i altres confien que la situació es resoldrà després de la visita del Papa.
16: De la crònica política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha negat cap mena de contacte per part del Partit Popular per una moció de censura contra Pedro Sánchez. En una entrevista avui a La Vanguardia, Turull ha carregat contra els de Núñez Feijóo.
23: El secretari general de Junts ha assegurat que el partit no ha mantingut cap mena de contacte amb el Partit Popular. També ha afirmat que si els populars volen abordar qualsevol qüestió amb ells, han de demanar una reunió i no parlar directament amb els mitjans de comunicació. Davant la situació dels últims dies, Turull tirava de la ironia.
7: Qui ha anat canviant de plantejament, ara sí, ara no, ara potser ara d'aquesta manera, ara de l'altra, és el PP. Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. I ja ho saben, quin és el sistema de funcionament de Junts.
23: Pel que fa a Pedro Sánchez, el secretari general de Junts l'ha acusat d'alimentar l'ultradreta i l'ha tornat a demanar que convoqui eleccions.
16: Més coses. Els 5 passatgers catalans de l'Ondius han tornat a donar negatiu d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta mèdica ahir a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, Marcos.
2: Tal com estableixen els protocols de vigilància, els 5 catalans continuaran en aïllament domiciliari i hauran de seguir les mesures de seguretat recomanades durant el període previst. Continuaran aïllats durant 14 dies fins a completar els 42 que fixa el protocol. Tot i això, de manera excepcional podran sortir al carrer sempre amb mascareta i respectant les mesures de prevenció i protecció establertes. El protocol també preveu 2 controls diaris de temperatura i l'obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma compatible amb la malaltia.
16: I un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 a Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals eren motoristes.
2: La víctima era un home de 49 anys, veí de Martorell, que va morir arran d'una col·lisió lateral entre una moto i un cotxe. Els Mossos d'Esquadra van rebre la vist de l'accident ahir cap a les 9 del vespre. Les causes de l'accident encara s'estan investigant.
16: Publicitat i farem la cultura, els esports i el temps.
0: Cadena SER.
8: Què fas aquest vespre? Fem un balcó? què passa en aquells 7 mesos. Amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho.
9: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
0: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
16: 5 minuts i seran 2:15 de la tarda.

0: És la cantant nord-americana Olivia Rodrigo que ha estat aquesta nit la gran sorpresa del Primavera Sound, que tancarà avui després de reunir 287.000 espectadors. Són 6.000 menys que l'edició passada, ja que aquesta edició ha passat per aigua, especialment dijous, quan va obligar a cancel·lar actuacions d'alguns caps de cartell com Bad Gyal. Mentrestant, en un canvi total de registre, al Gran Teatre del Liceu a Barcelona, aquesta setmana s'ha estrenat una nova versió de Les Noces de Fígaro, una producció, aquesta vegada, de Marta Pazos, que ha vist l'Amparo Pérez.
1: Fins a 43 metres tenia l'habitació que Fígaro compartiria amb la seva futura dona. De metres en té una mica menys, uns 15, l'escenari del Liceu, on des d'aquest divendres i fins al 21 de juny es representa Le Nozze di Fígaro. Aquest clàssic de Mozart narra un dia de bogeria al Palau del Conde de Almaviva. La història es converteix en un univers pop, irònic i exuberant amb el segell inconfusible de Marta Pazos. El mestre italià Giovanni Antonini dirigirà un total de 14 funcions i amb un repartiment encapçalat per Luca Pisaroni i Sara Blanc com Susana i Fígaro.

Avui, que a Berga s'acomiadaran de la Patum amb la Patum completa que tornarà a omplir la plaça Sant Pere a partir de 9:45. Veurem si amb la Patum passa... En principi no ha de passar com amb el Primavera Sound de dijous, que ja es van mullar. En principi avui no ha de ser així, però de seguida ens ho explica la Núria Seró. Abans, anem amb els esports.

0: Els esports que passen per l'Europa, i és que es juga aquesta tarda una plaça per la final del play-off d'ascens a segona divisió. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. Doncs a l'Europa que juga avui a partir d'un quart de cinc d'aquí a una estona, a Balaídos. Ho fa contra el Celta Fortuna, el filial del conjunt gallec, buscant una plaça per la final del play-off d'ascens a segona divisió. En el partit d'anada, 1-1 és el resultat que van fer aquests dos equips la setmana passada. Per tant, l'Europa avui, com que per factor classificació el Celta va quedar per sobre, només li val guanyar al final de la pròrroga. Si hi ha empat, l'equip que es classificaria són el conjunt gallec. Per tant, l'Europa ha de guanyar sí o sí per poder estar a la final del play-off, on ja hi ha, per exemple, el Sabadell. També en bàsquet, el Barça va classificar-se ahir, jugarà contra el Tenerife les semifinals pel títol de Lliga, unes semifinals on el Real Madrid no hi serà després de perdre contra el Tenerife.
0: Doncs ara sí, moment perquè la Núria Sarons expliqui si quin temps farà avui a Berga i a la resta de Catalunya. Núria, què hem d'esperar per aquesta tarda i per la resta de setmana?
2: Hola, molt bona tarda. La jornada seguirà força tranquil·la, tret del Pirineu on es podrà escapar algun ruixat molt local. I demà comencem una nova setmana amb temperatures una mica més altes, un matí tranquil i una tarda amb ruixats al Pirineu i també prepirineu. Demà dilluns començarà a entrar el mestral, dimarts seguirà el mestral i també afegirem la tramuntana. Dimarts, de fet, esperem ruixats a l'interior i serà més difícil que arribin a la costa. Dimecres continuarem amb vent fort i també dijous la tramuntana seguirà present. El mestral ja anirà perdent intensitat. I el que dèiem amb les temperatures, demà dilluns pugen, però dimarts baixaran, es normalitzaran per tornar a pujar de cara a dijous.
0: Gràcies, Núria, n'estarem pendents. Arribem ara a 2:45 de la tarda, demà a la mateixa hora, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.

0: Palabras en el micrófono de la cadena. Vamos a ver si podemos volver a acercarnos al presidente del Real Madrid. Esto es una maraña de fotógrafos,
1: tenemos algún de cámaras de televisión. Ahora te escuchamos mejor, Héctor. Ahora te escuchamos mejor que antes se entrecortaba.
0: Sí, es que estamos saliendo de la zona del tumulto mayor del hotel. Nada, se llevan ya a Florentino Pérez. No sé si has escuchado, pero
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Le ha dicho al micrófono de la cadena SER que quiere que presenten a Mourinho cuanto antes, que estaba muy feliz y que no tenía palabras para lo que ha vivido hoy el presidente ya electo ganador de las elecciones de 2026, Florentino Pérez.
1: ¿Ya se marcha del Hotel Eurobuilding?
0: Sí, se está metiendo ahora mismo en el ascensor, acompañado por varios miembros de seguridad que han trabajado de lo lindo, ya te lo puedo asegurar, cuando llegaba Florentino al salón del hotel. Y sí, se marcha Florentino, nos saluda y ante una multitud de cámaras de televisión que cogen, le roban la última instantánea dentro del ascensor, nos cuentan ahora desde su equipo de prensa que se va a un acto privado,
1: ¿sí?,
0: de celebración, pero vamos, que no le vamos a volver a ver al menos hasta mañana en ese encuentro con León 14 a las 7 de la tarde en el Santiago Bernabéu y en esa presentación de José Mourinho, que por él nos cuentan sería el martes, pero que veremos si se puede adecuar a ese día o tiene que esperar al miércoles.
1: Le pido la última valoración para cerrar a Pulido, a Gallego, a Bruno y a Marcos, pero Javier Raez, que antes te saludábamos recién aterrizado, Javier Raez y Antonio Romero, camino del hotel, habéis visto que 4 horas y media después no se conocía el nombre. Y ahora mismo se ha proclamado ya vencedor Florentino Pérez de estas elecciones. Javier Raez, hola.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, Manu. Sí, la verdad es que hemos escuchado aquí recién llegados a Puebla. Aquí son las 5 de la tarde. Escucharemos luego a Luis de la Fuente, pero estábamos pendientes de las elecciones del Real Madrid y hemos escuchado ya a Héctor con el presidente del Hotel Wilden, a Meana con Riquelme, y esto hace 3 semanas parecía imposible, elecciones. Y bueno, pues coincido con lo que hemos escuchado del presidente, ha ganado el socio del Real Madrid pudiendo votar en el día de hoy y expresándose para el futuro del Real Madrid, que es con Mourinho, y será un año evidentemente pues electrizante para el equipo blanco.
1: Antonio Romero, que está por ahí también. Antonio, ¿qué te ha parecido la noticia? A falta de los datos, que no conocemos el porcentaje, lo que sabemos es que Riquelme ha dicho enhorabuena a Florentino por ganar las elecciones y Florentino ha dicho gracias a los que me habéis votado porque hemos ganado las elecciones, pero no sabemos el dato. ¿Qué valoración haces? Nada más aterrizar, Romero.
3: Bueno, primero me parece raro que hablen los dos sin conocer el dato. Me imagino que esos 1000 votos impugnados están retrasando el recuento, porque si no, lo normal es primero saber el dato y luego hacer la valoración. Segundo, se ha impuesto la lógica. Florentino reelegido, lo estaba en cuestión. Tercero, hay rival, Enrique Riquelme. Y cuarto, he echado en falta que el candidato elegido, el nuevo presidente reelegido, Florentino Pérez, tuviera una palabra sobre su rival como Enrique Riquelme ha tenido sobre Florentino Pérez. Pero bueno, creo, dije antes de subirme al avión, 4 horas hace de eso, que me parece que han sido unas elecciones buenas para el Real Madrid, buenas para el socio, que se han abierto las ventanas y que el socio ha hablado y ha decidido.
1: Totalmente. Gallego, Pulido, Bruno y Marcos, desde las 8 de la tarde que hacíamos este especial, 5 horas después hemos sabido que ha ganado Florentino Pérez las elecciones, que es lo que sabíamos. Nos falta el dato, pero ¿qué valoración hacéis final?
4: Bueno, el dato parece que se va a acercar al 67% o por ahí. Recuerdo que Laporta ganó con un 68% y se dijo que había arrasado. Creo que es un triunfo notable de Florentino. Creo que el socio del Real Madrid no ha confiado en ese proyecto de Haaland, Rodri, Klopp, Raúl, Hierro y Casillas, pero indudablemente había un sector de socios descontentos con Florentino que han apoyado mucho a Riquelme. Y ahora vamos a ver cuál es la postura de Riquelme y sus seguidores con ese porcentaje del 30%+, si van a desaparecer, van a apoyar al Madrid o van a empezar a desear ya que el proyecto Mourinho fracase desde el primer día.
5: Bueno, felicitar a Florentino Pérez, no sé si en un 70%, en un 67%, en un 80%, pero felicitarle. Entiendo que no ha debido de ser tan ajustado el resultado porque Enrique Riquelme en su comparecencia pública creo que hubiese expuesto que el resultado ha sido ajustado. Entiendo que si no lo ha hecho es porque estamos en un 70-30 o en un 67, ya me pierdo, o sea, no lo sé. Creo que en esa historia por hacer, que es el lema de Florentino, está mejorando este asunto, y como he comentado antes, creo que Florentino gana ampliamente, pero también pierde, ¿no? Porque hay un tanto por ciento importante de socios que no creen en el proyecto de Florentino, y sobre todo porque ha colocado en el foco a Enrique Riquelme, que hace un mes no le conocía a nadie. Creo que ahora el futuro de Florentino como presidente del Real Madrid depende de la pelota. Si la pelota entra, el proyecto de Riquelme se va a ir diluyendo con el paso de los meses, pero si el Madrid sigue sin funcionar y el equipo de Mourinho no funciona, esa retina de los aficionados teniendo el proyecto de Enrique Riquelme en la cabeza le puede hacer mucho daño a Florentino Pérez.
1: Bruno y Marcos.
6: Sí, yo creo que en la cabeza de prácticamente nadie estaba el hecho de que el Florentino pudiera ganar por menos de un 60-65%. Yo creo que eso no existía en la cabeza de nadie, así que es una victoria que tiene su mérito, obviamente, pero me parece que es lo que todo el mundo esperaba, y hay una cosa que ya sabe Florentino,
1: Manu,
6: a partir de hoy.
1: Sí, Bruno, a ver, Antonio, Ana, sí, perdona.
7: Perdonad un segundo, sí. Que sale gente de la candidatura de don Enrique
1: Riquelme, sí.
7: Vicente Boluda Ceballos, que estaba en la directiva. Buenas noches.
8: Buenas noches.
7: No sé qué valoración hacen de la noche electoral.
8: Bueno, pues no es el resultado que nos gustaría, pero creemos que tenemos un apoyo significativo de los socios y bueno, pues como ha dicho Enrique, ¿no?, que en los próximos días nos veremos y seguiremos enfocando cómo defendemos el proyecto que tenemos.
7: No sé si les han dado datos, ¿por cuánto han perdido? ¿Es que no ha salido?
8: Pues es que no tengo el dato exacto, porque creo que no ha salido el dato definitivo, o desconozco si ha salido el dato definitivo, pero bueno, debe estar en la horquilla esa que hemos comentado, de entre 35 y 40.
7: Y dos preguntas para terminar. ¿Han conseguido llegar a un sector del madridismo, decía Enrique, que no tenía dónde agarrarse y que ahora ya sabe que hay una alternativa si no le gusta lo que hace el presidente actual?
8: Bueno, correcto, lo que ha dicho Enrique es así y lo mantenemos.
7: Y la última, ha hablado mucho Florentino Pérez de los hijos de que vienen aquí. Usted es Vicente Boluda, hijo de un expresidente del Real Madrid. Cuando escuchan esto, ¿les molesta que son los hijos de los de antes y que quieren quedarse con el club?
8: Bueno, lo de quedarse con el club no lo entiendo, pero bueno, puede comentar lo que quiera, pero no, o sea, quiero decir que lógicamente soy hijo de mi padre, me llamo como me llamo y bueno, pues eso no es algo que lo pueda quitar, pero bueno, cada uno es cada uno y pues bueno, hace lo que tiene que hacer y ya está, sin más que comentar.
7: Don Vicente, muchas gracias.
8: Gracias a vosotros.
7: Vicente Boluda Ceballos, que estaba en la directiva de Enrique Riquelme, iban saliendo por aquí y creo que era bueno escuchar a alguien del equipo de Riquelme en el micrófono de la cadena SER.
1: Justo enfrente del Bernabéu, estamos viendo ahí tu imagen y la imagen de Boluda
7: con
1: hijo.
7: Cristina Soto, ¿sí?, nuestra compañera, que es una crack, que lleva todo el rato pegada a mí como si fuera un insight esto de Netflix, y la verdad que no nos hemos comido ni un plano en todo el especial en YouTube,
1: sí, señor,
7: desde que hemos arrancado las 8,
1: señor.
7: Manu.
1: Enhorabuena por ese trabajo también para Cristina. Digo que alucino con que ni siquiera los candidatos o el equipo de la candidatura sepa el dato. Te ha dicho que no sabemos el dato. Ha dicho, no, debe ser 30.
7: No, que no lo saben. Que debe se ser, han ido, debe que ser, se debe que ser 6, 5, 3, 5.
1: Claro, debe ser. Pero no hay. Ya no te digo, sí, a nosotros, bueno, que nos lo comuniquen, que nos lo hagan en comunicado, pero los candidatos tampoco.
4: Pero es terrible. Yo creo que las candidaturas tienen el recuento de cada mesa. Saben que esta mesa he perdido de 200 a tal. Esta mesa he perdido 300 a 200, pero sí, no han hecho la suma.
1: Ya,
4: no han hecho la suma.
9: Bueno, Jesús.
1: Que vayan sumando.
9: Claro, Jesús, estamos hablando de un club serio. Es decir, no puede el Real Madrid a la 1:10 de la mañana, 5 horas y 10 minutos después de cerrada las urnas, no saber quién ha ganado. Sabemos quién ha ganado.
4: Eso lo
9: Florentino.
4: He dicho yo ya a las 11 de la noche, Marcos.
9: Ya, pero es que es la 1 y el club como tal, ese club que presume de transparencia y de modernidad, no ha dicho el número de socios que han votado, que eso lo sabe a las 8:30 de la tarde. No ha dicho quién ha ganado y por qué cantidad. ¿Ha ganado Florentino? Evidentemente, felicidades a Florentino. Pero esto empezó con un arrebato de Florentino. Esto empezó con los nervios de Florentino, que se puso nervioso y convocó unas elecciones. Y ese esperpento ha terminado hoy, de tal manera que ahora mismo no sabemos quién es, por qué cantidad de votos ha ganado el presidente Florentino. Él dijo que lo tendrían que echar a tiros, y una de las cosas que ha dicho en su discurso es: aquí sigo, aquí sigo. Evidentemente sigue durante 4 años más, ahora tiene que presentar a Mourinho, pagará 15 millones de euros por fichar a Mourinho, pero insisto que a la 1:15 de la madrugada, 12:15 en Canarias, no se sepa el número de votos que tiene el señor Florentino Pérez y el señor Enrique Riquelme, es terrible e indigno de un club como el Madrid.
1: Totalmente, porque entendemos todos que Florentino iba a ganar y enhorabuena al ganador, vamos, solo faltaba, pero bueno, entiendo que no es...
9: A las 8:05 se podía haber hecho.
1: No es serio que hasta ahora no se hayan comunicado los datos, que es lo que se hace en todos los sitios, ¿no? Sin más.
7: Pero oye, sobre todo,
1: fulanito, Manu, tantos han votado Florentino, y tantos han votado Riquelme.
9: No es tan difícil.
7: Pero sobre todo, una cosa que ya habéis repetido, pero que es que el ganador ya ha hablado y ya se ha ido.
1: Sí.
7: Y el perdedor ya ha hablado y está aquí, pues, un rato con su familia, pero sí. que no es que no nos lo imaginemos la prensa, es que los candidatos ya han dicho: yo he ganado, yo he perdido, me voy, hasta luego, buenas noches, acabó, bajen la persiana, que aquí no queda nada por contar.
1: Sí, pero,
7: y no sabemos el dato.
1: Exacto.
7: Y nos queda un sonido de Riquelme, Manu, justo coincidía cuando estaba llegando Florentino y se solapaban a la vez Riquelme y Florentino. El mensaje que va a quedar de Riquelme después de las elecciones es este:
10: hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. es una gran victoria también para nosotros, porque vamos a seguir adelante, no solo porque se haya pagado la venta, sino también en nuevos proyectos, y que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada 4 años a votar a las urnas como hoy han decidido.
7: Que se ha parado la venta, claro, del club, y que van a seguir como oposición.
1: Esta pregunta...
4: Me dicen, Manu, que sí. El retraso en la comunicación puede estar en esa en el recurso de la candidatura de Florentino a los 1.000 votos por correo, bueno, pues que les han...
9: Que se anuncie, que claro, son 14.000, bueno, menos 1.000, sí, o 14.000, claro, más 1.000.
4: Bueno, pero claro, yo tengo que contarlo, porque sí, me acabas, sí, claro, de decir. Claro. Sí, sí. Es decir, hay que dejar constancia de que la candidatura de Florentino cree que esos 1.000 votos son correctos y los va a recurrir.
1: Ya, vale, me parece fantástico que los recurran. Sigo pensando que lo correcto sería decir cuántos, claro, han votado a Florentino, cuántos han votado a Riquelme, cuántos han votado en total, y decir y añadir que de esos votos, 1.000 que se les han impugnado y se les han quitado, los recurrirán. Creo que el dato de la participación y de cuántos han votado a uno y otro, creo que le interesa fundamentalmente, más que a mí, fundamental, o a Pulido, o a Gallego, o a todo, más que a nosotros, le interesa sobre todo a los socios del Real Madrid, que supongo que también querrán saber, que lo vamos a saber, evidentemente, pero que yo creo que es una hora prudente para comunicarlo, ¿no?
5: Es que creo que es fácil que alguien de la Junta Electoral comparezca en Valdebebas y diga, han votado tantos, sí, socios, estos han votado, mira, a Florentino, estos a Enrique Riquelme, y estos son nulos, estos tal.
1: ¿Está la Junta Electoral reunida, Paco, ahora?
11: Sí, ahora se ha reunido la Junta Electoral en una sala, ya con todas las actas de las diferentes mesas de votación, así que lo próximo, Manu, debe ser el comunicado. Oficial, vale, con los datos. No va a salir nadie, insisto, a decir nada aquí.
1: Bueno, pues nada, es verdad que esto que decía Riquelme, no sé si siguen Romero y Herráez escuchándonos también desde Puebla, pero para terminar, esto
3: aquí
1: que
3: seguimos, aquí seguimos.
1: Perfecto, esto que decía Romero Riquelme, ese sonido que nos ponía Meana, hemos conseguido parar la venta del club. ¿Creéis que con este 60 y tantos, 30 y tantos que nos falta por saber con exactitud, creéis que con ese dato de votos a favor de Riquelme se para la intención de Florentino Pérez de vender ese 5%, o que no está claro que eso vaya a ocurrir? ¿Cómo lo veis?
3: No, yo no lo tengo nada claro, porque creo que la campaña electoral de Florentino Pérez ha ido fundamentalmente en dos direcciones, Mourinho y la venta de, bueno, la, sí, venta de ese porcentaje del club. Yo creo que lo que no está claro es cómo Florentino Pérez le va a explicar a los socios, porque durante la campaña electoral no lo ha hecho, o no lo ha hecho para mí de, sí, manera, sí, clara, claro, cómo le va a explicar a los socios que eso es necesario para que el club siga siendo un club millonario o un club rico, y que los socios respalden en un 80% la posibilidad de que Florentino Pérez convoque un referéndum y lo gane. Yo creo que ahí está el meollo. ¿Que tiene esa idea y que la va a intentar llevar adelante? No tengo duda. ¿Que lo consiga? Ahí tengo muchísimas dudas.
1: Claro, eso dice Riquelme, que con este porcentaje de votos ha conseguido parar la venta del club. Bueno, la venta, lo que dice Enrique Riquelme, es la venta del club. No sé cómo lo veis el resto.
2: De cada 3-1, ¿no?
1: Sí.
2: Yo,
1: sí,
2: creo que de cada 3-1, ese podría ser la lectura de,
1: eso es,
2: de estas elecciones.
1: Dos han votado, mí, de cada 3, dos han votado Florentino,
2: claro,
1: uno
2: yo
1: a Riquelme.
2: Creo que la lectura hace un mes, dos meses, Florentino era 9-1, después de la rueda de prensa en la que lanzó el órdago de las elecciones, creo que bajó, y ahora es de cada 3-1, está ahora con, o podría estar con Riquelme, a expensas de lo que digan los resultados electorales, pero evidentemente ahora falta saber si va a convocar esa asamblea extraordinaria, que la convocará, y ese referéndum posterior, porque hace falta 2/3 para cambiar los estatutos. Creo que evidentemente el escenario ha cambiado, el presidente sigue siendo Florentino Pérez, Mourinho será presentado y el fútbol mandará.
6: Sí, yo cuando hemos escuchado que Meana estaba con,
1: sí,
6: con
1: el protagonista,
6: estaba cerrando diciendo precisamente eso, que Florentino ha ganado con más o menos la ventaja mínima que todos podíamos esperar, pero ya sabe que va a tener a partir de ahora alguien incordiando, afeándole cuando las cosas no salgan bien, y estando bastante encima, y creo que eso va a cambiar bastante. El modus operandi que hemos visto de Florentino en las últimas dos décadas ha sido el de un presidente que no tenía nada ni que se acercara a oposición,
1: claro,
6: y ese escenario va a ser nuevo a partir de ahora, y veremos cómo se mueve Florentino también en esas aguas.
1: Ahora lo primero en lo puramente deportivo es a ver esa oferta de 150 millones a qué jugadores que prometió Florentino antes de proclamarse vencedor. Y segundo, presentar a Mourinho, del que decías antes, Héctor, que justo estaban poniendo un vídeo justo antes de que empezase a hablar Florentino.
0: Sí, todos recordáis ese vídeo que salía a la vez de la entrevista de Enrique Riquelme en El Hormiguero, cuando anuncia a Haaland, pues sí, desde la candidatura de Florentino, lanzan ese sí escueto pero rotundo de Mourinho a la petición de Florentino de que vuelva a entrenar al Real Madrid. Y como para darle paso al discurso de Florentino como presidente electo, han puesto un vídeo de Mourinho, no mucho más largo, pero en el que volvía a repetir el mensaje.
12: Sí, por supuesto.
0: Sí, por supuesto, esta vez Mourinho sin la camiseta del Real Madrid, con una camisa blanca, eso sí, al siguiente dice sí, por supuesto, la gente se venía arriba y inmediatamente después salía Florentino Pérez a hablar, que ya hemos escuchado su discurso íntegro.
1: Este es él, ¿no? De verdad, o sea,
0: este es él, no parecía,
1: es que el otro
0: no
1: era...
0: creo que le haya pedido permiso al Benfica para este
1: vídeo. Ya está, arreglado queda, ese es el vídeo que añade al sí. Escueto del primer vídeo le añade un por supuesto, así que sí, sí, por supuesto.
4: Que es una noticia que vuelve Mourinho al Real Madrid. Claro. Hace 5 meses nadie lo hubiera imaginado, sí, absolutamente nadie. Bueno, los últimos años ha dicho que estaba, pues eso, para el desguace, y por lo que sea, va a entrenar al equipo más importante del mundo. Es decir, sí. Los astros se han conjurado, la fuerza de gravedad ha cambiado, pero Mourinho va a entrenar totalmente al equipo más importante del mundo. No, es una realidad.
1: No es una broma, aunque hace unos meses nos hubiera parecido a todos como va a volver el Madrid a por Mourinho. Bueno, sí, pues sí, es la segunda etapa, va a ser la segunda etapa de Mourinho en el Madrid, que firma por 2 años. Salió muy bien la segunda etapa de Zidane. Salió muy, muy bien la segunda etapa de Ancelotti. Vamos a ver cómo sale la segunda etapa de Mourinho y, sobre todo, con qué jugadores cuenta.
5: Es un todo al rojo, al negro, al par o impar, sí, etcétera. O sea, que es una apuesta, creo que muy arriesgada, que puede salir bien o puede salir mal, ¿no? O sea, evidentemente lo último de Mourinho son todo una colección de fracasos deportivos. Vamos a ver si es capaz de enderezar al equipo.
4: Yo la veo muy arriesgada porque venimos diciendo los últimos años, bueno, los últimos 2 años, sí, que había un problema en la arriba. Vinicius Mbappé, eso no cuadra, y eso ese problema lo va a seguir teniendo, con el agravante de que, no nos engañemos, la figura de Mourinho crea mucha animadversión en muchos sectores, y eso va a condicionar el ambiente del Real Madrid toda la temporada, porque eso es indudable.
1: Totalmente. Pues nada, chavales, y mañana Romero y Herráez, rueda de prensa.
13: No son los datos todavía, ¿no, Manu?
1: No son los datos. No. Te los mandaré esta noche en cuanto los tenga.
13: No, envíame un mensaje. Es una cosa de marciano.
1: Es una cosa extraña.
14: Sí, bueno, Marcos, aquí en Puebla son las 5 y 20 de la tarde, luego te lo contamos.
1: Hay tiempo.
13: Aquí estamos mirando el día.
1: Que sí.
6: Entráis en el boleto vosotros para contarlo.
13: Sí. Exacto. Te lo agradezco porque me parece que un club de la grandeza del Madrid... Es que a la 1:20 no se sepa ni los socios que han votado. Es que yo no sé cuántos socios han votado.
1: No se sabe. Lo sabremos en las próximas horas, minutos, ya veremos a ver. Pero iba a decir, Romero y Herráez, para deciros adiós a todos, que mañana entrenamiento, rueda de prensa de Luis de la Fuente y veremos qué jugador, y que el martes hay amistoso aquí en Carrusel con Garrido y todos vosotros.
15: Bueno, en un rato, porque la rueda de prensa, el entrenamiento ha sido esta mañana, yo tengo ya un lío de horas, aquí son 8 horas de diferencia, en Chattanooga eran 6, han entrenado todos menos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los 3 se han quedado en Estados Unidos, el equipo está a punto de aterrizar, lo va a hacer en una hora aquí en Puebla, donde ha caído una tormenta importante.
1: Vaya.
15: Va a dar rueda de prensa en 3 horas Luis de la Fuente y Jeremy Pino, y mañana ese partido contaremos en Carrusel, pues el último amistoso frente a Perú.
1: El protocolo de tormentas, menos mal que en México, no es igual que en Estados Unidos, Romero, o sea que aunque haya tormenta se jugará.
14: No, de momento aquí hemos visto algún coche que tenía que llevar la barca casi, llevaba la barca al coche en vez del revés, o sea que sí, pero bueno, vamos a estar, la rueda de prensa ya te digo es en un ratito, vale. Nos han recibido con una amabilidad tremenda, y bueno, pues ya que hay que disputar aquí un amistoso, que deportivamente no tiene mucho sentido, vamos a intentar disfrutarlo, ¿no?
1: Pues venga, mañana...
14: Tú a las 4 de la mañana, mañana de lunes a martes, te conectas, que ahí vamos a pegar unas voces que a las 4 de la mañana pegan un montón.
1: No tengas ninguna duda, que ahí estaremos. Un abrazo, Romero y Herráez. ¡Hala! ¡Hasta
14: otro
1: mañana!
14: Fuerte.
1: ¡Chao! ¡Adiós! En directo desde Puebla. Sí, Meana.
7: Mira, la 1:20 de la mañana,
1: no me digas,
7: y
1: que hay
7: sale
1: datos.
7: Enrique Riquelme. No, que ya termina.
1: Muy bien.
7: Se va definitivamente, abandona la sede, se despide de los medios de comunicación dándonos las gracias.
1: Lo estamos viendo en directo.
7: Contento con su familia. Gracias, Enrique.
16: Gracias.
7: Un placer.
16: A ti, gracias a todos, de verdad. A chicos.
7: Y ya se marcha, acompañado por su familia, y ya se va camino del coche. Así que termina oficialmente la candidatura de Enrique Riquelme como candidato a las elecciones del Real Madrid.
1: ¿Quién sabe si llegará a ser presidente del Real Madrid en las próximas elecciones? De momento le toca estar en la oposición de un Florentino Pérez que lo será por los cuatro próximos años.
4: Por cierto, Manu, un detalle solamente que para que refleja perfectamente lo que pasa ya en el Real Madrid, que es la portada de los compañeros del Mundo Deportivo, sí, que dice: Florentino gana con una foto del Florentino pequeña, vuelve Mourinho con una foto de Mourinho a toda página. Es decir, esa es la realidad que tenemos ahora por delante.
1: Esa es la noticia, vuelve Mourinho, que será presentado cuanto antes, como ha dicho Florentino Pérez. Paco Hernández, ¿algo más desde Valdebebas?
17: Pues nada, Manu, aquí siguen todavía las luces encendidas.
1: ¿Un interventor más sale todavía?
17: No, ya no más. Ha salido hace unos minutos el último autobús donde estaban, sí, ubicados los últimos interventores. Vale. Alguna luz encendida por aquí todavía en Valdebebas. Acaba de entrar un coche, pero de momento esperando el comunicado oficial.
1: Mean, ¿algo más desde la candidatura de Riquelme?
7: Nada más, se está haciendo las últimas fotografías de recuerdo. Ya se van para el coche. Y mañana partimos para el Mundial. Que nos esperen allí, sí, señor, Romero y Herráez, sí. Que mañana cogemos el avión y nos marchamos a Estados Unidos.
1: Mañana deja el micrófono aquí. Bueno, deja no, lo mete en la maleta también Meana y rumbo a Estados Unidos. Hasta mañana, Antón, un abrazo.
7: Hasta mañana, Manu, hasta muchas gracias.
1: Y también un abrazo para Paco Hernández. Paco, un abrazo desde
17: Un abrazo, Manu, buenas noches.
1: Y en la candidatura del ganador de Florentino Pérez, ¿algo más, Héctor González?
0: Bueno, empiezan a recoger ya todo lo que se ha aquí, bueno, sacado para celebrar la victoria de Florentino Pérez. Felicidad, los sensación canapés, de satisfacción. Canapés. Los canapés lo llevan todo, van recogiendo las sillas. Aquí nos decía una persona que lleva la campaña publicitaria de Florentino, de marketing, dice, sí, esta vez sí que era Mourinho de verdad, y se reía. Con el sí, por supuesto. Sí, sí. Y nada, mañana ya, como hemos contado, ese encuentro con León 14 en el Bernabéu, ejerciendo de anfitrión, pues su primer acto como presidente del Estado Florentino. Y el martes veremos si es la presentación de Mourinho o si no, pues será el miércoles.
1: Un abrazo, Héctor.
0: Un abrazo, hasta luego, buenas noches.
1: Trabajazo, de Héctor González todo el día, de Antón Meana y, por supuesto, de Paco Hernández y de todo el equipo técnico de la SER y también de los que están por aquí, de Javi Blanco, de Álvaro Benito, de Borja, de Rodri, de todo, Rodri González, de Borja Cuadrado y de todo el mundo. Y a Gallego y a Pulido y a Bruno, que deciros, que lleváis desde las 8 de la tarde aquí arropándome en buena compañía. Hemos hablado de baloncesto, de ACB, de playoff, de ascenso, pero sobre todo de elecciones del Real Madrid. Así que, chavales, a descansar y mañana más.
5: Esta noche, faro urna.
1: Faro no, faro conteo de votos.
5: Faro urna.
1: Vamos a ver qué pasa con la urna. Un abrazo, Pulido, Julio.
5: Un abrazo.
1: Hasta mañana, chao, Gallego. Chao, adiós. Chao, y Bruno, un abrazo también. Mañana. Chao. Bruno y Gallego y Pulido desde las 8 de la tarde en este especial. Marcos López, un abrazo también para ti y gracias por tu visión desde Barcelona.
18: Hasta luego.
1: Hasta luego. Y creo que no nos queda nada más que contar las portadas de la prensa. Está por ahí Javi Blanco diciéndome y Álvaro Benito así como este gesto de un poquito, alguna cuñita más y nos vamos.
19: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que una sueña con el bote de Eurojackpot, otro tiene ilusión para toda la semana con el cuponazo y el vendedor tiene un trabajo adaptado a su discapacidad. ¿Todo eso por jugar a las loterías de la ONCE? Todo eso y más. Porque cada vez que juegas a la ONCE, haces que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
20: Ah, qué bien.
19: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
21: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
22: A ver, quiero entenderlo mejor.
23: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
24: José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
25: Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
26: Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos del nuevo dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de hoy, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
27: Son 8,99.
28: Eso es un falso 9.
27: ¿Con tarjeta?
28: Pero si no echa nada.
29: A ver si nos movemos.
28: Vaya, aquí juegan con la presión alta, ¿eh?
30: Cada 4 años surgen nuevos expertos mundiales. Si tú también eres uno, vente a Codere y te damos hasta 200 euros. Para experiencia, Codere.
31: Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
32: Especial elecciones en el Real Madrid.
2: con Manu Carreño.
1: Están publicando los compañeros del diario AS datos de votos.
3: Sí, Javi Blanco. En esa todavía no tenemos la portada física, en la portada digital, Florentino Pérez reelegido presidente. El presidente revalida el cargo por octava vez tras imponerse en las urnas a Enrique Riquelme con alrededor del 67% de los votos. También hay porcentaje en Marca, que fotografía para Florentino Pérez, victoria. Florentino Pérez revalida la presidencia con el 66% de los votos, pero por primera vez se encuentra con un 34% de socios descontentos. En Mundo Deportivo, Florentino gana, vuelve Mou. Y en el Sport tampoco tenemos una portada física. En la digital, Florentino deja de ser intocable, gana las elecciones en una noche larga por la impugnación del voto por correo.
1: Aquí lo dejamos, a falta de los datos oficiales, 66-67, por ahí puede ser, más o menos lo que decían los sondeos. Enhorabuena, Florentino Pérez. Mañana más, a las 11:30, aquí en El Larguero. Ahora El Faro, adiós.
2: Carrusel Deportivo y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
6: Rabubinem, aquí Catalunya.
8: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Obrim el racó de pensar avui amb la Imma Sus. Què tal? Ben tornada.
9: Què tal? Quines ganes tenia de tornar-vos a veure.
8: M'agrada
9: molt
8: Garita,
9: venir aquí. M'agrada molt, he de venir més.
10: Tal, bon també, jo també, bon dia.
8: Això vol dir que tenies ganes d'acabar el teu viatge pels Estats Units.
9: No, m'ho he passat molt bé, però vamos, tenim una ciutat i vivim en un país... És que jo cada vegada que vaig als Estats Units em passa el mateix. Molta emoció al principi, ai, que diver, i al final dius, això no es pot aguantar. O sigui, la gent ni camina pel carrer. O sigui, no, deixeu-me, perquè si començo a parlar no paro i sortim d'aquí a les 11.
8: Tira.
9: O sigui, no, visca Barcelona, de veritat. Vull dir, contenta.
8: Visc a Barcelona i visca
9: Barcelona. Adoro la ciutat de Barcelona. Adoro sortir de casa, anar-me'n al bar de baix, caminar pel carrer Consell de Cent, arribar caminant a la ràdio, i de veritat, és aquesta la cosa, que està ple de guiris. Jo he viatjat al que es diu als flyover states, que són els estats que no es trepitgen, que és molt graciós, però és, efectivament, els he trepitjat jo, l'Amèrica profunda, que és molt interessant a nivell periodístic i a nivell de tot, però clar, dius, no hi havia ni un europeu, Marina, en 15 dies no he trobat ni un europeu, no hi ha guiris allà, ningú va allà.
8: Però això ho fa autèntic, no?
9: Clar, era molt xulo, molt interessant, he vist bars, concerts, he viscut experiències superdivertides, he anat amb un company que m'ho he passat bomba, que és la clau de la vida per viatjar, m'he rigut molt, però constato una vegada més, després d'anar, jo què sé, crec que he anat 5 cops als Estats Units, i és igual si vas a l'est, a l'oest, l'Amèrica profunda,
10: has
9: efectivament...
10: Disparat?
9: Podria haver-ho fet, o sigui, m'he trobat bars que em deien weapons welcome, o aquí no, llamamos a la policia, adelante. Entra i tu mismo.
8: Clar, no, jo t'anava a preguntar si t'has trobat trampistes, però...
9: Jo que sóc així, molts, i molta gent, moltes botigues de Trump, i Superstore Trump, i bueno, de tot, sí, escandalós, però bueno, dius, són així, la seva cultura, és el país dels processats, la gent menja merda directament, tot està multiplicat per 1000, tu vols una barrita energètica i en tens 500.000, vas al súper i els carros ja estan motoritzats, que dius, però esteu bojos, motoritzats,
8: sí,
9: perquè la gent ja no pot ni caminar. Si la gent va del cotxe, el carro motoritzat del súper, que té un forat enorme, gegant, per posar el batido gigante que porten, ja posat allà com al cine, saps?
8: Sí.
9: I dius, però en sèrio? Pues és molt bèstia. I això és el dia a dia d'aquesta gent que viu en el cotxe o en una caseta i després vas al centre de la ciutat i només hi ha homeless, i gent loca caminant pel carrer amb pistoles. I tu dius, bueno, això depèn de l'estat, A Texas,
10: que
9: pistoles, Tennessee, pistoles, Arkansas, la gent ja diferent. Bueno, depèn de l'estat. Els Estats Units d'Amèrica no estan units. Aquest seria el meu resultat, perquè cada estat és un món diferent.
8: Déu-n'hi-do, teu
9: estil. I aquí la meva tesi ara, de què és els Estats Units. M'ho he passat bomba, però us he enyorat.
8: Con còpia a Donald Trump, l'enviarem, sí, no.
10: Tenim, tenim una trucada a l'ambaixada.
9: Us he de dir una cosa, jo em vaig sentir incòmoda en el sentit de que ja sabeu com sóc jo, que no tinc filtre, que dic les coses tal com penso, que sóc una punky. Allà no m'atrevia ni a pitar l'autopista, quan conduïa, perquè dic, aquí treure una pistola i fotre un tiro. O sigui, hi havia un punt de, jolín, allò que diuen, Barcelona és insegura. Dius, vinga, va, No, no, un punt de por de veritat, us ho dic, eh? I de cada comentari que feies dius, cuidao que no ens sentin, cuidao que tal. Vaig fer un vídeo de la Superstore de Trump i el vaig penjar quan vaig arribar a Barcelona. I et diré més, l'he desarxivat, l'he borrat.
8: Sí, eh?
9: Vale? Perquè van començar a trucar cadenes americanes que em volien entrevistar. I vaig dir no.
8: Però per què? Perquè feies pues no algun comentari?
9: Bueno, clar, filla, a veure si et quedes tu i jo, que entro a la Superstar Story i dic, ai, que bonito todo.
4: Ai, quina perruca.
9: Pues no, vaig començar a comentar, hi havia una senyora allà, una cosa molt sordida. I el trauré
8: I
9: un altre cop.
8: T'has autocensurat, per
9: sí.
8: tant?
9: Sí, sí.
8: Això sí que és notícia.
9: És
8: Imma
9: notícia.
8: Sus,
9: sí.
8: autocensurant-se.
9: Sí, sí, perquè em van començar a taladrar molt i em vaig començar a espantar. No, espantar, a veure, i tinc un company castellà i que sortia en el vídeo i dic, protegim-lo, deixem-lo en pau, pobre.
4: Tenies.
9: No, tinc. I llavors vaig dir, l'arxivo i si a cas, dintre d'uns mesos, quan torni el meu company i estiguem tots a Barcelona, el tornaré a treure. Però sí, sí, van començar a tocar de cadenes americanes, no, farem un zoom, una entrevista, en i vaig pensar, ui, no. I llavors jo dient, què me preguntaràs, què me diràs, és editado, és gravado, i et donaves compte que dius, és una encerrona, és una cadena de xunga, que em vol... No. Sí, sí, sí. Quines coses, eh?
8: Quines coses.
9: La Xuxa, no!
4: Quines ganes d'anar-hi.
9: Han pogut amb mi, o sigui...
8: No.
9: Han pogut amb mi, en aquest sentit, sí, sí. I... Poca broma, el Trump, fa molta por, eh? I després, paradògicament, vaig acabar el meu viatge a Dallas, veient el Museu Kennedy, allà on van matar Kennedy. I és heavy, perquè dius... Als anys 60 hi havia un president en contra de les bombes, en contra de les guerres, a favor dels joves, catòlic, l'únic president catòlic que hi ha hagut mai als Estats Units, ostres, a favor de les lleis socials, a favor de no invadir Cuba. I dius, com hem passat d'aquell tio? Bueno, per això el van matar.
4: Per si de cas.
9: Com hem passat d'aquell tio a Donald Trump, ostres.
8: Que anava a dir-te que t'ha fet pensar aquests últims dies, però Déu-n'hi-do com
4: això,
8: has estat pensant.
4: Sí,
9: sí, ja et dic, si em deixeu suelta em quedo aquí fins a les 11 parlant.
8: Però has pensat més coses.
9: Sí, home, clar. Ah, hem d'anar a el que he pensat?
8: Si vols,
9: pues sí.
8: Pues
9: vols mira,
8: o no?
9: Sí, pensem-hi. Jo porto molts dies pensant, amb aquest viatge m'ha fet pensar, que m'he donat que hi ha moltes coses a la meva vida que jo em pensava que formaven part de la meva identitat, Edgar, a veure tu com
4: sí,
9: ho veus, i m'he donat compte de que formaven part de la meva edat. Jo que sóc de... Està bé que la gent canvi, és bonic que la gent canvi, a bé, està bé que tots canviem, però hi ha coses que dius, jo això no ho canviaré. O sigui, jo sóc una tia que parlo ràpid, jo sóc una tia sincera, jo sóc una tia directa, dius, això no ho canviaré, em forma part de la meva identitat. Però hi ha coses que formen part de la meva identitat que de sobte dius, calla, que no formen part de la meva identitat, que era una cosa d'edat. Per exemple, quan viatjava amb avió, jo era la típica que sempre m'asseia a la finestra. Per què? Perquè m'agrada molt dormir, perquè no vull molestar ningú i perquè jo em prenc un traquimacín i un vi i allà em quedo fregida 10 hores i sóc la tia més feliç del món veient sèries.
4: Sí.
9: De fet, vaig arribar al vol d'anada, que eren 12 hores més que el de tornada, i vaig dir, ui, tranquils, hi havia dues persones allà, dic, no patiu, perquè jo era un moc en tot el vol. Mira, em vaig aixecar, us ho juro, com 20 vegades, perquè em feia mal tot, perquè m'estava fent pipí, perquè tenia pets, que dius, coses que passen, amb l'edat, i dius, ja no sóc una dona de finestra, ara sóc una dona de passadís.
8: Mira.
9: I vaig tenir que canviar el bitllet a la volta. Per què? Doncs perquè amb l'edat que tinc jo ja no estic feta per estar a la finestra. I jo pensava que mai a la vida em passaria això, m'encanta la finestra, gravar, veure vídeos, però dius, ja no puc, perquè em fa mal tot, és fora o no?
8: Jo sempre he sigut de passadís, clar.
9: Sempre, eh?
4: Sí.
9: Doncs potser algun dia amb l'edat canvies i et poses a la finestra perquè necessites tranquil·litat, vés a saber.
8: Amb un bolquer, no?
9: A mi això m'ha xocat.
8: Bolquer finestra, tu.
9: També et dic que jo, amb les meves paranoies d'ansietat, sempre soc de les que seca les puntes dels puestos. Per tant, potser sí que em pega més el passadís, no sé. Després el tema, aquest és un clàssic, però jo abans era una dona de banyera, volia banyeres a tots llocs. Anava a un hotel i deia, per favor, que hi hagi banyera. I ara dius, per favor, aquesta banyera em molesta. Només de pensar entrar dintre la banyera, posar-me dintre la banyera, mullar-me el cabell... Bueno.
4: Faré una banyera demà. No.
9: No, ni demà ni mai.
8: Saps què passa? Que a mi això de les banyeres als hotels sempre m'ha fet angúnia, perquè sempre penso que allà...
9: Pues a mi em fa angúnia ara.
8: Hi ha un altre que ha posat el cul.
9: Pues a mi em fa angúnia ara, i abans coses, no me'n feia. Sí. A veure, serà que jo tardo a madurar, Marina? I tu ets una dona molt madura? I arribes on he arribat jo ara, fa molts anys.
4: Som de passadís nosaltres.
9: Tu ja vas néixer bé. Jo, per exemple, també viatjant, era una dona d'albergs, de hamaques, de compartir habitació, que m'és igual, que jo dormo a qualsevol cantonada, que m'estàs explicant, m'és igual, no seré d'aquestes repel·lents que estàs tot el dia queixant-se, porta'm un coixí, canvia'm el llit, canvia'm, aquí fa soroll. Bueno. Ara, jo vull un hotel i bo, eh?
4: Sí,
9: quan
4: no?
9: Dic bo, vull dir bo, vull dir amb recepció i bar. Val? A mi aquesta cosa moderna, que arribes als puestos i et diuen, ah, no, és recepció, però mira, aquest és el codi, i dius, què? O sigui, em quedaré jo aquí sola amb aquest codi perquè vindrà algú
4: i amb telèfon a l'habitació i cada 10 minuts...
9: No, número 9, recepció, que és la cosa universal del mundo, sí o no? Que pots demanar un termòmetre, una butaca o el que necessitis, sí. Home, per favor. Després hi ha un clàssic, que jo era una dona antidiumenges. Vosaltres estimeu els diumenges?
8: Depèn del diumenge.
9: La majoria de la gent no estima els diumenges. Doncs jo he arribat a un punt, Edgar, ja hi arribaràs. Sí. Quants estens?
10: No, perquè treballo a la nit, llavors el diumenge...
9: Tu ets un friqui raro. Però jo he arribat a un punt que adoro els diumenges. O sigui, jo els diumenges m'atrinxero a casa meva i no em diguis de fer res un diumenge, eh? Perquè, vamos, com no siguin a veure Bruce Springsteen o alguna cosa així, jo passo del FOMO al HOMO. O sigui, ràpid, eh?
8: Ni et dutxes.
9: No. Jo diumenge vaig al bar de baix i després pues, em quedo a casa, faig les meves coses. Tan feliç el diumenge. O sigui, he canviat totalment el xip. Però és que a mi em donava angoixa el diumenge abans. Donava angoixa, era com una tristor que m'apareixia. Que deia, ai, diumenge, no sé, demà toca anar a treballar, no sé què era. Després també era una dona de relacions intenses, o sigui, jo quan m'enamorava de persones intenses, canyeres, passió, venga, truquem-nos cada 5 minuts, hola, què tal, bon dia, bona tarda, bona nit, jo ara vull tranquil·litat, vull pau.
10: Dirty dancing fora, ja.
9: Fora, no? Eh? Que nadie t'arrincone, ja m'arrincono jo sola, eh? Sí o no?
10: Sí.
9: Mira, la Maria no l'hem dit, o sigui, m'han canviat no, els seus salats de viatge, m'han canviat.
8: És que clar, jo la intensa ja sóc jo, llavors clar. Està bé compensar.
9: Pues sí, però és que tu ets molt llesta, a mi m'ha costat, jo crec que el problema que tinc jo és que m'ha costat.
10: A l'amor som de finestra, i a l'avió som de passadís.
9: Vale, i allí tu ets d'abraçar o de deixa'm en pau i no em toquis?
10: D'abraçar, sóc d'abraçar molt, sobretot la meva mare, pobra.
9: Eres osito amoroso,
10: sí,
9: eh?
10: Sí, molt.
9: Vale, arribarà un dia que deixaràs de ser-ho. És lo que
10: no diguis quan... això. És
9: perdona,
10: que
9: jo quan era petita veia els meus avis que dormien en llits separats i em feia una pena, pensava, ai, no s'estimen, pobrets,
10: i sí,
9: ara s'entenc tant. Dic, per favor, clar, arriba una edat que tens ganes de despertar-te per anar a pixar, per tirar-te els teus pets, bueno, jo tinc molt
8: però
9: pets.
8: Però escolta'm una cosa, però adormir-te abraçada sí. Una cosa és dormir tota la nit abraçada, però
9: jo no puc dormir perquè llavors em fa mal el braç. No,
8: adormir-te, i després ja cadascú cap a la seva banda, sí. Però el moment d'agafar el son...
9: Jo t'he de dir que només agafo el son al meu llit, i a casa meva, i sola i tranquil·la. Yeah. Em costa, que voleu que us digui? I abans no, i abans era una garrapata, amb amics i amb amigues i amb mares i amb nòvios i amb nòvies i amb tothom, eh? O sigui, jo dormia amb una amiga i tenia angoixa perquè dic, ara l'abraçaré per la nit, pobra, i pensarà alguna cosa rara.
10: Un mataleón.
9: Sempre tenia la paranoia. Jo recordo un dia un amic meu que m'ha dit, tia, que m'has ofegat aquesta nit.
8: Wow.
9: Un amic que no era nòvio, eh?
8: Ja.
9: Que m'has ofegat, o sigui, abraçava molt. Després jo era una dona que odiava els veïns que es queixaven del soroll. I de petita passava una vergonya cada vegada que el meu pare trucava a la policia perquè el bar de baix feia una festa. Cal que us ho digui, qui és la que truca ara a la policia?
8: I
9: qui
8: és?
9: Sóc jo.
8: I servidora. Sóc servidora també.
9: Sóc la balconazi, ja catalogalitzada així des de la pandèmia.
8: Jo l'altre dia vaig trucar també perquè una dona que ve sempre a la plaça on visió estava una altra vegada donant de menjar els coloms. I li pots dir del dret, del
9: jo
8: revés,
9: cosa, jo
8: bé,
9: sent...
8: malament, ui. Com sigui, i aquella senyora continua allà tirant-li els trossets de pa.
9: Sí, i
8: coloms,
9: quin problema tens tu?
8: Embrutant
9: I
8: la plaça.
9: I quin problema tens tu? No embrutes perquè els coloms es mengen. No, ja, perdona, sóc pura coloms jo, eh?
8: Perdona,
9: sóc pura coloms.
10: És la dona del seu barri.
9: Perdona,
8: els coloms després agafen i defequen allà, tu que ets tant de parlar de pets.
9: Saps que els coloms estaven abans que tu?
8: Saps com està la plaça?
9: Saps que els coloms estaven abans que tu?
8: No, és veritat. En aquella plaça no hi havia coloms fins que ve aquesta dona a donar-los de menjar cada dia.
9: Els coloms estaven abans que tu. I els coloms abans...
8: Que no, aquesta invasió no hi era. Sí, clar, i també abans que hi havia els dinosaures. Tampoc vull que hi hagi dinosaures a la meva plaça, m'explico?
9: Es van extingir els dinosaures.
8: I ojalà s'extingessin els coloms algun dia.
9: Tant de bo. Escolta, els coloms eren els nostres animals de companyia.
8: Va.
10: Però
8: no siguis matant, eh?
9: Els fèiem servir els coloms, sí, perquè ens enviessin missatges i coses. Jo sóc molt fan dels coloms, pobret. Em fa molta pena.
8: Perquè no els tens a la teva plaça.
9: Sí que estic,
8: no es caguen a la teva plaça.
9: Sí, que
8: no
9: jo, he viscut una cosa fàstic, molt fastigosa, home, que és quan els coloms et venen a casa i et fan un niu. És escarós, això.
8: És
9: quan passa això, els has de treure corrents perquè tal. A mi em fa molta pena perquè jo sóc molt animalista i, ai, pobrets. Llavors una veïna meva li va passar això, l'Amparo... I jo, Amparo, jo t'ajudo a cuidar-los. Bueno, es van arribar a fer pollitos així. Tenia la terrassa feta una merda, l'Amparo, i un dia va dir, mira, prou, acompanya'm a baix, que els deixarem aquí, a la jardinera de la Superilla. Vam baixar baix, vam deixar els colomets a la jardinera de la Superilla, i jo amb una pena que no vegis, però ja eren grandets, i bueno, ja està. Saps què va passar?
8: Què va passar? Que va venir una gavina i se'ls va jalar.
9: Que va caure la tormenta del mil·lenni. Jo estava a casa dient, no, i es van morir tots. Una pena.
8: Un servei a la humanitat.
9: Ja per acabar, jo era una dona de manifestacions i ara sóc una capitalista acabada. La prova és que pago per unes xorrades que jo abans a la vida, o sigui, abans era com, no, jo no puc pagar per això, pago pel que faci falta. Per exemple, vaig descobrir a l'aeroport de Dallas, a totes les terminals, crec que la C, no?, perquè hi ha quatre terminals, hi havia un spa.
8: Mira,
9: com te quedes?
8: Carai.
9: I jo, la hora tonta aquella...
8: Però clar, l'havies de pagar.
9: Clar, doncs vaig pagar, ben contenta, em va fer un massatge, em va fer les ungles... Mira, jo feliç de la vida, gastant-me tots els dòlars que em quedaven. Abans m'hagués quedat tirada en un racó, veient una sèrie tirada al terra, i vaig dir, no, m'he fet gran, sóc una senyora, jo vull un spa. Si el resum seria, m'he convertit en una senyora gran.
8: Que tu has començat parlant de la disposició de com seus a l'avió, si finestra o passadís. Clar, ara aquí, vosaltres, Edgar i Imma, us heu assegut com us ha donat la...
9: No, on ens has dit tu? Perdona, sí, jo soc una tia molt obedient.
10: Jo estic finestra avui.
9: Jo estaria allà una saleta.
8: Si no, us hauríeu canviat, us hauríeu assegut d'una altra manera. Sí. Sabeu que el lloc on us poseu diu molt de vosaltres, de la vostra personalitat?
0: ¿Se importa que empiece?
7: Penny.
9: Ai, m'encanta.
7: Això és en mi sitio.
0: Siéntate a mi lado.
7: No, yo me siento ahí.
0: ¿Qué más da?
7: ¿Qué más da?
11: Ya empezamos.
7: En invierno ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la corriente creada al abrir ventanas ahí y ahí. El televisor está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello.
8: Clar, no cal que tothom arribi al punt de maniàtic del Sheldon Cooper de Big Bang Theory, però manies com aquestes han estat objecte d'estudi de la psicologia ambiental i revelen moltes coses de la gent. Volem saludar a aquesta hora a l'Aaron Alma, ell és psicòleg social de la Universitat de Barcelona, professor de la Universitat de Barcelona. Aaron, què tal?
12: Hola, molt bon dia.
8: Bon dia. Hem llegit un estudi d'una universitat del Canadà que explica que tots tendim a triar el mateix lloc per un tema de territorialitat, com per garantir l'estabilitat de tenir això, sempre al mateix espai. No sé, Edgar, Imma, si vosaltres sou així, si per exemple feu un sopar a casa o el que sigui i la distribució dels llocs està sempre triat
9: per vosaltres. Bueno, jo és que m'amarga el sopar si no sé on he de seure.
10: Sí, jo sóc molt fanàtic també i de fet quan vaig a qualsevol casa pregunto sempre on he de seure.
9: Caducat. Jo al contrari, jo dic, jo seuré aquí. Sí, vaig a saco.
8: Aaron, això què diu d'aquestes dues persones que tenim assegudes ara mateix aquí a la taula?
12: De la confiança que un es pren a l'hora de seleccionar el lloc on està. És a dir, la territorialitat forma part de les persones. I més a l'hora de dinar, de sopar, que al final és un lloc de taula, que volem estar tranquils, còmodes. És a dir, no és un lloc per combatre. Llavors, aquí hi ha dues posicions molt clares, no? Qui prefereix la cantonada, que abans ha sortit, no?, el tema de estar més a la finestra o estar més tranquil, no? Qui està a la cantonada normalment són persones que no volen interacció social, no? Si jo estic a la cantonada, deixa'm una mica en pau, no? No em preguntis, o potser m'agrada més estar en un rol més observador, no tan capficat en el que passa a la taula, no? Inclús a vegades qui es posa a la cantonada és per estoy aquí porque me ha tocado, però potser jo hi aniria sol, això passa també. I en canvi hi ha persones... doncs que gaudeixen del dinar, del sopar, de la interacció social, que es fiquen al mig. I es fiquen perquè ells entenen que el dinar, el sopar, aquest espai és per socialitzar, per preguntar com anem, com ha anat el dia, et parlo de les meves anècdotes, del que m'ha passat, no? És com un espai per relacionar-se. Clar, això no és determinant, no és diagnòstic. No diu que una persona per seure's a una cantonada sigui introvertida i per estar al mig sigui extrovertida, no? Perquè si no, ara anirem a les taules i anirem fent diagnòstic a veure on estan els nostres amics. I tampoc. Però sí que ens diu d'on estem més còmodes nosaltres.
8: Clar.
10: Sí, clar, jo sé, també hi ha l'opció, que és la meva, de posar-te al mig per agafar menjar d'un costat i menjar d'un altre també.
8: O posar-te al mig per tenir més opcions amb qui parlar, perquè si et toca la punta i s'asseu al costat, vaja, algú que tampoc et satisfà.
9: Això fa molta ràbia.
8: Fa mandra,
9: sí, jo sóc molt de punta, però jo sóc per fugir quan jo vulgui. Saps? Allò d'estar al mig, que hi ha el lavabo, que has de demanar permís per sortir, que dius, ai, ara... Ui, no, jo aquí a Corralada no m'hi poso. Però sí que és veritat que jo ho he fet això, perquè he pensat, quedes malament ara, però a mi no m'amargaran el sopar, Jo entre aquestes dues persones no menjo.
8: I
9: m'aixeco i canvio. Jo sóc xunga, sí.
8: Però ho fas obertament, no ho fas
9: obertament,
8: amb sutilesa.
9: A veure, jo he fet... Tu m'has vist, tu què creus, no, Marina?
8: Sí. Afortunadament a mi no m'ho has fet, vull dir-te
9: que...
8: No, que a mi no
9: m'ho has fet. Ah, que justo, dic, com no recordava, quan t'ho he fet jo això.
8: No,
9: jo avui he entrat a l'estudi i m'anava a seure al teu costat.
8: I t'he dit, no, una mica més lluny,
9: exacte,
8: sisplau.
9: Exacte, jo sóc una dona de puntes.
8: Això són per les càmeres, perquè ara la ràdio no només fem ràdio, sinó que també fem tele. Aaron, no sé, si preferim posar-nos d'esquena a la porta, per exemple, vol dir que som més confiats, perquè hi ha persones que necessiten sí o sí posar-se en una cadira i tenir la paret al darrere. I això passa amb el dormir, per exemple, persones que necessiten posar el llit de tal manera que l'esquena els quedi protegida.
12: Sí, és un tema molt evolutiu, no?, d'estar protegits, estar una mica... tranquils, còmodes. És a dir, això és molt evolutiu i a vegades sí que ens agrada una mica estar recollits. No? Això quan hi ha la taula, quan hi ha un dinar i hi ha una cantonada, però no cantonada de taula, sinó cantonada perquè a més hi ha paret, el que sigui, doncs mira, a vegades hi ha persones que van cap allà. Doncs perquè així ja generen, amb el propi espai, el seu territori. No? Aquest és el meu espai, aquí estaré jo i aquí estaré tranquil. Ja. Tot respon a aquesta sensació de guanyar tranquil·litat, guanyar comoditat i a més en moments que són vulnerables, com és el dinar, el sopar, dormir, no? Són moments on volem estar tranquils, ser nosaltres mateixos, a vegades no interaccionar, a vegades sí, però al final el principi és la tranquil·litat, la comoditat, però també és molt interessant el que heu dit, no? Que a vegades també podem estar al mig, però per la influència que podem tenir.
8: Yeah.
12: És a dir, jo, si vull tenir influència, estar al mig de la taula em connecta amb més persones.
8: Clar. I aquí consell que demanem a algú que tingui una entrevista de feina, per exemple, si tu arribes allà, en aquell espai, tens una taula llarga i et diuen o et deixen triar on seure, on hem de seure? On s'ha de seure?
12: Doncs primer de tot, el primer principi és on tu puguis desenvolupar bé l'entrevista. És a dir, si ja per seure't en un lloc sentiràs nervis, incomoditat, el que sigui, doncs mira, millor que estiguis tu tranquil, que puguis desenvolupar la teva entrevista de forma efectiva, que puguis explicar el que necessitis. I ara, després, normalment els jocs a l'hora d'una entrevista solen ser bastant clars, no? Menys en una dinàmica de grup, que aquí ja deixen que les persones s'ubiquin on vulguin a l'espai, però normalment quan és un one-to-one, normalment hi ha una taula i l'entrevistador, no? I això ja marca també una mica de distància. Ostres, s'ha de sobrepassar la distància de la taula, no? Que això també es veu quan estem en una taula o una conversa i la persona de davant es situa, a més, con el bolso, les manos encima del bolso, i tot això dius, ostres, ja ve massa defensiva, o massa defensiu la persona, no? És, uau, quantes barreres. Llavors, mostrar-se disponible, mostrar-se en disposició, receptiu i amb comoditat per respondre.
8: Que això també diu molt, per exemple, si, no? Si la teva parella et diu, escolta, anem a fer un cafè i ja veus que s'asseu allà a la taula i et comença a posar bolsos o coses pel davant, escolta, igual...
10: Una barrera,
8: és a dir, me'n vaig al lavabo i no torno. Aaron, psicòleg, professor de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Que vagi bé, adéu. Edgar... Tu què? Has estat pensant aquests dies? O no?
10: Sí, bueno, ja saps que això per mi és una pregunta trampa perquè pensar no és el meu, però et puc dir que últimament estic fins i tot desconnectat del tema de l'actualitat. O sigui, m'estava ja una mica...
8: Gràcies, diu molt d'aquest programa.
10: Sí, no, bueno, és que... No, això, és que escolto el podcast, queda bé dir, escolto el podcast. Perquè a aquesta hora estic normalment dormint. Però és que m'estava tornant boig. O sigui, ha estat per salut mental, ho he deixat perquè per el tema dels presumptes casos de corrupció crec que ho han fet molt malament.
8: Però sempre està malament això de la corrupció.
10: No, però dic que està malament perquè no han fet bé l'operació. O sigui, vull dir que perquè sempre s'enxampen quan algú de la trama vol ostentar, o sigui, vol lluir.
8: Yeah.
10: O sigui, ho estaves fent bé, estaves robant tot el que volies. Però no comencis que si un Porsche, que si una casa de Costa Brava, que si compro tinta d'impressora, o sigui, coses inabastables, que si tinc una entrada al Cruïlla, o sigui, coses que dius, no ho facis. I clar, i això m'ha fet pensar que ja no són iguals les ostentacions que quan eren petits.
8: Ah.
10: No és el mateix perquè...
8: Ja no es farda de la mateixa manera.
10: No, perquè clar, ara és molt més en plan material, o el que parlàvem de, o el que hem parlat tota la setmana de la casita, o sigui, és una mica l'ostentació...
8: La casita del Bad Bunny.
9: Vaja, que jo vaig fer un article molt bo, al periòdico, de veritat, que es diu Revolució Patrocinada, parlant del tema de la casita, que dius, com pots ser tan incoherent, tio? Com pots vendre aquest discurs i després fer això? És una vergonya.
8: De fer pagar una pasta per entrar a la casita i...
9: És una vergonya, o sigui, el que ell critica t'ho planta allà, literalment, que t'ho tallat.
10: No, tranquil·la, sí. És que a mi m'han convidat, per això no dic res. T'imagines? No, és que és el meu cosí, el Bad Bunny. No, però ja et dic que quan eren petits l'ostentació eren diferents, o sigui, no eren tan materials. Per exemple, quan ets petit, per a tu el teu pare és el millor. O sigui, potser ja de gran t'adones que era un loser, però la primera ostentació de tot nen, normalment quan eren barons, o sigui, quan eren nens, el meu pare li pot al teu. O sigui, això és la primera ostentació de nen, és aquesta, i a més hi ha una possibilitat d'un 0,000001% que aquests dos pares s'emboliquen en una batalla èpica que els hagin d'escollir entre destral o espasa, però tu penses que...
8: És el que tu havies arribat a imaginar.
10: Mi padre le puede al tuyo. Això és... També estava l'opció, si veies que el pare del teu amic era molt, molt més fort i gran que el teu,
4: Llavors, li podies dir, el meu pare corre més que el teu. Jo no he vist córrer el meu pare a la meva vida. A la meva vida, però ni per agafar l'autobús, perquè els pares d'abans no agafaven l'autobús. Jo no sé com vivien els autobusos d'abans, perquè jo no he vist mai un pare dels 80 agafar l'autobús, com a mínim a l'extraràdio. Però bueno, encara quedava una cosa pel teu pare, que era, si no corria i no era més fort que l'altre, podia dir, el seu cotxe corre més que el teu. Que també era que dius, bueno, quina és... per descomptat que jo m'ho muntava perquè la Citroën C15 del meu pare corregués més que l'Audi 100 del pare del Rafita.
8: Sempre. I si n'hi així?
4: I si n'hi ha, bueno, jo què sé, llavors ja no deies el teu pare, llavors el meu tiet.
9: Ah, el primo del Zumosol,
4: No, l'opció del tiet, que aquest, o sigui, aquest sí que li pot al teu, o sigui, el tiet més jove, més proper, aquest sí que, bueno, ell sí que el tenies un pedestal, aquest era el més gran, ell era un tio que no, o sigui, l'havia volgut al Barça per jugar, però es va lesionar just quan anava a fer la prova, que això és molt de l'extraràdio de Barcelona també, o que el seu pare no el podia portar cada dia a Barcelona, que diu, si et vol al Barça, et porta a l'esquena cada dia.
8: Amb autobús,
4: si fa falta. El teu tiet, que tu vacil·laves, deies, era el més fort, que sabia fer el mortal cap enrere, que sabia fer anells de fum amb una cigarreta, que això era l'únic que era cert.
8: Era molt de vacil·lar, això sí que hi havia molts nanos que vacil·laven així.
4: Aquesta era l'ostentació. I atenció, com tinguessis el comodí de que fos policia, el teu tiet, policia, vigilant de seguretat o qualsevol ocupació que portés uniforme. Llavors aquí ja et muntaves la pel·lícula de que va ser el que va tenir el vaquilla. Això sempre ho deies. O que ell li va dir a Kennedy que no sortís aquell dia, però no li va fer cas. Aquesta seria també... I queden les millors... Les millors són les de sentiment, les ostentacions de sentiment,
8: val,
4: però no funcionen.
8: Però això és el de t'estimo, no, jo t'estimo més?
4: Clar, va per aquí, però perquè tu amb diners podies tenir unes bones bambes, fins i tot una Citroën C15, però el poder de conquistar acords no es podia comprar.
8: Ja.
4: Jo sempre deia, a mi m'estima la Tere, la Laura i la Marta. Clar, jo tirava, el deia, les tres nenes més desitjades de la classe.
8: Ja.
4: Però això era una ostentació, però també una mentida gran amb les potes molt curtes, perquè, clar, em preguntava ja se'm desmuntava tot. I em deien, escolta, Edgar, que m'ha dit la Tere, la Laura i la Marta que no t'estimen. I, clar, i et quedaves... I jo ràpid els deia, t'he dit que el meu tiet és policia i que el volia al Barça de petit? Clar, havies d'estar ràpid, havies de reaccionar ràpid.
8: Necessitaves un...
4: Havies de reaccionar.
8: Sí que és veritat, i per tot això has estat desconnectat de l'actualitat.
4: Sí,
8: eh?
4: sí,
8: perquè els corruptes d'ara no...
9: No són com els d'abans.
4: No són com els d'abans, no fan bé les coses. Si vols robar, fes-ho bé.
8: Vosaltres sabeu que avui falta un mes perquè arrenqui una cosa?
9: Quina cosa?
4: Sí, el casament de la Taylor Swift.
8: Ah, mira, també.
9: El futbol?
8: No, el futbol arrenca la setmana que ve, el Mundial de Futbol.
4: No, jo sé per on vas.
8: D'aquí un mes, el que passa és això.
5: Per celebrar des dels barris i amb els barris. Serà una festa major, com la coneixem a qualsevol dels nostres barris o la festa major de la ciutat.
8: A veure, no, juga't a la Imma, que et veig confusa.
4: Jo crec que ho sé.
9: Quin dia estem?
8: Espera, però deixa jugar la Imma.
9: Quin dia estem?
8: Estem a 4 de juny.
9: És que jo estic molt parada, eh?
8: D'aquí un mes serà 4 de julio.
9: Ah, coño, pues als Estats Units, no?
4: Home, no.
9: Imagina com estic jo, 4 de julio. La dia del 4 de julio.
8: Tu creus que Jaume Collboni, l'alcalde de la ciutat, estarà parlant del 4 de julio?
9: Aprofito per dir-te, el 4 de julio d'aquest any serà molt bèstia, que fan 250 anys i el Donald Trump, que està com una regadera... Tu espera't.
8: Però tu em portes al teu terreny.
9: Bueno, és que ara estic amb el cap allà, què vols que et digui jo? Què sé, pensava la Mercè, però no, perquè la Mercè falta molt.
8: Sí, per la Mercè falta molt.
9: Santa Eulàlia, què sé?
8: Serà la gran de part del Tour, que surt de Barcelona per primera vegada. Ai, mare de Déu.
4: Del mallot groc com el cabell de...
9: Ah, no, les bicis!
8: Xavier Saizó, què tal? Bon dia.
9: Ui, no puc jo amb les bicis.
11: Sí, amb les bicis.
8: No pots amb les bicis. Què vol dir? Per què no pots amb les bicis?
9: No suporto. És un esport que el borraria del món mundial. Agafaria tots els biciclistes...
4: Una abraçada.
9: I els diria, mira, podeu desaparèixer del món, les bicicletes, tot, no suporto.
8: Però pots argumentar això?
9: Pues que em posen nerviosa, vaig amb cotxe i em molesten. Vaig caminar i em molesten.
8: Els gossos quan veuen una bici...
9: Perquè són llestos. O sigui, el meu pare anava amb bici, era dels que s'aixecava a les 5 del matí, deia, ara torno, i tornava al cap de 5 hores, deia, fet no sé quants quilòmetres, vestit com un friqui, i jo m'avergonyia tant, pensava,
8: potser
9: però, de veritat,
8: potser hem d'anar a la Imma Nena.
9: Jo conec algú i em diu, no, jo els dissabtes vaig amb bicicleta, i dic, bueno, pues ja està, fins
4: però,
9: aquí.
4: Però, Imma, havies d'ostentar, el meu pare surt a les 5 del matí i guanya el teu amb la bici.
8: Sense ànim d'ofendre a ningú. Xavier Saizó, el que dèiem, que, escolta'm, que això és històric, que no havia passat mai, que el Tour sortirà aquí de Barcelona, sortirà del Fòrum, no? no?
11: Sí, efectivament, faran una contra el dia 4 de juliol hi haurà una contrarellotge per equips que passarà pels monuments i els carrers més importants de Barcelona i acabarà a Montjuïc. Això serà el dia 4. El dia 5 sortirà la segona etapa des de Tarragona i arribarà també a Montjuïc. I el 6 de juliol, a la tercera etapa, sortirà de Granollers i acabarà a Les Angles, ja a França. Això és, però bueno, efectivament, com veus tu, és la primera, el Tour és la quarta vegada que arriba, però el gran départ, la sortida, no s'havia fet mai a Barcelona.
8: Clar, i això serà un cacau majúscul. Ara estem amb la visita del Papa de la setmana que ve, però déu-n'hi-do com afectarà tot això a la ciutat de Barcelona. Imma, pren nota perquè...

0: La mateixa sí. pinta no va acabar de...
1: No va funcionar tant.
0: No va, esportivament va ser un espectacle, però de cara a la ciutat, a la gent, no va acabar de funcionar. En canvi, el Tour és una cosa que vindrà molts francesos, molta gent estrangera, i serà un autèntic espectacle bueno, no diria només 4, 5 i 6, sinó la presentació de dijous, que es fa des de... a l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família.
2: Ui, què fan?
3: Aquest dia serà el jaleo.
0: No, allà el que fan és un recorregut equip per equip fins a arribar a un pòdium a prop de la Sagrada Família o allà on es presenten els corredors.
1: Això m'encanta, quan fan la presentació que està amb la caixa.
3: Faran rotllo Jocs Olímpics de París, no? Anirem donant puntetes per la ciutat.
0: Més o menys. I llavors, això serà dijous, però és que dimecres, dimarts, d'aquella mateixa setmana hi ha l'arribada dels equips. És a dir, pràcticament el Grand Départ és una setmana.
2: Perquè, a més, aquí qualsevol s'hi pot acostar a veure-ho, no? No has de... Vull dir que és un acte públic i que tu només es tracta que arribis d'hora o amb temps...
3: O que lloguis un balcó, com això del Papa.
2: O que lloguis un balcó.
0: No, clar, el ciclisme el bo que té és que és gratuït. Clar. És a dir, és gratuït.
2: Vull dir que al final és un esport molt popular.
0: Sí, clar, bueno, i ho veurem. Bueno, les vegades que el Tour ha vingut ja, sobretot el 2009, l'última, ja s'ha vist, no?, com la gent s'ha tirat als carrers, va ser un altre, i això que plovia, un autèntic espectacle, no? Però sí, és gratuït, pots veure-ho des d'on vulguis, pots mirar el recorregut, bueno, en fi, és un espectacle on venen els millors corredors del món. Per tant, tindrem tot.
2: Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
2: Que s'afegeix també en aquesta conversa. Què passa amb la febre pel ciclisme? La Imassos, jo no ho suporto, però és veritat que d'un temps ençà, i nosaltres hem parlat també fa uns mesos amb la febre que ha inundat també, d'alguna manera, Girona, sobretot, és com el punt més icònic, no?, dins de Catalunya d'aquesta febre ciclista.
4: És que una altra cosa no, però això Barcelona ho està fent molt bé i portar aquí la gran part del Tour és un gran èxit com a ciutat perquè hi haurà milers i milers i milers de persones veient un esdeveniment dels més importants a nivell mundial de l'esport com converteix Barcelona en el seu punt de sortida. Això és... t'agradi o no t'agradi el ciclisme, és formar part d'un esdeveniment que és històric i aleshores va més enllà de la passió pel ciclisme. És que Barcelona es posa al mapa a nivell esportiu amb una de les coses més importants que es poden veure esportivament del món.
0: No, només comentar que no m'he recordat de dir-ho, que la segona etapa ha variat el seu recorregut, la que surt de Tarragona fins a Montjuïc, no passarà per Collserola pel tema de la peste porcina.
2: Clar.
0: Llavors, al final, el Tour de França i l'organització de Barcelona es van posar d'acord i van dir, bueno, pues no ens la juguem aquí amb tota la gent que pot estar a la carretera, si és un lloc que no s'hi pot anar, doncs no passem per Collserola.
2: Faltaria. Just estem parlant fa una estona de tota la situació de la peste porcina, els veïns estan com una moto perquè fa 6 mesos que no poden trepitjar el parc, només faltaria que ara...
0: Ara passes el Tour. No?
2: Ara passes el Tour per allà.
5: Passa per Vallirana, que és important.
2: Ah, mira, pel teu
5: poble. Perquè sempre l'expectació... Per qui no vulgui la Maria Barcelona.
6: Sempre pues quan ha passat la volta per... la volta, la vuelta o fins i tot el Tour per la teva ciutat, sempre ha estat un esdeveniment que tothom... Va, vinga, cap, i passen... Fum.
2: I ja està, vinga, adéu, no?
6: Però sí.
0: Bueno, el que passa és que el Tour té una cosa que no tenen els altres, que és que té una caravana publicitària... dels sponsors del Tour, que és impressionant i que passa una hora i mitja aproximadament abans que els corredors i és un no parar de marques regalant coses i tirant jocs. Vull dir, això només ho té el Tour de França, és a dir, una caravana publicitària que fa el mateix recorregut que fan els ciclistes i que fa que
3: la idea. Són com els Reis, no? És com la cavalcada dels Reis. M'estàs animant, m'estan venint ganes d'anar a veure-ho, M'estan venint ganes d'anar a veure-ho.
2: Santi, digues.
4: Dic que qui hi vagi tindrà regals, Xavi.
0: Sí, segur, no?
3: Ja m'has convençut.
5: Això no ho farem el Papa,
2: Calla, que no li donin idees al Papa.
0: Es tracta de col·locar-se bé i tal, i bueno, a veure si tens sort, i sí.
3: Ai, quina gràcia, per favor.
0: Sí.
2: I els ciclistes, no sé, Vingegaard, Evenepoel...
0: Sí, tots els bons.
2: Pogacar.
0: Sí, els Pogacar, Vingegaard...
2: I n'hi va haver un, no?, el que va triomfar fa 4 dies, va ser que va acabar plorant, un tio que hi és granadet, que en té més de 40, no?
3: Deixa que proli, que és maco, això.
2: El Pol Cesas, no?
0: Bueno, no, però aquest és el
2: Cesas. Aquest és el jove.
0: Que, per cert, aprofito per dir que a França s'ha disparat la Seixas mania, per dir-ho així, perquè, clar, des de l'any 85 que no guanyen un Tour, els francesos, i ara tenen un nano que hi ha qui diu que és massa aviat per enfrontar-se a Vingegaard i a Pogacar, que són els dos grans mostres, però el nano de moment a bon estat ha demostrat...
6: I l'últim va ser Fignon, no? Sí?
0: L'últim va ser Inol.
6: Inol.
2: Des del 85 que no sí, guanyava.